0: Així es diu aquesta cançó, Mr. Know-it-all. Gràcies, Teddy, gràcies. És l'èxit de la setmana, de les cançons més importants que tenim a Flashback.
1: A Flashback, només èxits amb Andreu Preses.
0: I d'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits amb Gina Stein i el Moliner, que la setmana passada van venir als estudis a presentar-nos aquesta cançó, col·laboració. Recupera l'entrevista a flashback.cat. Amb qui estaràs?

Àgel, amic de la casa, que va dir «Ai, aquesta cançó d'Imael Angel és molt bona». N'ha fet la seva pròpia versió i ha posat la veu Ultranate amb Moving to the Sun. I ara, a Flashback, Taylor Swift.

0: tots els èxits en una sola ràdio. Flashback.
1: In Macworld. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Flashback.
2: La ràdio musical de Catalunya.
1: Flashback. Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
3: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
4: Ràdio què?
3: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare...

brilla amb llum pròpia de la Rihanna, com si fossis un diamant. Cançó que hem recuperat del 2012, Flashback. I ara l'Afro House, de la versió de Jason Derulo, original de DJ Gaja. Melody, mi chico a Flashback.

0: Flashback.
1: Flashback.
0: All the hits.
2: El so dels èxits.
0: Arrenca el cap de setmana amb ritme.
1: Ritme.
0: Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

sort en tinc de tu. L'èxit toques gràcies. Sona Flashback, la ràdio musical de Catalunya. Parlem-vos que en 3:45 aquesta nit de dimarts amb la nova cançó de l'Aitana, Conexión Psíquica.

0: més top. Sempre passen pel backstage.
1: Hola, Ivan Herzog. Quina és la bogeria més gran que has fet per amor?
2: Tenia 16 anys i vaig començar a composar perquè jo m'havia enamorat. I vaig escriure un disc de 10 cançons, especialment per una persona, que es diu el disc 10 capítulos de ti.
1: Wow.
2: Sí, sí. Sense estar junts, li vaig deixar una còpia del disc a la bústia i va dir, que maco, que maco. Però...
1: Això es pot escoltar algun lloc?
2: Preferiria que no, però...
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback. Una ràdio.

0: Has de punxar-te aquesta cançó a la sessió Flashback, divendres nit, dissabte nit, a partir de les 11 de la nit i fins a les 2 de la matinada. I si vols recuperar les sessions Flashback, ben senzill, entra a flashback.cat. La nostra pàgina web, el portal de referència de la música a Catalunya. I tant, arribarem a les 4. Amb Olivia Dean, Gym Class Heroes, Bizarrap and Daddy Yankee, abans l'última, sí, la nova de Sidderland. Només
1: exits amb Andreu Preses.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Mr. No Idol, èxit de la setmana. Entra al top 10 de la llista. Flashback.
1: A Flashback, només èxits amb Andreu Preses.
0: Teddy Swims, són les 4:03. Ara, amb l'Alba Morena, la versió de Manel. Alba.

és escoltar aquesta cançó i se't mouen els malucs sol, automàticament. Anna Mena, Lola Índigo, Patitoa. I ara, per escoltar la versió que n'ha fet Jordi Stone. Sí, Jordi Roca. Del Far del Sud, sona Flashback, Sopa de Cabra.

0: demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Bona tarda, Flashback. Soc l'Àlex. Hola! Avui us diria que fiqueu una cançó de Fate of Opelia, que és una cançó que no coneixia gaire, però fiqueu cançons a la ràdio que desconeixia i són temes que estan molt bé, hòstia. Al final t'agraden.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera a Flashback.
2: Hola, Flashback, aquí Rosalia. Un besito per tots vosaltres i gràcies per posar sempre la meva música, que em fa molt feliç. Us agraeixo molt. Un bató.

0: These beautiful things that I've got.
1: Arrenca el cap de setmana amb Ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

0: quina contundència de cançó. Believer. Imagine Dragons a Flashback des del 2017. Ha plogut ja, eh? Arribarem a les 5 aquest matí de dimecres amb Coldplay, els Amics de les Arts, abans Karol G.
1: Amb Andreu Preses.
0: A veure si ets capaç de reconèixer la base que s'ha fet servir en tantes i tantes cançons. Aquí la tenim, Karol G, Rosowski.

I vinga, ritme dels dies amb aquest tàndem. És que al final fem un bon tàndem. Vosaltres i nosaltres. Flashback. I ara, per escoltar, artista que només sona flashback, Alex Warren, Fever Dream.

0: Els més top sempre passen pel backstage.
1: Enric Auqué. Enric, benvingut al backstage.
2: Hola. Sí, sóc d'aquests que no necessita ni concentrar-se. A vegades fico nerviós als directors i així, perquè jo estic allà i dic amb un company, dic, tu, estira'm el dit, i em tiro un pet i em penso... I just quan estan dient, va, llum, càmera, s'ho grava, i jo... I acció!
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A

per treure la son de les orelles aquest dimecres 23 de setembre. Àgel, Salto, Jamaican, Bam Bam. A partir de les 6, una nova edició del Matí i la mare que el va parir. Una abraçada d'Andreu Preses. Arribarem a les 6 amb Maroon 5, Ariana Grande, Lucra, amb la Morocha. A veure si algú la treu a ballar al final. Abans, la banda neon, Buhos, sona flashback al ventilador. Només exist.

Des del cor del Passeig de Gràcia de Barcelona i per a tot el país, aquí comença El Matí i la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.

0: aquesta fantàstica Talk to You. Comencem l'edició dimecres del matí, la mare que el va parir. Vinga!
1: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi, Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11.
2: Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe...
1: El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
0: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Despertador de Catalunya. El matí la mare que el va parir. Moltes gràcies. Avui som dimecres 23 de setembre del 2026. Avui comença la tardor. Sí, avui comença la tardor. D'aquí unes hores, però sí, avui comença la tardor. Per tant, li diem bye-bye, bye-bye, calor. Comença la tardor, bye-bye, calor. Comença la tardor. Bé, doncs això. Benvinguts en aquest dimecres. Un dimecres que està marcat al calendari del Gran Germán, perquè ja fa setmanes que s'està preparant el show que té per avui el Gran Germán. D'entrada té una cosa amagada, no sabem què és. Qui l'encerti s'anirà a dinar a sopar a Cal Tallet. Això passarà sobre 2:45 de nou, aproximadament. I després li dedicarà una cançó... no puc dir si és un lloc, si és una persona, si és què. No puc dir, perquè d'això va el concurs. Però la cançó d'avui i el tuning que porta per fer la cançó d'avui, que evidentment el podreu veure en format vídeo,

0: I un cop més, us agraeixo que escolteu la ràdio tan d'hora, tan d'hora.
1: Més a Flashback, el show llegendari que desperta Catalunya. El matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.
0: Aquesta cançó em sembla una meravella, estil Bruno Mars, Karol G. Bon dia.

0: tranquil. No ets gandul.
1: Segur?
0: Ets lent en despertar-te.
1: Oh, vale, vale.
0: Al matí, la mare que el va parir. El remei més efectiu contra la mandra matinal. Només a Flashback. Només a...

0: Aquí teniu energia, doctor Prats, els nostres amics, clar que sí. 6:13 del matí, bon dia.
1: Estàs escoltant el despertador de Catalunya que et desperta, t'esmorza i et carrega la bateria cada dia. Al matí, la mare que el va parir. Energia assegurada i gratis, sense treva. Més a Flashback, només amb Carles Pérez.
0: Cop d'ull al temps, com sempre, aquesta hora amb el Jan Ponsa. Hola, Jan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Avui farà sol.
0: Un altre dia de sol i calor.
2: Correcte.
0: Calor entre cometes. Bé, entre cometes no, calor. Al migdia fa calor.
2: Aperita bastant, la calor.
0: Sí.
2: Déu-n'hi-do, quin temps més estable que estem tenint aquests dies. Tenim l'anticicló sobre i això es tradueix, doncs, sobretot amb sol. Bàsicament sol, algun núvol decoratiu a punts del Pirineu, però poca cosa més, tant al matí com a la tarda. Com avui al matí encara podríem tenir algunes boires matineres a punts de les comarques interiors, poca cosa en principi, però vaja, un temps molt estable i temperatures màximes que avui doncs tornen a pujar un pèl. Tornarem a superar els 30 graus a la bona part de les comarques interiors, per tant, déu-n'hi-do, quina caloreta agafarà al migdia. I poca cosa més, un ambient, la veritat és que bastant tranquil, Els propers dies sembla ser que també es mantindrà una miqueta aquesta mateixa tònica meteorològica.
0: Perfecte. Temperatures ara mateix, a veure.
2: Doncs mira, ara mateix a Badalona tenim prop de 23 graus, a Vilafranca al Penedès 17, a Girona més fresca 11 graus i a Tàrrega 18 graus.
0: Perfecte. Fins ara, Xan.
2: Vinga, fins ara.
4: Hola, amigo de Flashback, ¿qué tal? Soy Ana Mena.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: I ara, com sempre, moment per emmarcar del programa d'ahir, que érem dimarts i que era el dia de l'automòbil. Escolteu, que avui és el Dia Mundial Sense Cotxes perquè avui és el Dia Internacional dels Cotxes.
2: És un contrasentit, això, però bueno.
1: És una mica un contrasentit, sí. Per parlar del tema, connectem amb un dels tallers que veig que van més de cul de Barcelona, com és el taller Supercar, amb el seu mecànic en cap, el Paco de Bujía. El tenim en línia. Senyor de Bujía, bon dia.
3: El taller és Supercar, bon dia. El cotxe no te'l tindrem fins d'aquí un parell de setmana, eh?
2: Sí, però...
1: No, és que truquem de la ràdio, no volem ser...
3: perdona,
1: cap cotxe, no.
3: La costum.
1: No hem portat
3: taller
1: cap cotxe.
3: Taller Supercar, tu taller de confiança, ser elèctric o gasolina, la factura serà divina.
2: Va molt bé.
3: Com et dius?
1: Hola, què tal? Jo em dic Carles, truco del matí, la mare que el va parir de Ràdio
3: Flaix. Home,
1: estàs?
3: Què tal? Mira, estaria pendent trucar-te.
1: Sí, per què?
3: Perquè que m'està sortint aquí en el sistema
1: sí.
3: Que tenc que fer lo de filtros.
1: Quins filtros?
3: Ara tu ets un bon català, no?
1: Sí, jo sí.
3: Vale, però fem-me memòria. Quin any va ser lo de la guerra de los segadors?
1: Hòstia, el dels segadors, no ho sé.
2: 1714.
1: Sí, vols dir que aquesta és una altra guerra?
2: No sé.
1: Per 1714, sí, va.
3: Vale, 1714, pues lo que te costarà la factura.
1: Ja se n'enfoten de les factures.
3: No, però els filtres se tenen que canviar.
1: Sí, perquè... bueno, és molt important canviar els filtres.
3: Sí, sap per què és molt important?
1: Per què?
3: Perquè ara el meu nano han començat l'extraescolar i se tenen que pagar. Així que...
2: Bueno,
3: tu encara vas amb aquest 4x4, no?
1: Sí. No, me l'he canviat ja me l'he canviat.
3: No, el teu cotxe ja et dic jo que és 4x4.
1: Ah, doncs sí, doncs sí.
3: Perquè vas al taller per 4 coses i te cobro 4 més.
2: Ets on de vostè, eh?
3: No, si no sé ni quin cotxe tens, home.
2: Vale.
3: Tu què tens, un dièsel?
1: Sí, bueno, mira, tinc un dièsel, sí, tinc un dièsel, el Golf, que té 12 anys ja.
3: Sí, dièsel s'han de fer el filtro.
1: Home, és molt important.
3: Si fos un benzina, te diria injectors. Si és un híbrido, bateria. Si ja que sigui, ha de venir, ha de pagar. Ara, el bueno que les peces ja no venen d'Alemanya.
1: Ah, no? Ja venen d'aquí mateix?
3: Ara tarden igual perquè venen de Xina.
2: Sí, el mateix.
3: Bueno, què volíeu?
1: No, res, felicitar-lo pel dia aquest del cotxe.
3: Ah, sí.
1: O és el dia de l'automòbil, del cotxe, eh?
3: És un dia raro per nosaltres, eh?
1: Ah, sí, per què?
3: No saps si quedar-te a casa... Sí, posar-te el mono de gala perquè faci una idea, és com si fos el dia de los guapos i tu fossis Jordi Basté.
1: No faltar, per l'amor de Déu.
3: No, farem una festeta, venen los companys del gremi aquí en el polígono, venen el de l'oli, que és el Jesulín Lubrique, el planxista, que és el Pedro Capó, el Pau Gasoil, i no ensenyem la factura que hem anat cobrant a senyores de Sant Cugat tenyides de ros amb el seu caient i no és comparant la estafa de otro.
1: Senyor Paco de Bujía, bon dia del cotxe, que tingui un gran dia.
3: Vine, perquè si no, ja no seran 1714, seran 3.000.
1: Ja ho sé. Una abraçada, gràcies. Gràcies, un aplaudiment per Paco de Bujía, taller Supercar.
3: Adéu, Carla, no sé qui és.
1: Hem connectat avui al matí la mare que el va parir.
0: Al matí la mare que el va parir.

0: Aquí teniu Chris de Sarandí. Aquesta cançó es diu Good Old Days. Sona des del matí i la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia a tots i benvinguts. Vinga.
1: De 6 a 11. A Despertant de Cop. El matí i la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.
0: Aquí estem, perquè hem vingut. Hola, Naixeta Olet, bon dia.
2: Bon dia.
0: Se t'està fent llarga com a mi la setmana o no?
2: Una mica, eh?
0: Joder, jo em pensava que
2: era... Està concostant, això.
0: Hòstia, molt. Avui, no sé per què. I tothom que... ahir li vaig dir a la meva dona exactament el mateix. I ella em va dir, a mi també. És a dir, és una cosa bastant genèric.
2: I mira que és una setmana una mica així, com una mica de festa, la Mercè, Santa Tecla, una mica això, però sí. No ho estem notant.
0: Bueno, nosaltres no ho fem.
2: No, nosaltres no ho fem, però almenys hi ha l'ambient.
0: Exacte. Avui saps? És, suposo, festiu a Tarragona,
2: m'imagino. Avui és Santa Tecla.
0: Perquè és Santa Tecla, per tant, enhorabona a tots els tarragonins i tarragonines, que ja sé que hi ha molta gent que no el busquis, aquestes èpoques, no. Que ells estan per la festa major. De fet, hi ha vist samarretes que posa... Ja quan passi Santa Tecla ja ho gestionem.
2: Sí, saps? Està bé.
0: Però això es veu que es para el món per la gent de Santa Tecla...
2: no em busquis.
0: Exactament. De Tarragona, i demà passarà el mateix per la gent de Barcelona. Tot i que Barcelona sempre queda més... Jo les festes de la Mercè, que les respecto molt i tal, també... Però
2: no és tant,
0: per mi la festa major és més la del poble,
2: sí,
0: fins
2: tant.
0: I tot la de Tarragona. Eh? Hi ha
2: ciutats
0: també.
2: És que la festa
0: també,
2: major de Tarragona és més de poble que no pas la de Mercè.
0: Estic d'acord. Estic d'acord. La Mercè és tan grossa, tan bèstia, sí. Tant d'això que ja traspassa.
2: No connecto.
0: O sigui, i a més, a Barcelona us passa una cosa... Bueno, us, com si fossis d'aquí.
2: Els hi passa.
0: Els passa una cosa molt estrambòtica, que sempre els ha passat, i clar, jo no sóc d'aquí, ni ganes. I sóc d'un poble que, clar, jo, l'Ametlla del Vallès, la Cavalcada de Reis, és la Cavalcada de Reis.
2: Uh-huh.
0: I el Carnaval és el Carnaval. I la Festa Major de l'Ametlla és la Festa Major de l'Ametlla.
2: Sí.
0: Aquí, a Barcelona, tu ets de Gràcia i celebres la Festa Major de Gràcia.
2: Exacte.
0: I la Festa Major de la Mercè de Barcelona.
2: Sí, sí, sí.
0: O si ets de Sants, celebres la Festa Major de Sants, sí. I la de la Mercè. O tal. O sigui, ho teniu tot per barris.
2: Sí.
0: Bueno, ho tenen tot per barri. La Cavalcada de Reis, igual.
2: Total.
0: Hi ha la del barri i la d'això. Ha, saps?
2: Perd una mica la màgia de les coses úniques, no? De dir, vaig a aquella cosa. No, en tens una cada carrer.
0: Exactament, sí, senyora. Sí, sí. Però, en fi, per tant, felicitats a Tarragona avui. Demà ho farem a Barcelona. Demà estarem fent programa aquí, que no...
2: Sí, sí, nosaltres no marxem. Que nosaltres treballem per Catalunya, no per Barcelona.
0: Ara ho has dit, ara ho has dit. Com sempre, aquesta hora anem a l'horòscop del dia al matí. La mare que el va parir, comencem pels Àries.
2: Avui et pot tocar solucionar un problema que ningú vol assumir. Fes-ho a la teva manera i quedarà resolt abans del que sembla.
0: Els que som Taure, què tal avui?
2: Una bona notícia relacionada amb els diners et pot alegrar el dia. Gaudeix-la, però guarda una part per més endavant.
0: Ara, que estic seguint un influencer andorrà que...
2: Criptobro?
0: Sí, però superbro, eh? O sigui, no sé què fot tota la vida. És un que, perquè em sembla increïble, té un Lambo i tal.
2: Però o sigui, no hi caiguis,
0: és tan excessiu tot que mirar-ho, no sé si em genera ràbia o plaer. Saps aquelles coses que diu que no deixa indiferent? I llavors aquest tio diu, sí, el diner sí que fan la felicitat, qui no digui que d'això s'equivoca i tal.
2: Bueno, mira.
0: Per tant,
2: depèn de quants, suposo.
0: Exacte, depèn de quants. Estaré atent avui per aquesta bona notícia relacionada amb la pasta. A veure, persones.
2: Avui et costarà quedar-te quiet. Aprofita aquesta energia per sortir, moure't i canviar una mica d'aires.
0: Gran.
2: Una persona que estimes necessita saber que hi ets. Un missatge o una trucada pot significar molt més del que t'imagines.
0: Lleó.
2: Avui la teva creativitat estarà especialment desperta. Dona forma a aquella idea una mica boja que et ronda pel cap.
0: Verge.
2: Algú pot canviar-te els plans a última hora. En lloc d'enfadar-te, aprofita el forat per fer alguna cosa que tenies pendent.
0: Balança.
2: Avui podries rebre un compliment inesperat. Accepta'l sense buscar-hi un però i creu-te una mica més tot el que vals.
0: Escorpí.
2: Un tema que mantenies en secret pot començar a pesar-te. Busca algú de confiança i comparteix el que necessitis.
0: Sagitari.
2: Una proposta relacionada amb un viatge o una escapada et farà somiar. Potser ha arribat el moment de començar a fer-la realitat.
0: Capricorn.
2: Avui et convé separar la feina de la vida personal. Quan acabis, desconnecta de veritat i dedica temps a la teva gent.
0: Aquari.
2: Algú et sorprendrà fent una cosa que no esperaves. Deixa de banda les etiquetes i permet que canviï la teva opinió.
0: Perfecte, ja vam peixos.
2: Avui sentiràs una pau que feia dies que necessitaves. No busquis complicacions i gaudeix simplement d'aquest moment.
0: Aquest paio que vaig començar a seguir es diu Xavi Escarigüela. Escarigüela.
2: Escarigüela?
0: Et sutso,
2: no?
0: Vale.
2: Com va de tsunami, aquest nom.
0: Ultra cripto, bro, eh? T'ensenyo una foto. La seva primera foto és
2: això. Ai, quin horror. Ha assegut en un cotxe taronja. Un cotxe d'aquests planíssims que quasi no es veuen de lo baixets que són.
0: Un Lambo, sí, és un Lambo.
2: Sí, és un Lambo, bueno.
0: Això és un Lambo. I és mira la matrícula del Lambo. Bueno, ara no ho veuràs. La matrícula... no sé si a Andorra crec que es poden posar el que vulguis, com si fos un Malibu.
2: Ai, té coses.
0: Sí, posa crack.
2: No, no, no, fora. Aquest noi li han de tancar el compte ja, eh? Anem tard.
0: Espera, que aquest tio amb la tonteria...
2: Oh, quin horror.
0: Sí, aquest tio té 387.000 followers, vull dir, saps? És molt curiós.
2: I has decidit ser un d'ells, eh?
0: Sí, sí, jo he decidit ser un d'ells.
2: Però
0: perquè...
2: és que ell es pensa que tu no ho fas irònicament, eh?
0: Ah, clar, ja ho sé. De fet, quan el vaig començar a seguir la setmana passada, perquè vaig flipar, em va enviar un missatge.
2: Sí o no?
0: I jo suposo que és un missatge...
2: Ah, d'agraïment, de gràcies per seguir-me, bro.
0: Sí, algo així, no. Ei, en català, més a més.
2: Sí?
0: Crec que sí. Però crec que és automàtic. Deu tenir alguna història que t'envia missatges automàtics.
2: És màrqueting, eh?
0: Els que comencen a seguir-los. Hola, què tal? He vist que em segueixes. Amb què et puc ajudar? Sí. Saps? I és com...
2: Bueno, res.
0: Et segueixo perquè és que no puc deixar de seguir-te. És com, no sé, la baliza. Si te la foto davant dels ulls, no pots deixar
2: no,
0: mirar-la.
2: No, no pots.
0: Doncs, és tan extrem, tot plegat, sí. Que és... bueno, en fi, és el que d'això. Arribem a l'informatiu de la Paula Montes, que és més terrenal i com nosaltres només faltaria. Bon dia a tothom. Flashback.
3: Bon dia, són 6:45. El Tribunal Constitucional acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. La majoria progressista del Constitucional ha tombat aquest dimarts la ponència d'un magistrat conservador que suposava amnistia a la malversació en resposta a un recurs d'empara que va presentar Jordi Turull. Si el Tribunal Constitucional acaba confirmant l'aval a l'amnistia del delicte de malversació, Puigdemont també s'hauria de poder beneficiar de la sentència. D'altra banda, Pedro Sánchez ha reconegut per primer cop que va fallar el control fronterer del Marroc en l'entrada massiva de migrants de Ceuta de finals de juliol. D'aquesta manera, el president espanyol amplia el que havia dit fins ara i apunta per primera vegada a Rabat, a qui demana que mogui fitxa. Ho ha dit en una entrevista a la CNN en el marc de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. I un incendi ha obligat a atendre un grup d'usuaris i treballadors d'una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès, del Vallès Oriental. Mentre duraven les tasques d'extinció dels bombers, han evacuat a una zona segura i lliure de fum els usuaris de la primera i la segona planta, mentre que s'ha confinat a les seves habitacions tots els residents de la tercera planta. Els esports. El Barça comença avui el seu camí a la Champions femenina contra el París Futbol Club. Pere Romeu té les absències destacades d'Aitana, Vicky López i Quica Nazaret, però torna Irene Paredes. I l'aturada de la Lliga de Primera Divisió pels partits de seleccions fa que es parli més que mai de la pilota d'or. Ara, a falta d'un favorit clar, els candidats van fent campanya per si mateixos. Un d'aquests és Lamine Yamal, que espera guanyar el guardó amb només 18 anys.
4: El matí i la mare que el va parir.
5: ¿De dónde volvemos en televisión si han salido unos anuncios antes? ¿De dónde volvemos?
6: De orinar.
1: Cada dia, quan es fa de dia, el matí la mare que el va parir, només a Flash.

0: Aquí teniu a Xiran, aquesta cançó es diu Sapphire. 2:04 de 7 del matí. Al matí la mare que el va parir. Jo cap a Mollà, com sempre a aquesta hora, els dimecres. Què passa, Quim Vila, com estàs?
1: Ja no comproves que estigui no. En línia ni res, eh? Vull dir, si treballessis a Cabo Canyaveral, passarien desgràcies, eh? Ho veus o no? Sabeu aquesta confiança llatina en que les coses aniran bé, saps?
0: Saps què estava fent?
1: Què estaves fent? Has estat de cos.
0: No. No. Estava parlant amb un dels... amb el Maki, amb el tècnic de la ràdio, d'un altre tema tècnic. O sigui, estem tots, el departament tècnic inclòs, traient aigua de la barca, saps què vull dir?
1: Sembleu un motociclisme, que cada any hem de fer la moto nova. Dius, encara no sabeu com collons va aquesta moto, tio.
0: Totalment d'acord.
1: Amb aquest tio que pesa igual que l'any passat, no? Saps què vull dir?
0: Sí. És veritat, sí.
1: Doncs mira, jo estava aquí obert el tap del dipòsit de gasoil de la calefacció, que ara vindran a posar suc del mesozoic, que són, saps que són fems de dinosaures refinats, i m'he rentat la mà, tio, però no s'acaba de fer neta mai la mà, tio. Eh que no?
0: De gasoil?
1: Sí, de gasoils, ni de gasoils Rovira, que és el millor. No s'acaba mai de fer, sempre
0: costa, put. Costa.
1: És com aquell olor de xell gran reserva de la família.
0: Una mica
1: que,
0: sí.
1: Que hi ha gent que es perd pel bosc i un gos amb sinusitis mangostipat els troben, eh?
0: Exactament.
1: I que, aquella cosa... Però va, anem per feina, va, és igual.
0: Però què, Quim, què dius? Què dius? A veure.
1: Primer titular que m'ha sobtat una mica, eh? Un MERS tocat per la... Un MERS tocat per la nova desfeta de la CDU guanya temps a Alemanya. Dic,
0: MERS és el d'Alemanya, vale. Okay, sí.
1: Però clar, llegeixes això, llegeixes un MERS tocat per la nova desfeta de la CDU guanya temps a Alemanya. He pensat, si ho llegeixes així i no s'agraeix el dia de política europea, què entens? Què és un MERS?
0: Un MERS era un animal exòtic.
1: Una ètnia d'Star Trek, un MERS, un MERS tocat, un extraterrestre ferit, o li han fotut mà sense consentiment perquè l'han tocat, saps què vull dir?
0: Sí.
1: O és una marca nova de cotxes, un Mercedes MERS, per exemple.
0: Exacte, mira. Sí.
1: I la desfeta de la CDU què és? La Confederació de Desastres Universals? El club de derrapades urbanes, què cony és això, eh? Sí. O sigui, però sort el titular diu el conseller alemany manté el guió i apela a l'estabilitat encara que l'electorat ha optat per les opcions més extremes.
0: Vale.
1: I aquí ja ho he tingut clar, eh? O sigui, és un cancel·lador de guions que no vol suspensions toves al cotxe encara
0: Exacte.
1: Que hi hagi gent que voti que sí. Ara ho veig clar.
0: Sí,
1: el
0: això.
1: Que passa és que ara no entenc moltes coses a la primera perquè últimament estic escoltant influencers i m'ha baixat molt la comprensió lectora, saps?
0: No m'estranya.
1: I abans era, va, però... una altra notícia i me'n vaig a esmorzar. Vinga, va.
0: Vinga.
1: La plantilla de bus de TMB, preveu més aturades... Transports Metropolitans de Barcelona, això sí que m'ho sé, eh?
0: Sí.
1: La plantilla de bus de TMB preveu més aturades a l'octubre si no hi ha acord abans de 15 dies. I com que jo soc difícil i espès de ment, he pensat... Hòstia, el primer cop que ho he llegit he dit que pensava que improvisarien més parades entre les existents.
0: Més parades de la parada que fa la línia del bus.
1: De l'establerta, no? Sí, per beneficiar els horaris i putejar Transports Metropolitans de Barcelona.
0: Clar.
1: Perquè, escolta una cosa, no és conya això, però per què la gent que viu entre parades no li posen mai la parada davant de casa? Jo penso que això hauria de rotar una mica, ho trobo molt injust.
0: Parades rotatòries, poca broma, eh? No està mal, la idea, el concepte no està malament,
1: perquè,
0: eh?
1: A vegades dono la sensació que pensen, aquí hi ha un espai, no? I fotem una marquesina i 4 seients de plàstic. No, això està estudiat o no? Perquè, hòstia, no hi ha dret que et compris un pis a Barcelona o... Bueno, si compres un pis a Barcelona és que ets multimilionari. Que lloguis una habitació a Barcelona, saps?
0: Sí.
1: D'aquelles que no pots anar mai al lavabo perquè sempre hi ha gent guinyant.
0: Sí.
1: Doncs, i que a sobre hagis de patejar-te, jo què sé, travessar...
0: Estic d'acord.
1: Home, a veure, la de metro és més fotuda, ja ho entenc.
0: Sí, clar.
1: La de bus és arrencar allà i fotre més avall o més amunt, no? No ho trobes bé?
0: Sí, però jo trobo que és com dius tu, que on veuen un espai que no hi ha res, allà s'hi foten, i ja està.
1: Ja piquen el masset a terra, ja foten una mica de forat, que sí?
0: Més que res, ho penso perquè tota la cosa amb diner públic, estic veient que estudis previs, estudis de mercat i tal, més aviat pocs, saps què vull dir?
1: És que passa que quan et gastes diners que no són teus, no tens tanta pressió, saps?
0: Clar, vulguis que no.
1: Quieras que no, no tens tanta pressió.
0: Llavors,
1: puc fer un apunt final, Carles, sí, encara? Sí. Aquesta gent diuen que també reivindiquen la millora dels calendaris, que suposo que no es refereixen a canviar d'impremta, no. Els calendaris els estan bé, vol dir les dates de treball i això, i la jornada laboral, i també el lot de Nadal, que això m'ha fet pensar, no?
0: Perquè carai!
1: Pobra gent, els deuen donar una bossa de plàstic amb un pot de préssec amb el Míber, una barra de torró de xocolata feta de farina de cacauet amb mi donat amb greixos de palma hidrogenats, una ampolla de vi negre que tu penses perquè el vidre és fosc, que quan la vesses amb un got o la serveixes sembla una mostra d'orina, i i un presumpte cava que és un vi gasificat i si el tires a sobre desencalla frontisses rovellades.
0: Totalment, totalment.
1: Llavors, des d'aquí em plaço, si hi ha qualsevol autobús aire o un autobús aire o un autobús aire que pugui confirmar aquesta informació o corregir-la, estaria bé, que sí?
0: No estaria malament, i a més hi ha molta gent dels autobusos que ens escolta, així que...
1: Doncs mira, segurament, sí. a veure si reps alguna una trucada, i si vale. No, jo què sé, Carles, ens veiem dimecres, adéu, tio.
0: Àudios, Quim Vila.
2: Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir de Flashback. Tan eficaç com la cafeïna, però sense l'efecte laxant. Amb Carles Pérez.

0: Aquí teniu els Coldplay amb BTS. Aquesta cançó es diu My Universe. Bon dia, Anna. Bon dia, Anna. Espera, que no tenia el botó apretat jo, perdona. Anna, que estic fatal, estic mig adormit encara a aquestes hores, com tothom, suposo. Escolta, felicitats, de part de l'Adrià.
1: Moltes gràcies.
0: Que em fas 44, em diu que et diu que t'estima molt, que espera que passis un dia espectacular, que avui no tens excusa per llevar-te de mal humor, perquè, bueno, perquè som nosaltres qui et despertem i, per tant, has de quedar bé. Clar, no et fotràs, no t'emprenyaràs ara. Davant de tot Catalunya. Diu que sap que ens escoltes i que aquesta trucada et fa molta il·lusió, Anna.
1: Doncs sí, la veritat, que m'ha fet molta il·lusió.
0: Que bé. Doncs moltíssimes, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta, Anna.
1: Gràcies.
0: Adéu, maca, gràcies. Adéu. Punt d'arribar a 6:45 del matí. A cop d'ull el temps, com sempre, amb el Jean Ponsa. Hola, Jean Ponsa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Avui farà sol.
0: Dia de sol avui, tranquil·litat.
2: Correcte, avui hem començat la tardor, aquesta matinada, i comencem, doncs, aquesta nova estació amb un temps gairebé d'estiu, perquè les temperatures del migdia tornaran a ser molt altes avui, per sobre dels 30 graus a les comarques interiors. Per tant, déu-n'hi-do. A més, acompanyat amb un sol de justícia. Avui tindrem un sol que acompanyarà tant al matí com a la tarda a totes les comarques, com a molt algun núvol decoratiu a punts del Pirineu aquesta tarda, però poca cosa més. Un dia molt tranquil i de temperatures bastant suaus.
0: Bé, temperatures ara mateix.
2: Ara mateix a Olot tenim 12 graus i mig, a Raimat 15 graus i mig, a Malgrat 17 graus, i a Begues, al Baix Llobregat, 19 graus i mig.
0: Perfecte, doncs va, connectem amb el Marc Casanovas, que està arribant ja cap aquí, cap a la ràdio, cap a Flashback. Hola, Marc, què tal?
4: Hola, hola, què tal? Bon dia, com va això?
0: Molt bé, com has dormit avui?
4: Bé, prou bé, poc, prou bé. Però, bueno, s'ha pogut dormir una estona.
0: Vale.
4: Ja no demanem més.
0: Doncs aquestes sí, alçades, no?, ja sí. N'hi ha prou. I el llistó ja està tan avall que, mira, si dormim poc, prou bé, ja està bé, tu. Ja
4: crec que si dormís més em posaria malament, també.
0: Imagina't.
4: És que igual sigui una altra persona, llavors.
0: Sí, ara hi ha estudis que diuen que dormir més ja també és perjudicial. Sí. Abans era al revés i tal, un no sap què ha de fer, ja. Realment.
4: Sí, sí, que hi ha més mortalitat a partir d'ençà que és dormir més de 9 hores al dia.
0: Ah, bueno, clar, perquè això ja són marmotes, eh?
4: Sí.
2: Ningú ho practica aquí, penso.
0: Digues.
2: Ningú de nosaltres ho practica, això.
0: No.
5: Ho sabem fer. Jo crec que encara que ens hi fotéssim, no
0: jo
5: ho sabem
0: fer. Més de 6 em sembla molt estrany, no?
4: Ja. Jo em fotria molt nerviós, eh? Sí, un cap de setmana a llevar-me a les 10 del matí...
0: Hòstia, sí.
4: Jo per mi ja està espatllat tot.
0: Sí, sí, una mica sí, eh? Sí,
4: ja no val la pena res, ja pot venir el dilluns.
0: Estic bastant d'acord, sí.
2: Dilluns a les 6.
0: Bueno, va, dit això, comencem a repassar l'actualitat d'aquest dimecres. Què t'ha cridat l'atenció, Marc?
4: Doncs mira, un estudi de la Universitat de Newcastle que sí. Ha trencat una llança a favor d'un tan cunyat com que les dones veuen més colors que els homes. Sempre hi ha aquesta cosa, no?, de que les dones, els colors i els homes són més bàsics, tal i qual. Doncs resulta que és, en part, veritat.
0: Ah.
4: Hi ha, no totes les dones, però sí que hi ha algunes dones que poden veure més tons de colors que la resta de persones.
0: Oh, carai.
4: Tot això té a veure, atenció, perquè estan fent un màster d'oftalmologia, si hi ha algun metge a la sala que em perdoni, però hi ha una història als ulls, les cèl·lules que s'encarreguen de transformar la llum en color, que són els cons,
0: sí.
4: D'acord? Normalment, les persones en tenim 3.
0: Vale.
4: Doncs hi ha algunes dones, segons aquest estudi, que en poden arribar a tenir fins a 4, que seria doncs, els encarregats de veure aquestes tonalitats diferents. Llavors, el cervell es veu que també ha d'estar entrenat per poder-les llegir correctament.
0: Vale.
4: I tot això, i per què les dones i no els homes? Doncs fàcil, perquè aquesta informació genètica, aquests cons, són del cromosoma X. Ja sabeu que si sou dones teniu dos cromosomes X, XX, i en canvi els homes tenim XY.
0: Vale.
4: Doncs per tant, com que hi ha més informació d'aquests cons en els cromosomes X, les dones tenen més opcions de tenir aquest quart con, que seria doncs, aquesta forma de poder veure més colors o més tonalitats que la resta de persones.
0: Clar, fins ara es deia més que hi veiessin més colors que els anomenaven, diguéssim.
4: Bueno, que saben apreciar la diferència, no? Per mi un blau és un blau, i després ara. Això és el que hi ha un turquesa, un blau marí, un blau cel, un blau no sé què. Doncs això.
0: O el bordeus, el mostassa, sí. Tot aquesta tonalitat, tot aquest tipus de tonalitat, doncs escolta'm. Sabeu que la Naget les veu més que jo
5: sí.
0: Soc molt...
4: Mira que deu tenir un quart con.
0: Bàsic.
5: Sí. Però a vegades no us passa que us inquieta molt el... Sí, vale, jo això ho veig verd.
0: Sí.
5: Que tu em diguis sí o no,
0: sí.
5: Qui ho comprovarà, objectivament.
0: Exacte. És que l'objectiu... Sí.
5: Si és impossible.
0: És una paranoia, eh?
5: O sigui, jo no sé com s'estudia això, perquè és impossible.
2: I si veus diferent tu i penses que aquest és el color...
5: Clar.
0: No. Què és?
5: Per tu és verd, potser això, però per mi potser ho estic veient superdiferent.
0: És que la pregunta, si tires aquesta pregunta, si tires del fil, vas a parar a què és la realitat.
5: Bueno, és que perquè, clar, si
0: per exemple,
5: cap,
0: Najet, sí. tu que portes ulleres,
5: sí.
0: si te les treus,
5: exacte.
0: Ho veus distorsionat, no?
5: Sí, veig borrós.
0: Bueno, sí, distorsionat.
5: Sí.
0: Qui, la realitat què és? Amb ulleres o sense?
5: Clar.
0: Aquesta és la pregunta que faig jo.
5: Jo no sé com hi veus tu. O sigui, potser
0: exactament.
5: Tu hi veus igual que jo sense ulleres.
0: Exactament.
5: Però i et penses que és la normalitat.
0: O és més, com el teu cervell interpreta la informació que arriba als ulls? Que arriba dels ulls.
5: No, és una
0: bogeria. Clar, és que, no. Per tant, la realitat què és?
5: No, res.
0: No existeix la realitat objectiva.
5: No.
2: 6,48.
0: Ja, bueno, és que el Marc obre aquí uns debats.
4: Ja, és greu, ja.
0: No, clar, el tema dels colors, clar.
5: No, és molt fort.
0: Sí.
4: Pensava que és el tema lleuger i ràpid, però veig que no.
0: Hòstia, no, és que el que diu la Najet, jo va haver-hi una època de portar ulleres, em van posar, vaig jurar res. I aleshores jo veia les coses més primes, amb ulleres.
5: Més primes?
0: Sí, més bueno, sí, més estretes, com, saps com les teles aquelles que
5: sí,
0: les veus...
5: Sí.
0: De, bueno,
5: més estilitzats.
0: Més estretes.
5: No?
0: I llavors jo vaig pensar, per exemple, a mi més prim. I llavors jo vaig pensar, collons, estic més prim del que jo m'he vist fins ara.
5: Yeah.
0: Saps per què m'he posat ulleres? I en teoria l'ullera corregeix.
5: Sí, sí.
0: I per tant apropa més a la realitat. Però què és la realitat?
5: Bueno, quan et mires al mirall no estàs mai igual que quan et fas una foto.
0: Exactament.
5: És com, vale, quina és la veritat sempre. Perquè no m'està agradant.
0: Exactament.
5: O quan sents la teva veu per la ràdio, sents àudios i tal, és com,
2: i això és aquesta estrany, veu?
5: Eh? Sí, tothom sent aquesta veu, menys jo.
0: Totalment.
4: La realitat sempre és la pitjor.
5: Sí, exacte.
0: La pitjor de les opcions, tens raó. Sí, sí.
2: Lo de la veu
4: sempre.
0: Ai, sí, lo de la veu, bueno, sí, clar, fins que no t'acostumes, és el primer impacte.
5: Com,
0: ara amb les
5: no,
0: notes
5: no.
0: de veu a WhatsApp i tal és diferent, però abans...
4: Sí, perquè jo tinc una veu que flipes, eh?
2: Sí, sí.
4: El que passa que vosaltres sentiu aquesta, però jo la meva veu és espectacular.
0: Clar, tu te la guardes pels moments íntims amb la teva dona,
4: bueno,
0: ja ho sabem, això.
4: Sí, clar, no, però la guardo per mi. La que sento jo és increïble.
0: Ah, bueno, la que sents tu...
5: Clar, a mi m'agrada més la que sento jo que la que sentiu altres, però també.
0: Clar, però és que mai ningú la podrà sentir.
5: Marc, no.
2: Estàs dient que tens veus dins del cap?
4: Sí, em parlen sovint.
0: Bueno, escolta, Marc Casanovas, ens veiem d'aquí...
4: Bueno, de res, eh?
0: No, home, no, gràcies pel debat.
2: Gràcies.
0: Ens veiem d'aquí 12-13 minuts.
4: Fins ara.
3: Energia matinal essencial. Al matí la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
6: Yo, what's up, guys? This is Michelle.
7: Hey, this is Ultra Natate.
8: And this is...
6: On Flashback.

0: un plaer amb el qual ha comptat el productor Agel, que és la veu d'Ultranaté en aquesta cançó. Moving to the Sun, música house ben parida per acostar-nos mica a mica a les 7 del matí. Al matí la mare que el va parir aquest dimecres, aniversari de la Mercè. Hola, Mercè.
1: Hola, bon dia.
0: 50, no? Vale, vale. Et felicito en directe a part de la Irene i de tota la família, que diuen que t'estimen moltíssim, que ets la millor germana del món i ara preparat per celebrar-ho com mai, perquè us n'aneu, no? Ho saps, això? Sí? Sí,
1: sí, sí, sí. Ens n'anem demà.
0: Saps on aneu, no, i tot?
1: Sí, sí, sí, anem a Roma.
0: Ah, vale, vale, vale. Que no sabia si ho sabies, dic que potser l'estic dient jo ara mateix a la Mercè.
1: Sí, directe, sí, sí, sí.
0: Us n'aneu cap a Roma, molt bé. Escolta'm una cosa, que gaudiu molt, molt, molt i molt de Roma. I que,
1: perdona?
0: Que gaudiu molt de Roma i que no us aixequin, i que no us aixequin la camisa quan us vegin cara de guiris als restaurants.
1: Espero que no, espero que no.
0: Cosa que ho dic perquè com que acostuma a passar, saps? Dic, que no us aixequin la camisa. Mercè, una abraçada ben forta, que gaudeixis per Roma.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Vinga, adéu-siau.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia. Va, anem amb la teva recomanació dels dimecres, Naixet. Què ens recomanes avui?
2: Doncs mira, vaig anar ahir al teatre i vaig anar a veure una obra de teatre que es diu Consulta Familiar.
0: Molt bé.
2: Vale? El Teatre Maldà, que és un teatre que està allà a prop del Liceu, a les Galeries Maldà.
0: Val.
2: La teniu fins al 4 d'octubre. És una comèdia musical, però és com una semicomèdia. O sigui, no, una comèdia del tot, una semimusical.
0: Vale, vale, comèdia semimusical.
2: Exacte.
0: Sí.
2: A mi em comença a fer una mica de mandra els musicals en aquest moment que estic,
0: però...
2: No, està bé.
0: Ah, va.
2: No em va fer gens de mandra, aquest. O sigui, no canten tota l'estona, és com de tant en tant, ho fan molt bé, aquestes dones. Us explico una mica de què va. És una consulta de teràpia on hi ha una pacient que està molt farta de la seva mare. O sigui, ja no pot més, no vol passar el Nadal amb ella perquè arriba Nadal, ho ha intentat moltes vegades i que s'entenguin i no hi ha manera. I cada vegada que va a casa seva és com un examen. O sigui, a casa sa mare, que vens sola perquè t'han tornat a deixar, perquè vas vestir així, no trobaràs feina... Una mica aquest matxaque, no?
0: La mare tampoc ho posa fàcil.
2: No, en absolut.
0: Clar.
2: Per això mateix se'n va a teràpia i està fent aquestes sessions. Ara bé, a teràpia li comença a agradar la terapeuta.
0: Ah, carai.
2: Això és molt interessant.
0: Vale, vale,
2: això jo crec que passa més del que ens pensem, eh?
0: Vale,
2: perquè estàs allà com en confiança, tal... Que passa que la terapeuta, doncs, passen moltes hores juntes i acaba fent una confessió i és que fa 10 mesos que amb el seu marit, res de res. No es toquen ni amb un pal. Llavors...
0: Val, però a veure, aquesta noia que va a la teràpia...
2: Sí.
0: Sap si és bisexual, la terapeuta?
2: No, no ho sap. Però està aquella dona, la terapeuta, està com tan desquiciada que no pot més, diu, és que a mi ara això em vindria de gust.
0: Ah, carai!
2: Necessito alguna cosa,
0: saps?
2: I a partir d'aquí comença tot una mena de croquis entre elles i paral·lelament hi ha una altra trama que s'acaba juntant amb això i és que la terapeuta té una amiga que és més gran que ella i que, jo us ho deixo aquí, té una relació directa amb aquesta pacient i tot acaba encaixant.
0: Val.
2: Jo no sé si fer spoilers o no.
0: Potser no, potser no.
2: Bueno, té una... Ho podeu, o sigui, ja hi podeu arribar.
0: Val.
2: Té una relació directa amb la pacient que està tractant.
0: Val.
2: I llavors és una comèdia entre tots aquests problemes, entre la mare, la filla, la terapeuta... Bueno, una mica molt. Tot això.
0: És que jo sempre he pensat que els terapeutes han de posar moltes barreres sempre.
2: Sí,
0: de, clar. S'han de com proposar-se barreres com a priori, fins i tot, de visitar els pacients o les
2: sí.
0: pacients. Perquè és que és una relació com... com molt intensa.
2: Sí, és a dir, és molt desnivellada sobre.
0: És
2: sí.
0: molt fàcil, per exemple, enamorar-te del teu o de la teva terapeuta
2: sí, sí, sí.
0: o confondre les coses de som clar. Amics i quan
2: perquè
0: no.
2: Perquè t'escolta durant una hora sencera. Saps? Sí, sí, sí, sí, sí. I llavors és una mica tota aquesta història. A mi em va agradar moltíssim, vaig riure molt.
0: Val.
2: No m'ho esperava gens, la veritat. Em pensava que no em canvia... No et canvia la vida, però està molt bé. I a sobre el Teatre Maldà és un dels meus preferits perquè és un teatre moníssim, amb un terra com d'escala,
0: que
2: això és xulíssim.
0: Que guai.
2: I són menys de 50 cadires.
0: Molt bé.
2: Sí, res. És,
0: on està?
2: M'encanta. A les Galeries Maldà,
0: ah, sí,
2: a Ciutat Vella, allà a prop
0: perfecte.
2: Del Liceu. Baixem la L3 i ja està.
0: L'obra es diu...
2: Consulta Familiar.
0: I tu li poses un... què? 8-9?
2: 8 i mig, eh?
0: 8 i mig,
2: sí,
0: 8
2: sí,
0: i mig.
2: Sí, sí, em va sorprendre, m'agrada molt.
0: Doncs teniu el segell de qualitat de la Naixet,
2: sí,
0: que ja sabeu que sempre és garantia perquè ella no menteix.
2: No,
0: i,
2: mai.
0: I si ha de dir alguna cosa que no li ha agradat, ho diu.
2: Es
0: I per
2: diu.
0: Tant, aquesta és la gràcia.
2: I tant.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, ja teniu un pla per fer. M'has dit fins al dia...
2: Fins al dia 4 d'octubre.
0: Perfecte.
3: El despertador de Catalunya. El matí i la mare que el va parir. Carles Pérez.

0: Flashback. Bon dia, us parla Quim Barceló. L'incendi de la Carola d'Ordino va quedar ahir estabilitzat, tot i que els bombers van continuar vigilant la gran quantitat de brasa per evitar possibles revisades. Durant aquesta nit s'han mantingut dues dotacions de guàrdia i els treballs continuen, especialment als quatre blocs de la part superior del complex. El foc va afectar 10.000 metres quadrats d'edificació i va deixar quatre dels set blocs completament calcinats. El director de bombers, Juanjo Barrio, va explicar que la propagació va ser molt ràpida per la quantitat de fusta i material combustible, així com perquè l'avís es va rebre una mica tard. El motiu d'aquest incendi està en plena investigació. Una urbanització dissenyada per Jean Nouvel i formada per 52 habitatges que es trobava aproximadament un mes de completar les obres. Anem a altres temes. El govern estima en 65,4 milions d'euros la inversió necessària per ampliar l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. El projecte contempla 43,7 milions per construir un nou edifici annex, 21,2 milions per reformar estructuralment part de l'actual hospital i mig milió per altres actuacions. A aquestes quantitats s'hi afegeixen 4,8 milions per redactar el projecte executiu, que haurà de concretar el cost definitiu. El nou immoble tindrà entre 13.000 i 15.500 metres quadrats, mentre que es reformaran uns 3.000 metres quadrats a l'edifici existent. Tots dos quedaran connectats i funcionaran com un únic complex hospitalari. A Andorra la Vella, el nou pla d'ordenació urbanística parroquial limitarà a 7 el màxim de plantes dels edificis davant de les 15 permeses fins ara i reduirà de mitjana un 40% d'edificabilitat. La disminució serà d'entre 15 i el 25% al fons avall i arribarà a situar-se entre el 50 i 65% a les zones més elevades i pròximes als espais naturals. La cessió obligatòria passarà del 15 al 30% amb l'objectiu que Comú pugui obtenir més sòl per a zones verdes, habitatge públic o equipaments. Els projectes, però, que incloguin habitatge a preu assequible podran disposar d'un 10% addicional d'edificabilitat. I el cap de govern, Xavier Espot, es troba aquests dies a Nova York, assisteix al debat general de la 81a Assemblea General de les Nacions Unides. La sessió està presidida per Khalilur Rahman, escollit el passat mes de juny. Espot ha d'intervenir davant de l'Assemblea General avui dimecres durant la sessió de la tarda.
1: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
2: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
0: Flashback.
3: Flashback.
0: Escoltes Flashback Andorra al 96.0.

0: aquí teniu a Just Might, una cançó de Bruno Mars que ja passa per la secció Inspiració o Plagi, perquè a mi em recorda molt a Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. Imagineu-vos si tiro enrere. 7 i 5 minuts d'aquest dimecres 23 de setembre del 2026, dia en el qual hem de felicitar la Bruna, que la tinc al telèfon. Hola, Bruna.
1: Hola.
0: Hola, hola. I

0: Això va començar mica en mica, però avui és el dia. Avui...
1: Fan com una setmana sencera.
0: Perdó, una setmana.
2: Clar, una festa major.
0: I el que els hi queda, eh?
1: Bueno, perquè... Nosaltres, que som de Barcelona, o treballem a Barcelona, tenim la Mercè, però que no ho farem.
0: Que és demà.
1: No farem festa.
0: Que és demà, no... Bueno, tu no, no. Tu no ets de... Ni has nascut a Barcelona, ja, i et diré ja més, ni vius a Barcelona.
1: No sé ni d'on soc ja.
0: Oh, imagina't, ets nòmada.
1: Ni d'on vengo ni d'on vull.
0: Ets nòmada. Bueno, doncs avui felicitats als tarragonins i tarragonines. Avui també hem de felicitar l'Aina Clotet, que fa 44 anys, l'actriu catalana, que la veus a totes les catifes vermelles de festivals. Sí. Està tot arreu ara mateix, Aina Clotet. I Bruce Springsteen, que fa 77 anys.
1: Home, ho has dit com si res, això.
0: Bueno,
1: és doncs... molt fort, eh?
0: Sí, home, sí. Jo l'he anat a veure, mira, l'he anat a veure una vegada i vaig al·lucinar, de debò. Venia de veure Madonna el mateix cap de setmana.
1: El contrast.
0: I el contrast va ser, fa molts anys, el contrast va ser... enorme.
2: Quin cap de setmana, tu també, no?
0: Sí, Madonna, tot espectacle, focs artificials, pati, tal, tal, i Bruce Springsteen, res.
2: Res.
0: O sigui, ell, la banda, no li calia. Sí, sí, ell mateix omplia l'escenari.
1: Sí, sí.
0: Bueno, i parlem de gent que encara s'hi dedica i que és gran, avui és aniversari de Julio Iglesias, que fa 83 anys.
1: Hosti, se'n sap poc, no?, des que el van denunciar per coses molt, molt xungues.
2: Ui, sí. Sí.
1: Pel que sigui, se'n sap poc.
0: Sí, sí, sí, sí. No n'hem sabut gaire cosa.
1: D'ell i del fill. Que
0: del,
1: també,
0: de l'Enrique o de l'altre?
1: De l'Enrique. Bueno, Enrique no fa, era més famós, no?
0: Sí, sí, sí, però
1: també està...
0: fa molts anys que no fa res de música ni res.
1: Aquesta gent s'han tancat en si mateixos.
0: I avui, pels fans, fa 137 anys que es va fundar a Japó la fàbrica Nintendo. Que direu, fa 137 anys no hi havia videojocs,
1: no,
0: evidentment. Van començar fent cartes, de jugar cartes.
2: Home,
0: com, el naipe,
1: sí,
0: doncs,
1: sí, sí.
0: Van començar fent cartes i llavors es van passar al món del videojoc fa uns 30 o 40 anys. Tot això ha passat avui, tot això passa avui dimecres 23 de setembre. Què ens expliques avui, Najet?
2: Doncs mira, avui que és Santa Tecla, us explicaré una tradició molt important de Tarragona, que és anar a tocar ferro.
1: Vale.
2: Vale, pels tarragonins i per la gent que hi va, és quasi una obligació passejar per la Rambla i anar a tocar ferro al balcó del Mediterrani. No sé si el coneixeu, és un balcó que està
0: on
2: al
0: acaba la Rambla, no?
2: La Rambla Nova, sí, que són 2 quilòmetres de Rambla, vull dir que tens una estona per caminar.
0: Sí.
2: I el balcó aquest està considerat, segons la guia de Repsol, un dels 10 millors d'Espanya, eh?
0: Què dius, ara?
2: Sí,
1: si la guia del Repsol...
2: Home, és una gran guia.
1: No sé, tothom.
2: És increïble. I és un balcó, us he d'imaginar, un balcó molt llarg, de 200 metres, i és un punt de referència, vale?
0: Sí.
2: Allà. Llavors, si tu vas a la Rambla, has d'anar a tocar ferro abans de tornar a casa.
0: Ah, o sigui, la brana del balcó...
2: Sí. Si no, es considera que tindràs mala sort. O sigui, has d'anar sí o sí.
1: Vale, però poses un candau perquè estàs
2: enamorat? No som així, és de cutres.
1: Quina merda de balcó és
0: No es pot fer això, que si no posa tothom i s'ha de canviar la brana.
2: Bueno, clar, caurà.
0: A París va passar.
1: Un xiclet o tirar un euro, alguna merda d'aquesta s'ha de fer.
0: Però si hi ha la Renfe a sota.
1: Ah,
0: i a la via del tren.
2: Bueno, i tot el Mediterrani. És una mica més romàntic, també.
0: Doncs
2: en aquesta brana hi ha uns petits pilonets a sobre de la brana, vale?
1: Ara, aquí poses el candau.
2: No, no hi ha candau, Oriol, no. Com uns adornos que sobresurten de la brana i estan separats al llarg de tot el balcó. I tots ells representen un dia de la setmana.
1: Ah.
2: I de tant en tant n'apareix un que és més gros. Aquest més gros representa el diumenge.
1: Val.
2: I llavors, a partir del primer, la resta d'adornos, diguem, dels pilons, representen el dia de la setmana correlatiu.
1: Clar.
2: Llavors, tu, quan vas a tocar ferro, vas a tocar el piló del dia de la setmana que sigui en qüestió. És a dir, vas comptant del diumenge, doncs dilluns i març, doncs si avui és dimecres, tocarem dimecres, anirem a tocar el dimecres de ferro i tornarem cap a casa.
0: Molt bé.
2: Això es fa... per anar a tocar ferro.
1: Si estàs tocant ferro
2: sí.
1: I veus una altra persona tocant ferro, hi ha com un moment dels dos sabem què fem.
2: Però és que és evident que has d'anar a tocar ferro allà. O sigui, allà vas a tocar ferro.
0: Però això et dona sort i tal,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, o sigui, se suposa que sí.
1: Però a més has de tocar el ferro que toca. Vull dir, si avui hauries d'anar a tocar el dimecres, si
2: exacte.
1: No ets idiota.
3: Ara.
2: Sí.
0: Si no, potser tens mala sort.
1: Clar,
0: se tira en contra.
1: Sí. Això que hi ha normes a Tarragona.
3: Massa no.
2: No, és només això, anar a tocar ferro i cap a casa i ja està.
3: Ja està, eh? La festa major feta.
0: És que, a veure,
2: allò... No, això es fa sempre. Això es fa quan vas a Tarragona. Clar.
0: Què vols anar a fer, Tarragona? L'expressió...
2: Però una cosa...
0: Toquem fusta. L'expressió toquem fusta a Catalunya... es substitueix per toquem ferro.
1: Toquem
0: no sé
1: ferro.
0: Si ho sabíeu.
3: Doncs mira.
2: Doncs mira també, que importants que som.
1: Però bueno, què més té Tarragona? Les muralles, no?
2: Hi ha tot.
3: Hi ha allò dels romans, no?
2: És la millor ciutat on viure-hi. La veritat.
0: Allò, som merda pura.
1: Allò del Buenafuente.
2: Surrosos.
3: Allò que estan obres.
0: Allò del Buenafuente?
1: Muralles.
2: Buenafuente és de
1: Reus. Muralles de Tarragona.
0: Sí, sí.
1: Tu, bueno, és que no havies nascut.
2: Passo, en
0: bueno, sèrio. Felicitats als tarragonins i tarragonines. Anem a tocar ferro tots plegats.

0: flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: Gràcies, Catarres, i dels Catarres... A parlar de la Leire Martínez Naget, que és actualitat l'excantant de l'Oreja de Van Gogh.
3: Doncs sí, perquè ha publicat una campanya plena de darts, plena de ganivetades...
2: Hola.
3: Cap a l'Oreja de Van Gogh, oh, una mica a la seva lleig, sortida.
2: Oh, no.
3: Sí, sí. Per començar, el lema de la campanya ja és directament «Cuando empiezas a ir por libre, todo va mejor».
4: Hosti, molt bé.
3: ¿Vale?
5: A lo mejor se refiere a otra cosa, no sé.
2: Sí. A veure, ja serà.
5: És casualitat.
3: Després, el vídeo de la campanya comença imitant la portada del disc «Lo que te conté mentre te hacías la dormida». Oh. O sigui, ella calca aquesta imatge, surt no ella estirada a un llit al costat d'un gerro amb la mateixa composició de la portada del disc. Hòstia. Igual.
5: Que fuerte.
3: És tota una declaració d'intencions fins que arriba un moment on revela el que està anunciant, perquè això és una campanya publicitària d'alguna cosa. I com qui no vol la cosa, ho diu, però com si fos una casualitat tot el que els darts que ha anat dient. Si vols, el podem escoltar.
2: Home, i tant, escoltem-la.
6: Hay un momento en la vida en el que te lanzas a ir por libre. A veces no tienes claro cómo empezar, pero acabas aprendiendo a hacer las cosas a tu manera. Tú solita y sin más manos. Al final se trata de confiar en el proceso y ver cómo, poco a poco, recibe resultados. Bendito momento en el que decidí ir por libre. ¿De qué os pensabais que estaba hablando? Y es que ir por libre con la luz pulsada de Brown es decir adiós al dolor de la cera, a tener que pasarte la cuchilla cada tres días o a pedir citas previas.
2: O sigui, estava parlant d'una màquina d'afaitar, no?
3: Exacte, de depilar-se.
5: Claro, porque lo de grupo no lo decidió ella. Lo decidieron los demás.
2: Clar, clar, és que... Clar.
5: Claro, és que por eso no me cuadraba. Yo decidí, tú no decidiste nada.
4: Però no li fa cap bé, això, no?
3: No, la veritat és que no. Es veuen moltes coses en aquest anunci, si us recomano que el veieu en vídeo. Talla les tiges d'un ram de roses, com referint-se a roses, i posa uns clavells blancs a un pot d'aigua. Sí, sí, sí. I encara hi ha una mica més de mala llet publicitària.
2: No seran uns tulipans?
3: No
2: seran uns tulipans?
3: No, crec que
2: perquè
3: són uns clavells.
2: Perquè el tulipan és la flor del tema de Van Gogh, tot plegat.
7: Mm-hmm.
2: Ah. I Amaya va fer una cançó que es deia Tulipan, que és una quan va anar en solitari agraint tot el que li va portar a l'Oreja de Van Gogh, és a dir, que no siguin tulipans.
3: Diria que són uns clavells perquè ella va guanyar el Mask Singer a aquest concurs sota la màscara de clavell.
2: Ah, vale, vale.
3: I no sé si potser va per aquí.
2: Potser sí, potser sí.
3: I també hi ha una altra cosa així una mica més mala llet, i és que aquesta campanya l'han instal·lat al metro de Goya de Madrid,
2: sí,
3: que és precisament la parada que hi ha al costat del Movistar Arena,
2: sí,
3: on avui...
2: Vamos, hombre!
3: Toca l'Oreja de Van Gogh amb la Maya.
2: Ai, per favor!
3: Sí, sí.
7: Molt bé.
4: Tu al final...
8: Ho has superat, eh?
3: Sí.
7: Quan vas a veure la Maya, tu?
2: 27 de novembre em veu regalar vosaltres les entrades.
7: Sí, ja no me'n recordava la data.
2: Sí, home, sí, i tant, i tant.
7: Voleu una crònica de...
2: I tant, la tindreu. Sí, sí. Tinc moltes ganes, moltes, moltíssimes.
4: No pinta bé, eh? Sí. El que va sortint
3: de... No està millorant.
4: No, de l'Oreja de Van Gogh i Amaya no està en el seu primer moment, eh?
2: Estàs parlant dels concerts de l'Oreja, ara.
7: De l'Oreja, però...
4: No en parlen bé.
7: Que igual és un hate injustificat, i com que tu tens criteri...
2: Veurem.
7: D'Orihil.
2: Jo el que he vist no m'ha fet el pes. Ja. És que a mi, Amaya, aquest nou look que porta, és com molt diferent dels altres grups.
3: És com la Letizia Sabater, una mica, sí, de cop, saps?
2: Sí, sí. És a dir, la resta de grup és com... Encara són els xavals del poble, d'allà, saps? I Amaya està com diferent.
4: Com de diva.
2: Exacte, un altre look. Un altre look i que és molta separació...
4: Però el tema hauria de ser la veu, que és el preocupant, que no tira gaire.
7: Bueno, però
3: clar, a veure, el temps passa per tothom, eh?
4: Sí, però...
2: Bueno, però a veure, tu vas a veure Bruce Springsteen i, home, mai ha sigut un rossinyol, però collons, el tio està allà dándolo todo i té 77 anys,
7: eh? És el que et dic, l'altre dia sortia un short de la Maya vestida com una cheerleader amb una faldilla molt curta que semblava un botifarró i penses... A partir d'una edat, potser anar així no és la millor idea.
2: Estic d'acord.
4: Però el tema és si canta bé.
3: Sí, vull dir, jo crec que sí que pot anar-hi. Però si a nivell de show sobre un escenari no et fa el pes i la performance no és la que està a l'alçada d'un grup com l'Oreja, aquí és on potser...
2: El que passa que tu quan compres... Jo quan fa molts anys vaig comprar l'Oreja, per entendre'ns, o sigui, me'n vaig fer fan, jo vaig comprar una sèrie de coses. Primer les cançons.
3: I també et vas comprar tu amb aquella edat. Ah. Perdoneu que us ho digui a tots.
7: Sí, però és el que
3: però
7: dic
3: us heu comprat amb el record de quan teníeu 20 anys.
2: Però jo em refereixo que jo el que compro és les cançons i després un grup de gent que em cauen molt bé, perquè són... Primer són bascos, que no sé per què ja em cauen
3: ja
2: millor.
3: Ja cau bé, això.
2: I després, que són com d'allà, sí, de Sant Sebastián, però són xavals d'allà, del poble i tal, tots, Amaia i tots. I ara sembla que, com deia el Marc, Amaia estigui a un altre rotllo...
7: Bueno, no es porten bé.
2: ...que no tenen res a veure amb la resta del grup. No sé si es porten...
7: Però,
2: o... bueno.
7: Però ara et dic, és un tema d'imatge. Tu ara deies, pot anar com vulgui, però després em dius que sembla Letizia Sabater.
2: Clar.
7: És contradictori, però, perquè realment sembla Letizia Sabater...
4: Però les crítiques com... venen de perquè és que no pot cantar les cançons que cantava abans. Llavors, bueno, si tu vas a veure l'Oreja de Van Gogh i, no, i la Maia, que és la Maia, no et pot donar el que et donava abans, doncs clar, la decepció és molt grossa.
7: Però mira, un altre
4: si
7: detall.
4: Si després no t'agrada com va vestida, bueno, però ara, si canta
7: ara
4: bé...
7: Ara m'he un altre detall. Ja vaig veure un altre vídeo que la tia es tira per terra i després no és capaç d'aixecar-se. Li costa molt aixecar-se. I penses, doncs no et tiris al terra, si no t'ho demana ningú.
4: Clar.
7: Sí. O sigui, hòstia, Bruce Springsteen no es tira per terra perquè sap que després tindrà un problema. Si és tan fàcil com això.
4: Però el tema és, si Bruce Springsteen et canta com t'ha cantat tota la vida,
7: clar,
4: que faig el que vulgui.
7: Però ella sap què pot fer i què no pot fer. Clar. Perquè al final...
3: Però potser la cosa està en que ara doncs, s'hi està trobant i diu, hòstia, doncs m'estic adonant que potser no puc fer les tombarelles d'abans.
7: Vaja,
3: no ho facis. Però a mi la faldilla que porti no em molesta.
2: No, però no la faldilla. Saps? És un rotllo que dius... és com si fos Madonna amb Ramones. No sé si m'enteneu.
7: Sí.
2: Que no quadra, allò. No quadra. No, no, a mi... No, bueno, però, escolta, que no ho hem vist, que jo ho he d'anar a veure.
3: Bueno, ja, ja.
7: Per això.
2: Parlo per parlar.
7: Calma.
2: Estem fent una cosa cunyada que és una priori. Clar,
7: potser es viralitzen els pitjors moments del concert. És que és això.
2: Bueno, això segur. Clar. Això seguríssim.
7: I tu vas allà i dius, hosti...
2: Veurem què passa.
7: Fantàstic, menys un moment.
2: Exacte.
7: Molt veurem. Concret.
2: Bueno, doncs, vinga, de l'oreja, Aitana, amb aquesta cançó fantàstica des del seu nou disc, que es diu Conexión Psíquica i que sona des del matí La mare que el va parir en aquest meravellós dimecres 23 de setembre del 26. Bon dia a tothom.

0: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
1: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. I això seria tot des de Centrals de Trànsit.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Ràdio Flashback Andorra.
4: És el so més positiu del dial.
5: Positiu.
4: De Ràdio Flashback.
6: Jo escolto Ràdio Flashback.
4: Tot el dia. El so dels èxits.
5: Flashback.
7: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
8: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
7: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
8: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
7: Grup Pic Negre Xuski, aquí comença la teva aventura.
9: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges Premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
5: Andorra 96.0.
4: Flashback.
5: Flashback.
10: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Si sona Flashback, és un èxit.
11: Al matí, la mare que el va parir.
12: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
11: Feedback.
13: Hola, Flashback.
12: Hola, què tal?
11: Backstage.
14: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
11: La llista.
12: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
11: El vermut de Llucia Ferrer.
12: Toca fer el vermut a Flashback.
11: Va de Barça.
12: Gol!
11: I el tardeu de Flashback.
12: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
11: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
4: Flashback.
11: La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.
11: Flashback.
15: Bon dia, són dos quarts de vuit. Pedro Sánchez ha reconegut per primer cop que va fallar el control fronterer del Marroc en l'entrada massiva de migrants de Ceuta de finals de juliol. D'aquesta manera, el president espanyol amplia el que havia dit fins ara i apunta per primera vegada a Rabat, a qui demana que mogui fitxa. I un incendi ha provocat un ensurt en una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès, del Vallès Oriental, aquesta matinada. Hi ha 11 ferits menys greus per inhalació de fum i al CMT 60 persones més que estan en estat lleu. Els bombers van apagar el foc ràpidament, però el fum es va escampar per l'edifici, van haver de desallotjar dues plantes i confinar la resta d'usuaris. Els esports. El Barça comença avui el seu camí a la Champions femenina contra el París Futbol Club. Pere Romeu té les absències destacades d'Aitana, Vicky López i Quica Nazaret, però torna Irene Paredes. I l'aturada de la Lliga de Primera Divisió pels partits de seleccions fa que es parli més que mai de la pilota d'or. Els candidats van fent campanya per si mateixos i un d'aquests és la Minia Mal, que espera guanyar el guardó amb només 18 anys.
11: Especial informatiu.
15: El govern desplegarà un pla per climatitzar les aules de 2.500 centres educatius públics de Catalunya durant els pròxims 5 anys. El projecte preveu una inversió de més de 2.000 milions d'euros i actuacions per millorar el confort tèrmic, la qualitat de l'aire i l'eficiència energètica dels centres. La primera fase començarà amb un centenar d'equipaments que s'hauran d'adequar perquè les millores estiguin en funcionament el 2028. D'altra banda, la Generalitat ofereix més d'un centenar d'ajuts per a joves que es preparen per accedir a la funció pública. Les beques són de 500 euros mensuals i s'adrecen a persones de fins a 30 anys que compleixin els requisits de formació i renda. L'objectiu és facilitar la preparació de les oposicions i garantir que els motius econòmics no siguin un obstacle per accedir a l'administració. Els ajuts inclouen 96 places per al cos superior i 24 per al cos d'administració.
12: Gràcies, Paula.
16: Ella ja, ella ja, ella ja.
17: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
18: Hola, soy Quevedo.

0: Elvis Crespo, ni més ni menys, una de les col·laboracions de luxe al disc El Baifo de Quevedo. Aquesta cançó la coneixeu perfectament. Es diu La Graciosa i sona al matí la mare que el va parir quan són 2:45 de 8 del matí.
1: Comença el dia amb la millor energia. Carles Pérez te la dona cada dia. Al matí i la mare que el va parir.
0: I l'actualitat ens porta a parlar, Marc, de Donald Trump.
2: Sí, perquè n'ha fet una altra de les seves. No hi ha prou problemes al món que ell en crea més, perquè la Casa Blanca ha creat Trump TV, un canal propi de televisió en streaming.
0: En sèrio?
2: Sí, sí, 24 hores, com a resposta a la plantada dels mitjans nord-americans, perquè Donald Trump havia vetat abans l'accés a la Casa Blanca de la CNN i dos altres mitjans, acusant-los d'escampar notícies falses, les famoses fake news.
0: Sí.
2: I en solidaritat aquests mitjans, la resta de mitjans també han decidit, doncs, no cobrir els
0: esdeveniments
2: de la Casa Blanca. Sí. I com a rèplica, doncs, Trump ha decidit llançar aquest canal de 24 hores amb els millors moments del seu mandat.
0: Ell ja es va fer un Twitter propi.
2: Sí, ella té una xarxa social.
0: Una xarxa pròpia. Truth, i per tant es fa una tele pròpia,
2: sí, seria... Això amb els millors moments del mandat, discursos, anuncis oficials i també sèries mítiques com Modern Family, Friends i The Office, per exemple.
0: Per veure'l. Bueno, doncs connectem amb Donald Trump, en aquest cas, president, bon dia, què tal? Com està, què tal?
3: Good job, tant dius que truqueu.
0: Sí, truquem, som els de sempre, els del matí, la mare que el va parir, Ràdio Flashback, Catalunya.
3: Flashback, això és una ràdio?
0: Sí, Ràdio Flashback.
3: Ok, no em feu emprenyar, que si cal faig la meva pròpia ràdio, no costa res. A veure, que prenc nota, Flashback, quina música poseu?
2: Doncs què hi ha aquí, ara?
0: L'Aitana, pop, música pop, sí.
3: Pop? Només l'Aitana tota l'estona?
4: No, bueno, quasi, però no.
2: L'Aitxiran, molt bé. Catarres, també, sí.
3: Catarres? Molt bé, doncs si vull muntar una ràdio que no l'escolti ningú, doncs ja us trucaré.
2: Home, escolti, va, per favor.
3: He hagut d'obrir Trump TV perquè els mitjans només dieu fake news. Per exemple, la CNN ha dit Donald Trump ataca Iran, Irak i Nigèria.
0: Bueno, i no és veritat?
3: That's not true.
2: Ah, no?
3: No és veritat, perquè ha atacat Irak, Iran, Nigèria, Somàlia, Síria, Venezuela, el Iemen, Mèxic, Panamà, Oman i Groenlàndia, perquè no he tingut temps. Això no passarà, Trump TV, no. Tindrem els nostres propis sistemes, serveis informatius.
0: Ah, sí? Fantàstic.
3: Sí, a l'estil 3CAT.
2: Ah, sí?
3: Li farem un TN, TN a migdia, TN a vespre.
2: Ah, sí?
3: TN vol dir Trump News, no?
4: Clar.
3: Hi ha una cosa a 3CAT que es diu TN a comarques, però mira que m'he mirat, però no he entès el que és.
2: Vale.
3: I també, all right, el més important, l'educació de the children, dels més petits.
0: Home, això és molt important.
3: Farem el Club Super 3, tenim el MIC.
2: Sí, MIC?
3: M'interessa 5 segons, que és el que trigo a bombardejar un país.
2: Està molt bé.
3: MAC, MIC, bombardeja l'enemic. També tenim el Bob al maletes.
2: El maletes?
3: Sí, perquè és mexicà i fa les maletes cap al seu país. Go home.
0: Però sigui així, per favor, són els petits.
3: Els uns dibuixos que es diuen les tres bessones, abans en teníem dues de bessones, però les van tirar a terra.
0: Va, per favor.
2: Què dius?
3: Home. Farem un programa de cuina on s'enfronten diversos cuiners i es posen nota de lo bruta que està la cuina, joc de sudaques...
2: No.
3: Una versió del foraster que es diu el bombarder.
2: El bombarder.
3: Si uns marines van a diferents països i en comptes d'anar amb un 4x4 taronja... Ja hi vaig jo. Van amb un destructor militar i en comptes de parlar amb un pagès, doncs se'l carreguen a ella tota la seva descendència.
0: Directament, ja, clar que sí, home.
3: That's the Trump TV.
0: Clar que sí. Home, doncs, bueno, hasta per fer un experiment, promet la tele, de Donald Trump.
3: No fake news.
0: Senyor Trump, una abraçada forta, que vagi bé.
3: No em toquis.
0: Vinga, adéu-siau, un aplaudiment per Donald Trump de nou.
3: Tu ets espanyol, ets una mica sudaca.
1: Comença el dia rient perquè ets intel·ligent. El matí i la mare que el va parir. La bateria de cada dia. Amb Carles Pérez. Andorra. 96.0.
5: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
6: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
5: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
6: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
8: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
9: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
10: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
9: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
11: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
12: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
11: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
12: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
11: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
1: Flashback. Andorra
11: 96.0.
1: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
13: Vol millorar la seva tarifa?
14: No.
13: Segur?
14: Sí.
13: Sí que la vol millorar.
14: Que no.
1: La trucada del pare que vol saber on ets.
13: On ets?
14: Aquí.
13: Aquí? Aquí on és?
14: Doncs aquí.
13: Ai.
1: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
13: Ei, tio, què fa?
1: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
15: Escolto Flashback!
1: Flashback, l'emissora que sents.
11: Andorra.
14: Andorra.
11: Flashback. 96.0.
16: El matí i la mare que el va parir.
17: Florian Tritel s'ha penjat l'or en la classe 49er. 49er, for... Ja ho diré, ja. 49er. Niner. 49er.
2: 49er.
17: 49er. Fent parella amb Diego Botín, eh? Amb l'Asturià. Amb el càntabre. No n'estic encertant cap, eh?
2: Va, no.
17: Més que parlis tu, Marta.
1: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: The Sound of Silence. This Tarbet, versió de Ciril. Bon dia, Biel.
1: Bon dia. Està una mica
2: adormit
1: i no vol
2: posar-se.
0: No, no passa res. Escolta, no, només el volíem felicitar, però ens està sentint, sí?
1: Sí, ho sé.
0: Bueno, Biel, felicitats, rei. Bueno. Moltes felicitats. A part dels papes, que em diuen que comences la primària, per tant, bueno, molta sort en, a la primària.
2: Anirà molt bé, ja veuràs.
0: Sí, senyor. Sí. Diuen que estan els papes molt orgullosos de tu, Biel, que t'estimen molt, que volen que segueixis gaudint del dia a dia i que sempre vols enviar àudios a Flashback per demanar cançons i tal. I que, no sé, vols demanar alguna cançó, Biel, que et posem?
1: Vols demanar alguna cançó, Biel?
0: Que t'agradi.
1: La de... Perduts tu i jo, vols?
0: Quina? Per... Sí, home, Cora. Perduts tu i jo, sí, una cançó molt...
1: La Cora.
0: Molt orgànica. Molt.
1: Sí.
0: No s'ha fet amb cap màquina, aquesta, està molt bé. És tot guitarra, vamos. La corda i la fusta.
3: Uns estudis, aquests músics.
0: La corda i la fusta, bueno. Realment. Perduts tu i jo, una cançó preciosa. Biel, que tinguis molta sort en la primària.
1: Gràcies o no? No vol dir res.
2: Pobre, no passa res.
0: Que tingui molt bon dia.
1: Gràcies.
0: Adéu. Adéu. 7:46 minuts. Anem a la carta oberta. Mira, m'ha vingut una idea per el dijous, dimecres que ve, la carta oberta, Oriol.
4: Ah, sí?
0: Després te la dic, sí. De moment, avui aquí la dediques...
4: A Begoña Gómez.
0: Hombre, la primera dama.
4: Home, hola, Begoña, com estàs? Acollonida? Normal, dona, demanen 13 anys de presó. Bonic no és. No. A veure, ara en tens 55, si te'n caiguessin els 13, doncs sorties de la presó amb 68, t'imagines?
2: Quasi
4: 70 anys.
0: Ah, una cosa, un aclariment. És la dona de Pedro Sánchez. Sí, per aquells que no ho sàpiguen.
4: La dona de Pedro Sánchez. Doncs sortiries amb quasi 70, no pateixis, perquè encara que fossis superculpable de tot, no passarà, perquè, home, no sé molt bé com funciona això de les condemnes, però encara que et condemni a 200 anys, a Espanya acaba sortint al cap d'un parell d'anys si ets famós.
0: Sí, exacte.
4: Això sempre. Però vaja, que ja et talla la tarda, no et dic que no.
0: Sí.
4: Però no crec, Begoña, també et dic, jo no sóc cap expert en lleis, tot el contrari, i potser ara dic una animalada, però diria que per més que hi hagi una persecució política de l'ultradreta i per més que Vox estigui darrere de l'acusació i no sé què, diria que si no has comès cap delicte, en principi, no t'hauries de preocupar gaire. Ara ja et dic, jo no en sé. He mirat una mica del que se t'acusa i, bueno...
0: A veure, de què se l'acusa?
4: Són minúcies. Una és tràfic d'influències, que dius, home... Fos tràfic de metamfetamina.
0: Qui més, qui menys, ha enxufat algú.
4: Sí, home,
0: no passa res. No passa
4: com qualsevol influencer, vi trafiques amb influència. Jo sé, t'aprofitaves una mica de ser dona del president? Pues a veure, quina culpa tenies tu de que l'amor de tu vida sigui el president?
2: Clar.
4: Això t'ho has trobat, tu.
0: Que
4: et dona accés a més contactes? Bueno, pot ser, eh? Que tu els diumenges no quedes amb els amics del pàdel com fa tothom, doncs tu quedes amb el president d'Endesa i el de Telefònica.
0: Bueno, és el que hi ha, tu.
2: Que no pot tenir amics.
4: I que et van dient, lo que usted de ser presidenta. Bueno, quina culpa tens tu?
0: Exacte.
4: Que l'ultradreta té unes coses. Que diuen que la Universitat Complutense va crear una càtedra. L'altre delicte és malversació. A veure, tots malversem diners amb coses que després no... Jo mateix em vaig gastar 1.500 euros en un ordinador que utilitzo per mirar YouTube i enviar correus.
0: Clar, és que, clar. Veus?
4: Doncs res, Begoña, tu tranquil·la. Són bolos, és el fango i és l'ultradreta i és una persecució política o com es digui. Ara, potser el teu problema no és la dreta, és el derecho. Si els delictes es demostren, ja pots posar del color polític que vulguis, que la càtedra a mida es convertirà en una cel·la a mida.
2: Total.
4: Sí. Bueno, i Pedro Sánchez, veurem si segueix profundament enamorado.
2: Ui, ho estava molt, eh?
0: L'amor canvia d'un dia per l'altra vegada.
4: I és que és més fàcil fer recomanacions de Spotify que fer vis-a-vis. Ja ho veurem.
0: Sí, senyor, un aplaudiment, sí, senyor. Begoña Gómez.
5: Mira la part bona de llevar-se d'hora. Ens podràs escoltar més estona. Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez.

0: al matí la mare que el va parir. I d'un grup flashback a un altre grup flashback que és actualitat. Escolteu, us en recordeu d'aquesta? Home. Com està el pati? Oques grasses que tornen a ser actualitat, Najet.
1: Exacte, perquè si us vau quedar sense entrada l'any passat, perquè vam començar l'any passat amb aquests concerts...
0: Ja arriben els concerts, eh?
1: Ja està.
2: Va ser horrible, allò.
1: Sí, sí, sí. Els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre...
0: Ja.
1: Encara teniu una última oportunitat per comprar entrades.
0: Jo pensava que ja no n'hi havia més, que la gent la revenia...
1: Al cap d'un dia, aquells dies, no n'hi havia més, però ara s'han obert a unes noves localitats a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que és on es fan els concerts, perquè ara han acabat de definir com serà exactament l'escenari. Fins a on es pot veure, hi ha una bona visibilitat. Bueno, han acabat d'ordenar una mica.
0: I han sortit unes quantes entrades més.
2: Aquestes últimes seran una merda, ja es veu. No?
1: Bueno, estan a prop de l'escenari. Però es veuen bé, jo crec que es veu bastant bé. I van del 55 als 66 euros. Sí que és veritat que ara... absolutament tothom està venent l'entrada.
2: Ah, sí?
1: Si tu busques els comentaris d'Instagram, a Twitter poses oques grasses o venc entrada oques, bueno, tothom...
0: Per tant, la gent no és tan fan d'oques grasses, sinó que volia fer negoci.
1: Jo crec que la gent també, o al final no puc, o no sé què, perquè ens ha baixat una mica tot aquest suflé, i també jo crec que molta gent... A mi m'ha passat una cosa, i és que jo ara no sé ni quin dia hi vaig ni amb qui hi vaig. T'ho prometo,
2: com pot passar, això?
1: Però perquè vam comprar com entrades de... No, per 5 amics, per no sé què, tal. Una bogeria de dir, sí, ja te l'agafo jo, perquè he pogut entrar a la cua virtual.
2: La cua virtual.
1: Que jo ja no recordo ni quina és la meva. Però t'ho prometo, que jo no sé amb qui hi vaig.
0: Hi ha hagut una malaltia
1: no sé
0: amb el del
1: cos grasses
0: desmesurada,
1: Que sí, que és superridícul, però sí, va passar.
2: Però hi ha més concerts, o sigui, hi havia una sensació que si no anaves a tot el concert que sortia eres un pringat i no tenies amics.
1: Hi ha gent que hi va als 4, que em sembla una mica malaltia.
2: 4,
1: Sí.
0: Però... Quan va sortir tot el tema de les entrades i tal, aquí al matí la mare que el va parir, vam fer aquesta cançó de Tenim FOMO.
2: Va ser una febre,
0: I ara es veu que s'està demostrant que la gent ho va fer per FOMO. FOMO vol dir allò que ho compro perquè hi he de ser, més igual al que sigui, no? Doncs, i ara s'està demostrant que és així. Que aquesta cançó que vam fer tenia raó. Escolta.
3: Tenim FOMO. En tinc 50.000 davant i d'ells més de la meitat no han escoltat oques mai. Però tenen FOMO si té entrades el meu company i jo no n'he aconseguit, em sento un desgraciat.
0: Què, com porteu la cua d'oques grasses?
3: En 5 minuts la cua ha arribat a 10 milions.

0: comprat. Segur que les venc per més si després no hi vull anar. Tenim FOMO. Sóc un senyor de 50 anys. Però si dic que són molt bons, ja no semblo tan gran. El segon concert s'anuncia, surten entrades a les 12. A les 12 i un minut ja tinc 90.000 al davant. Tengo entrades, no me digues com collons ho fa la penya. Si es perd el cul per oques amb Rosalia, fliparàs. En 5 minuts la cua ha arribat a 10 milions i a Catalunya en sumem 8 entre tots.
1: Bueno, aquí teniu aquesta cosa que vam fer fa uns mesos. Tenim FOMO, que ara s'ha vist, s'ha comprovat que teníem tota la raó del món.
2: Bravo, bravo.
1: La gent ha comprat les entrades, va comprar les entrades oques. Gràcies per FOMO, i ara s'està comprovant. Anem a veure si som rics, vinga.
3: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1: A veure, anem a l'Eurojackpot, us ho busco ara mateix...
2: Ràpid.
1: Per saber si heu sigut rics o no. 17, 23, 33, 46, 47, i els sols, el 4 i el 5.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
4: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
5: Catalunya! Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, d'anirà a judici acusada de malversació i tràfic d'influències. Serà un jurat popular qui decidirà si és culpable o no. Doncs mireu, segons quin sigui el veredicte, ja no parlarem de Begoña Gómez, sinó de vergonya.
1: Quanta raó.
4: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Andorra.
6: 96.0.
7: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
8: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
7: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
9: Hi ha clubs i hi ha el club de Segur. És el club del client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a segur.com o trucant al 876-555.
4: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
10: Al matí, la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
10: Feedback.
11: Hola, Flashback.
1: Hola, què tal?
10: Backstage.
12: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
10: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
10: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
10: Va de Barça.
1: Gol!
10: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
10: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. Aquesta setmana, a

0: de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.
1: Flashback.
3: Bon dia, us parla Quim Barceló. L'incendi de la Carola d'Ordino va quedar ahir estabilitzat, tot i que els bombers van continuar vigilant la gran quantitat de brasa per evitar possibles revisades. Durant aquesta nit s'han mantingut dues dotacions de guàrdia i els treballs continuen, especialment als quatre blocs de la part superior del complex. El foc va afectar 10.000 metres quadrats d'edificació i va deixar quatre dels set blocs completament calcinats. El director de bombers, Juanjo Barrio, va explicar que la propagació va ser molt ràpida per la quantitat de fusta i material combustible, així com perquè l'avís es va rebre una mica tard. El motiu d'aquest incendi està en plena investigació. Una urbanització dissenyada per Jean Nouvel i formada per 52 habitatges que es trobava aproximadament un mes de completar les obres. Anem a altres temes. El govern estima en 65,4 milions d'euros la inversió necessària per ampliar l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. El projecte contempla 43,7 milions per construir un nou edifici annex, 21,2 milions per reformar estructuralment part de l'actual a l'hospital i mig milió per altres actuacions. A aquestes quantitats s'hi afegeixen 4,8 milions per redactar el projecte executiu que haurà de concretar el cost definitiu. El nou immoble tindrà entre 13.000 i 15.500 metres quadrats, mentre que es reformaran uns 3.000 metres quadrats a l'edifici existent. Tots dos quedaran connectats i funcionaran com un únic complex hospitalari. A Andorra la Vella, el nou pla d'ordenació urbanística parroquial limitarà a 7 el màxim de plantes dels edificis davant de les 15 permeses fins ara i reduirà de mitjana un 40% d'edificabilitat. La disminució serà d'entre 15 i el 25% al fons de vall i arribarà a situar-se entre el 50 i 65% a les zones més elevades i pròximes als espais naturals. La cessió obligatòria passarà del 15 al 30% amb l'objectiu que Comú pugui obtenir més sòl per a zones verdes, habitatge públic o equipaments. Els projectes, però, que incloguin habitatge a preu assequible podran disposar d'un 10% addicional d'edificabilitat. I el cap de govern Xavier Espot es troba aquests dies a Nova York, assisteix al debat general de la 81a Assemblea General de les Nacions Unides. La sessió està presidida per Khalilur Rahman, escollit el passat mes de juny. Espot ha d'intervenir davant de l'Assemblea General avui dimecres durant la sessió de la tarda.
4: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
5: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del Grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
6: Aquest
1: és el so.
6: Flashback.

0: Bon dia.
1: Hola, què tal? Felicitats pels 40.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Per Barbosa! Bueno, com ho celebrarem, això, Alba?
0: Uf, moltes formes.
1: Sí? A veure, de quines, de quines?
0: Bueno, sopars, dinars, festes...
1: Vinga, vinga,
2: sopars, dinars, festes...
3: Jalà, jalà. Però com que ho dius, si ho agència, no poca cosa.
1: Sí, exacte, no, farem unes coses.
0: Però no, no.
1: Molt bé. Escolta, felicitats a part del Sergio, de tota la família, que et felicita i que et diu per molts anys. Vale, Alba?
0: Doncs moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Bon dia a tothom.
1: Adéu.
3: Adéu.
1: Adéu, adéu. Són les 8 i 5. Escolteu al matí la mare que el va parir. Ràdio Flashback. Merci per escoltar-nos. Farem una connexió ara amb una altra ràdio, ara mateix. Ah, 5 minutets... Bueno, 5 no, ni 2 minuts.
3: No, no, aguantarem no, més.
1: Però no, perquè la gent dirà on estic jo. Ara connectem amb una altra ràdio, ràdio amiga, germanada amb nosaltres,
3: amiga,
1: on també fan allò que fem nosaltres a les tardes, el feedback amb el Plana de Ball,
3: sí,
1: que és de demanar cançons.
3: Ah, sí?
1: La gent truca i demana la cançó que vol.
3: S'han copiat, aquesta gent.
1: Sí, una mica sí. Que

0: Tens algo a les dents?
1: Tens algo a les dents.
0: Seguim a Ràdio Tamassos, endavant d'Olones.
1: Hola! Patidora!
0: No, no m'estranya que siguis patidora. Molta inseguretat, el preu dels pisos, les guerres... N'hi ha per patir, Dolores!
1: No, si això a mi m'és igual. Jo dic la cançó de l'Anna Índigo i la Lola Mena, que sóc patidora. Sóc patidora.
0: Home, Tamassu, que soni, clar que sí!
1: Sóc patidora. Jo sóc patidora.
0: Que no parin les trucades, digueu quina cançó voleu i jo us la poso. Podeu fer-ho vosaltres mateixos a l'Spotify, però aleshores jo em quedaria sense feina. Endavant, amb qui parlo? Quina cançó?
1: Em deus un bisum.
0: Hòstia, Paco.
1: No.
0: Ah, Brian, ets tu?
1: Que no, que em deus un bisum.
0: Ah, hòstia, és que...
1: Que no, la cançó, em deus un bisum,
0: doncs què carai, que soni!
1: Em deus un bisum, bisum, bisum.
2: Bueno, aquí teniu aquesta connexió amb Ràdio Tamassos. Les cançons com els hi surt dels nassos.
3: Comença el dia rient perquè ets intel·ligent. El matí la mare que el va parir. La bateria de cada dia. Amb Carles Pérez. Andorra. 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
4: Bon dia, ens resta que en trànsit dins a la carretera General 1, avinguda Salou, en ambos sentits de la marxa, i a la carretera General 3 d'entrada a Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Ràdio Flashback Andorra.
6: Èxit sense pausa.
3: Flashback.
7: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
8: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Ràdio Flashback. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Els èxits primer a

0: 96.0. El matí i la
1: mare que el va parir. Les al·lèrgiques al pol·len, una versió que és un clàssic de la banda irlandesa de Cors. I recordeu que nosaltres hi tornem demà.
2: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir, només a

0: Déu-n'hi-do el trio que hi ha darrere aquesta cançó, Teddy Swims, I, David Guetta, Gone, Gone, Gone. Cançó que dona lloc directament al Joc de les Paraules, com sempre patrocinat pel nou Aquàrium de Barcelona.
1: El matí i la mare que el va parir arriba.
2: Senyores i senyors.
1: El Joc de les Paraules.
2: El Joc de les Paraules.
0: Joc de les Paraules amb premi doble, amb dues coincidències, la samarreta del matí i la mare que el va parir, i amb tres coincidències, les entrades per l'Aquàrium de Barcelona. Avui jugaran amb nosaltres la Paula i la Iolanda, que ens han trucat al 935-47-50-50. Hola, noies.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, hola. A veure, jugareu avui amb l'Aldo, que és la nostra persona del Departament Digital que tenim avui aquí al programa. Hola, Aldo.
4: Hola, bon dia.
0: Estàs a punt?
4: A puntíssim.
0: Vinga, ja pots marxar de l'estudi, Aldo.
5: Ja va.
0: Ja sabeu com va això. L'Aldo marxa de l'estudi i li diem cinc paraules a la Paula i la Iolanda i me'n torneu cinc més. Després farem el mateix procediment amb l'Aldo i si encerta, si coincideix dos, samarreta. Tres entrades per l'Aquàrium. Comencem amb vosaltres, Paula i Iolanda. La primera paraula és aire.
3: Respirar.
0: Aspirar.
5: Respirar o...
0: A respirar, respirar, perdó.
5: Respirar, no?
6: Respirar.
0: Ryanair.
3: Volar.
0: Volar.
5: Volar, eh?
0: Acudit.
3: Riure.
6: Tots són verbs.
0: Sí. Grua.
7: Bueno, acudit.
8: Excavar.
0: Com? Com?
7: Excavar.
0: Excavar. Excavar, eh?
5: Molt bé.
0: Excavar, perfecte. Ah. I finalment, creu.
3: Religió.
0: Religió. Molt bé. Doncs
5: molt
0: va.
5: Molt bé.
0: Ja pot entrar l'Aldo a l'estudi a veure com ho fa. Aldo, vinga.
4: Hola, hola.
5: A veure com t'has llevat avui.
0: A veure què tal.
6: Va, Aldo, concentra't.
0: A veure què tal ho fas.
7: Es pot fer.
0: Es pot fer, exactament. Sí. Comencem per les cinc paraules i la primera paraula, Aldo, és... aire.
4: Que raro.
5: Però no tan raro.
4: No. Cel.
6: Tots aquests raros.
4: No sé.
0: Respirar, havien dit.
5: Respirar.
4: Sí,
0: respirar. La Iolanda i la Paula havien dit respirar. Segona paraula. Atenció. Ryanair.
4: Avió.
0: Ai, ai, ai.
5: És que podria passar això.
0: Podria ser avió. Podria ser avió. Sí, han dit volar. Tercera paraula. Acudit.
4: Broma.
5: Bueno.
0: Era riure.
5: Recordem que ahir venim d'un 0 de 5.
4: Sí.
5: Anem
4: sí.
5: pel camí.
0: Atenció.
7: Ànims, Aldo.
4: Aviam.
0: Atenció que si volem samarreta hem de fer les dues que queden.
6: Va.
4: Vinga.
0: La quarta paraula és grua.
4: Hòstia. Obres.
0: Bueno. Excavar, era excavar. L'última paraula era creu, que haguessis dit a creu.
4: Jesús.
0: 0 de 5 una altra vegada.
6: Em
0: sap greu. Havia dit religió la Paula i la Iolanda. Paula i Iolanda, em sap molt greu, vale? Pobre Aldo, que està aquí, pobre amb les orelles. Escolta, gràcies per trucar. Una abraçada, que vagi el dia.
3: A vosaltres, bon dia.
0: Adéu, maques. Tranquil, Aldo, no es mor ningú, no passa res.
4: Tampoc crec que ho hagi fet tan malament.
6: Pots fer-ho molt bé i fer un zero, com jo.
0: Exactament. 8 i 18, bon dia.
9: A l'Aquàrium de Barcelona, per la Mercè, tenim un regal per a tu.
10: Un regal?
9: 5 euros de descompte per entrada, només del 18 al 24 de setembre. Compra amb el codi Mercè i podràs visitar-nos fins a final de mes.
10: Això sí que és celebrar la Mercè.
9: Reserva a aquariumbcn.com.
0: Va, i ara em fa molta il·lusió presentar la nova cançó del Siderland, que tornen després del tututurú mític de tot l'estiu. Aquesta cançó està superbé i es diu... L'última, escolteu-la.
11: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Siderland, això es diu l'última.
1: Em quedo a viure aquí per sempre.
0: Bon dia, Ricard.
2: Diguem.
0: Hola, hola, t'estem trucant en directe des del matí, la mare que el va parir. Com estàs?
2: Bé, molt bé.
0: Que, escolta, que et truquem de part de la Cristina, els teus fills, la Laura, l'Albert, que et feliciten.
2: Moltes gràcies.
0: Vale, escolta'm, i ho fan a través nostre perquè així recordeu totes les estones que heu passat escoltant Flashback, eh? I que heu compartit, que està molt bé, anant cap a l'institut i tot. Fa tants anys que fem el programa que, escolta, al final compartim estones.
3: Sí, una vida sincera.
0: Home, i tant, i tant.
2: Fa molts anys.
0: Veus? Ricard, que tinguis un gran dia. Una abraçada ben forta.
2: Igualment a tots vosaltres i gràcies i moltes felicitats pel programa.
0: Gràcies. Adéu, Ricard.
2: Adéu.
0: Adéu, xato.
3: Adéu, adéu.
0: Adéu-siau. Anem a les veus del Marc. A veure, Marc, avui què?
3: Avui als supermercats, perquè qui més qui menys hi ha d'anar un cop per la setmana, més o menys.
0: Calla, no, calla, calla.
4: No te'n lliures.
3: Sinó cada dia. Hi ha tot el tema aquest que a Barcelona hi haurà un tema que es diuen supermercats assequibles, que serien supermercats doncs, per gent amb pocs recursos, que el preu és més barat. Bueno, veurem com acaba tot plegat. Però
0: això és allò que es diu i al final només passarà a Barcelona, no sé què, no sé quantos, es ficaran tots els súpers que hi ha de cul i al final sempre acabarem pagant la factura nosaltres.
4: Si fan igual que els pisos de protecció oficial...
0: Exactament.
4: Sí, és que... no cal que ho tingueu gaire en compte.
3: En qualsevol cas, com que anar al supermercat no és gaire divertit...
0: Calla, calla.
3: He pensat que una forma... de fer un pèl millor seria fer un concurs.
0: Ah, molt bé.
3: En diferents moments que vius al supermercat, convertir-ho les coses dolentes en un concurs.
0: Molt bé.
3: I aquest concurs es diria saber i comprar, i seria aquest estil, escolteu.
5: Hola, hola, benvinguts a Saber i Comprar, el concurs de fer la compra al súper. Nosaltres tenim el Xavi.
6: Hola.
5: 6 anys estalviant per poder fer la compra.
6: Quins nervis.
5: Primera prova, el carrito loco.
6: No, el carrito loco.
5: Has d'intentar conduir el carro de la compra, però hi ha una roda torta. Temps!
6: Merda, no entra la moneda. Ara, ara.
5: Concentra't, Xavi.
6: Bueno, encara puc.
5: Vas bé, vas bé.
6: Quin fred, el passadís dels congelats.
5: I els mugrons com dos penja-robes. Vinga, Xavi, última recta, passadís dels vins i el licor. Gira, gira, gira, gira.
6: No puc.
5: Acabes de provocar un terratrèmol al Nepal, desgraciat. Segona prova, la peixateria.
6: Ai.
5: Has de demanar la peixateria fent veure que saps què estàs fent.
6: Temps! Què posarem?
3: Ah, aquest és fàcil. Salmó.
6: No ens en queda.
3: Què? Hòstia!
5: Sembla que el Xavi només sabia el nom d'un peix.
6: Què vol?
3: Un peix.
6: Quin peix?
5: Ràpid, Xavi.
6: Gallineta, rodaballo, daurada, emperador, congre, missa, marlana, escorpora, corball. Tinc el comodí de la mama.
5: No, Xavi, tens 46 anys.
6: Patraci!
5: No, això és una granota. Acabes de quedar com un idiota.
6: Que no menjo peix, que no ho puc pagar.
5: Anem a la prova final. La caixera bolera. Oh, la caixera et llença els productes com si jugués als bolos. Temps!
6: No
5: has posat la compra a les bosses a temps. El Xavi és un inútil. Tornem la setmana que ve a Saber i Comprar.
0: M'encanta Saber i Comprar. Bravo. Bravo, bravo. Sens dubte s'ha d'instaurar ja el 3CAT, que prenguin nota.
3: Més divertit, home.
0: Per favor.
7: Al matí, la mare que el va parir.

0: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
1: La Federació Motociclista Andorrana està estudiant una futura candidatura perquè Andorra pugui acollir un trial de les nacions, tot i que el projecte encara es troba en una fase inicial i no té data definida. Mentrestant, la selecció prepara l'edició d'aquest cap de setmana que es disputarà els dies 26 i 27 de setembre a Arteixo, a Galícia. Quim Altés, Edgar García i Jordi Lestang formaran part de l'equip masculí, mentre que Alexia Lladó i Elia Pascuet competiran en categoria femenina. Ahir va fer la presentació a la seu d'un dels patrocinadors, Ambank. L'objectiu de la federació és lluitar per entrar entre els 5 primers de la categoria internacional. Destacar que la selecció andorrana de futbol va preparar el duel de demà contra Malta a les 6 amb un entrenament de portes obertes ahir mateix al nou estadi de la Fab d'en Camp, que va reunir més de 250 aficionats, segons la federació. El partit suposarà l'estrena d'Andorra a la UEFA Nations League. El cos tècnic de Coldo Álvarez de Luarte incorpora l'exjugador Marc Pujol en substitució d'Igor Labayén. Després de l'entrenament, els jugadors van compartir fotografies, autògrafs i regals entre els assistents. I s'ha Ponce ha valorat el bronze aconseguit dissabte al Mundial d'Skyrunning de la Gomera com el resultat del treball fet durant els darrers anys. L'Andorra considera que aquesta tercera posició és comparable amb una victòria i arriba després d'una temporada en què ha continuat progressant. Ponce també ha destacat la preparació prèvia i la gestió d'una cursa en què es va mantenir en la lluita pel podi pràcticament des de l'inici.
0: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
2: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
0: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
3: Ràdio Flashback Andorra.
4: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
3: Flashback. Flashback. Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
5: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
3: Flashback.
6: Bon dia, són 8:45. Pedro Sánchez ha reconegut per primer cop que va fallar el control fronterer del Marroc en l'entrada massiva de migrants de Ceuta de finals de juliol. D'aquesta manera, el president espanyol amplia el que havia dit fins ara i apunta per primera vegada a Rabat, a qui demana que mogui fitxa. I una persona mort i prop d'una vuitantena han hagut de ser ateses a causa d'un incendi en una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. La víctima, que no ha pogut ser identificada, s'ha localitzat a l'habitació on s'hauria originat el foc, situada a la primera planta d'aquest edifici. A més, 13 persones han hagut de ser traslladades a l'hospital per inhalació de fum. Els esports. El Barça comença avui el seu camí a la Champions femenina contra el París Futbol Club. Pere Romeu té les absències destacades d'Aitana, Vicky López i Quica Nazaret, però torna Irene Paredes i l'aturada de la Lliga de Primera Divisió pels partits de seleccions fa que es parli més que mai de la pilota d'or. Els candidats van fent campanya per si mateixos i un d'aquests és Lamine Yamal, que espera guanyar el guardó amb només 18 anys. El Departament d'Igualtat i Feminisme ofereix més de 40 formacions per avançar cap a una organització del treball més igualitària i corresponsable. Les activitats s'adrecen a empreses, organitzacions i professionals i ofereixen eines i recursos per aplicar mesures que afavoreixin una millor distribució del temps de treball i de cura. L'objectiu és facilitar canvis en l'organització laboral i impulsar entorns de treball més equitatius i corresponsables. D'altra banda, aquest setembre s'ha obert el període d'inscripcions als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística amb uns 2.000 cursos cursos i prop de 50.000 places des del nivell inicial fins al superior. També s'ofereixen cursos per a persones que busquen feina i un programa de català per a joves que viuen a l'estranger. L'oferta inclou diferents modalitats i opcions adaptades a les necessitats dels participants.
7: Gràcies, Paula. 2:02 de 9 del matí.
8: El matí i la mare que el va parir.
9: Con la presencia, perdonen, es que lo voy a leer, la presencia de Naiwa, Naiwa Ninri, Naiwa Ninri, Nangwa, Nangwa, bueno, una actriz de máximo prestigio.
3: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Número 1 de la setmana per Another i 54 Ultra. Aquesta cançó es diu Talk to You, sonant des de Radio Flashback des del matí, la mare que el va parir. Telèfons oberts ara mateix, 935475050. En joc un àpat a Cal Tallet, evidentment, amb el concurs del Gran Germán. 935475050. Obrim línies, vinga!
1: Si aquesta hora encara no has aconseguit despertar-te, haurem de recórrer el nostre últim recurs. Arriba al matí la mare que el va parir. El show del Gran Germán.
0: Hola, bon dia, Germán.
2: Molt bon dia.
0: Què tal?
2: Bon dia i bona hora. Bon dia i bona hora.
0: Com estàs?
2: Molt bé, ja ho veus com vaig avui, eh?
0: Sí.
2: Avui vaig on fire, eh?
3: Sí, però diguem-ho, diguem,
2: que és una
3: pista
2: res.
3: Molt grossa.
2: No diguem res, eh?
0: Exacte, però, com sempre, el Germán busca una cosa de Catalunya. Pot ser un lloc, pot ser una persona, pot ser fins i tot un plat, una carretera, una muntanya, un monument, no ho sé, alguna cosa de Catalunya.
3: Ja veurem, però avui vas espectacular.
2: Sí,
3: avui,
2: home,
3: avui el vídeo serà brutal.
0: He de dir que la disfressa d'avui
3: és brutal.
0: És la més currada que té visió mai a la història, eh?
2: Sí, puc dir,
0: que...
2: Però ho direm, eh? Gràcies,
0: ho direm després, sí, quins l'ha cedit. Sí. Però ho direm després, perquè si no donaríem una primera pista.
3: I et diré una cosa, et queda bé.
4: Sí.
2: Sí, et queda bé o no?
3: Sí, sí, sí, et queda bé.
0: Perquè
3: sí,
0: té tipín. Sí.
3: Estàs guapo.
2: El gran germà és allò, no?
3: És allò. No sé per on vas, però sí.
0: El Germán té tipín, per l'edat que tens, Germán, tens un tipus que ja li agradaria molt.
2: Sí, home, gràcies a Déu.
3: Amb 60 quants tens ja?
2: Amb 64, doncs, bueno, clar, punxadetes aquí, punxadetes allà, nou sabadell sol, incession, sempre.
3: Què et punxes?
2: Una miqueta de, doncs, àcid, vitamines, antioxidant, clar, tot això ho fem allà, home, ja pots venir, home.
3: Però on t'ho punxes, això?
2: Bé, en el cos, t'ho poses a la cara, t'ho poses a diferents llocs, eh?
3: Una
2: mica de cosa, sempre va bé. Home, bueno, tractaments estètics.
3: Jo puc xermar si ara mateix no.
2: Sí, va, bellugues, no, va, bellugues.
0: I el urónico.
2: Ah, bueno. Hola, Marc!
4: Hola, Germán!
2: Hola, Oriol, hola, bona gent.
0: El que hem de fer és saludar la Núria. Hola, Núria.
5: Hola, bona.
0: Hola, des d'on truques tu, Núria?
5: De Lleida.
0: De Lleida. Atenció, Núria, una primera pista del que busquem avui. Germán.
2: Núria! Està a l'aire lliure i molt a prop del Mediterrani.
0: Molt bé, què busquem avui, Núria? A l'aire lliure i a prop del Mediterrani.
5: L'aeroport?
3: Mira.
0: Germán, busquem l'aeroport?
2: No busquem el Welcome to the Flighty. No, ho busquem.
3: No vas de pilot, no.
2: No.
3: Ni d'avió.
0: Gràcies per trucar, Núria.
2: Gràcies, Núria. Adéu, bon dia.
0: Adéu. 935475050 és torn de la Sandra. Hola, Sandra, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Hola, des d'on truques tu?
6: De Sant Pere de Ribes.
0: Molt bé. Una altra segona pista per la Sandra, vinga.
2: Doncs pues vinga, Sandra. El lloc que avui busquem, o el que busquem, és patrimoni de la humanitat.
6: Patrimoni de la humanitat.
0: Atenció, eh? És gros, això, eh?
2: Sí.
6: Ostres.
3: Tot el Mediterrani.
0: S'ha de preservar, pues... això. Sí.
6: A veure, al costat Sandra. De la Sagrada Família. Ai, vaig dir la Sagrada Família. Al costat del Mediterrani.
0: Ah, sí, Mediterrani.
4: Sí. Ens hem liat.
3: Sí, una mica.
6: Oh, sí.
0: Digues,
6: sí.
0: Digues.
6: Les Illes Medes.
0: Les Illes Medes. Germán, estem buscant les Illes Medes?
2: No són les Illes Medes. No són les Illes Medes.
3: No vas de dofí.
0: No, no. Ben jugat, Sandra, gràcies.
2: Gràcies,
6: Sandra. Molt bé, gràcies. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: 935475050. Antonio, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Hola, des d'on truques?
7: De Llorenç del Penedès.
0: Molt bé, de Llorenç. Perfecte, doncs una altra pista per l'Antonio.
2: Doncs mira... Aquest lloc, o aquesta ciutat, o aquest poble... Sí. Doncs podia acollir milers d'espectadors a les seves graderies.
3: Epa!
0: Aquest lloc podia acollir milers d'espectadors a les seves graderies. Aquí hi ha dues pistes, si us hi fixeu.
2: Efectivament. Sí.
0: En una.
3: El...
0: Sí.
3: El temps verbal.
0: Sí. Tant. Antonio, què busquem avui?
7: Jo crec que és el Liceu Romà, de Tarragona. El Circ Romà, perdó.
0: Que... Busquem el Circ Romà de Tarragona?
2: No és el Circ Romà de Tarragona.
0: No és el Circ Romà.
2: No és el Circ Romà de Tarragona.
0: No. És un no que no és. No. És no.
2: No.
0: Gràcies, Antònia. Una abraçada ben forta. Que vagi molt bé. Gràcies.
2: Adéu, Antònia. Cosa que l'entona, eh? Sí o no?
0: Sí. 935475050. Liliana, hola, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Des d'on truques, Liliana?
8: Doncs des d'Alella.
0: Alella. Una altra pista, Germán, per la Liliana.
2: Té gairebé 2.000 anys d'història.
0: A veure, Liliana, què busquem?
8: A veure, no he sentit la...
2: Mira, Liliana, primera, està a l'aire lliure i molt a prop del Mediterrani. És patrimoni de la humanitat. Podia acollir milers d'espectadors a les seves graderies i té gairebé 2.000 anys d'història.
0: Què busquem, Liliana?
8: L'amfiteatre romà de Tarragona.
2: Ah! Efectivament!
9: Home, vas de romà!
0: És que no podíem donar per bon al circ, perquè el circ és un altre monument.
3: Pobre Antoni.
10: Exactament. Ah.
0: Liliana, molt bé, l'amfiteatre romà de Tarragona, perquè avui Santa Tecla i avui el Germán ve vestit de romà.
2: Això mateix.
0: És per veure'l, eh?
2: Vestit de romà, gentilesa dels amics de la Passió d'Esparreguera.
0: Això sí, gràcies.
2: Del Joan de ser del Seafood
0: del Set Anganes, sí, del Set Anganes.
2: I del Josep Moratalla, que són els precursors, eh?
9: Vas de legionari, o sigui, tens l'armadura, la capa vermella...
0: Increïble, increïble.
2: Brutal! Que pido no us ho podeu perdre, eh? Però a més, fixeu-vos un romà ballant el que ballarà avui, eh?
0: Això és èpic.
2: Amb la cançó.
0: Liliana, no pengis, que te'n vas a dinar o a sopar a Cal Taiet, d'acord?
8: Perfecte, moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé, que tinguis una bona estada a Cal Taiet i adéu-siau, gràcies, no pengis.
2: Vinga.
8: Adéu, bon dia.
0: Adéu-siau. I avui el gran Germanus ballarà Rick Astley de romà.
2: Puxa-ho, puxa-ho.
0: Abraçada als tarragonins i tarragonines, que avui Santa Tecla li fem aquest homenatge a l'Amfiteatre de Tarragona.
2: Here we go!

0: és orgàsmic.
1: Sí, senyor! Bueno, el German vestit de romà fent un homenatge a Tarragona, al seu amfiteatre i a Santa Tecla. I a Rick Astley. I a Rick Astley. Gràcies, German!
0: Gràcies, família!
1: Gràcies!
0: Com a la gent de la passió d'Esparreguera.
2: Mira la part bona de llevar-se d'hora. Ens podràs escoltar més estona. Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Andorra.
3: 96.0. Flashback. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
4: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal, la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors a la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes els caps de setmana i festius.
3: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback.
3: Andorra 96.0.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Bar Ramars.
5: Un bon bacallà al Pil Pil.
6: No el demanis al Bar Ramars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Bar Ramars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
6: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
7: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
8: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
7: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
9: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
2: La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.
10: El matí i la mare que el va parir.
11: Claro que sí. Felicidades a todas las atletas y los atletos españoles.
2: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només a Flashback. Flashback.

0: Dua Lipa, Dance the Night, al matí la mare que el va parir de Radio Flashback després d'aquest gran moment que acabem de viure amb el gran Germán vestit de romà i amb un vídeo que avui publicarem perquè li hem fet aquest homenatge a l'Amfiteatre de Tarragona, avui Santa Tecla, per tant, una abraçada a les tarragonines i tarragonins que ens estigueu escoltant i els que estigueu fent festa. Cabrons. I fent festa. Demà els hi toca els a Barcelona. No pas a nosaltres, que demà estarem aquí fent el programa.
1: Fosca. Ja arribarà el 12 d'octubre, que som molt independentistes.
2: Ah, fins que arriba el 12 d'octubre.
0: Ah, exactament. I ara anem a regalar un lot de cafès Pont, si us sembla. Un lot de cafè fantàstic. Tindreu aquest cafè per parar un tren amb els amics de Cafès Pont, dolç i cremós. Des del Brasil cerrado, elegant i aromàtic. Des de Colòmbia, Úlia. Sofisticat i intens des de Guatemala. Tres maneres de viatjar a través del cafè amb Collection Origins, la nova col·lecció premium de Cafè Espon. També perquè podem prendre bon cafè a casa. Ens pensem que a vegades això només passa al bar i doncs, a casa també està bé. Envieu-nos missatges i expliqueu-nos alguna anècdota, alguna història a la vostra feina, allò, amb la màquina del cafè. Que no amb la pròpia màquina, sinó que amb altres persones que heu viscut davant de la màquina del cafè, que s'hi fa molta vida social a les
3: passen
0: empreses.
3: Passen coses allà, eh?
0: Passen moltes
3: sempre
0: coses. La veritat és
4: que se liga moltíssim.
3: Bueno.
0: Mira, doncs, molta gent a la màquina del cafè ha lligat.
4: És quan hables i conoces a la gent.
0: Sí, estic d'acord, eh?
3: No,
4: no nos han presentado.
3: No.
0: Sí, exactament, exactament. No soc nou, tal. Sí. Avui regalem un lot de varietat Colòmbia Úlia. Colòmbia Úlia prové d'unes de les regions més cafeteres més reconegudes del món, prové d'un entorn de muntanya amb un microclima i maduració lenta, cafè elegant, aromàtic i amb personalitat, equilibri entre dolçor, acidesa i intensitat, notes de carmel, fruitades i aroma intens.
4: Que meravella, és com un perfum.
0: D'acord, eh? Que sí? Sí,
4: sí, sí, eh? Total. Bueno. No sé quantes notes, tio.
0: Això, envieu notes de veu explicant-nos... Mira, notes. Explicant-nos anècdotes davant de la màquina del cafè. I ara mateix la escoltem i regalarem aquest lot de cafè Espon, Veritat Colòmbia, Úlia. Let's go.

0: teniu la cançó de Tens algú a les dents, amb Miley, al matí la mare que el va parir. Anem amb notes de veu al 628-414-029. A veure què diu la gent.
1: Bon dia. Pues, referent a això del cafè, pues mira, tenim un company aquí a la feina que sempre es fa el cafè... A veure, li ha passat 5 o 6 vegades. Però sempre es fa el cafè i l'acaba tirant per terra. Què passa? Hi ha moqueta. La moqueta, pues, està tot atacada.
0: Fatal.
1: I el jefe, pues... ens mira un amic malament.
0: Ja, ja, no m'estranya.
2: Normal.
0: No m'estranya, normal.
3: Però què li passa amb aquest?
4: Hi ha gent que li passa això.
3: Sí. Està molt nerviós.
4: Que té tendència que se li caiguin les coses i que és un desastre.
2: Sí, un petosa.
4: Sí, sí, sí, sí, hi ha gent així, tu.
0: Sí, però moquetes, no.
3: No,
0: estem d'acord que moquetes no.
3: No.
0: Moqueta només al Regne Unit, ja està.
4: Sí. Es deuen posar perquè sigui silenciós a l'oficina. No?
0: Suposo que sí, però no té cap sentit.
2: Gent que treballa en llocs rics que va amb talons, que molesten.
0: Sí. Clar, clar, clar.
4: Sí. Llocs rics, dius?
0: Sí, sí.
2: Sí, clar.
4: Fa ric.
0: Fa ric. La moqueta fa ric.
4: Però bruta no,
5: Hola, bon dia.
0: Hola, hola.
5: Doncs a mi l'anècdota que m'ha passat i em segueix passant de vegades és que tinc una tassa petita d'aquestes de ceràmica, perquè l'empresa intentem no generar residu.
0: Molt bé.
5: I quan la poso a la màquina, si no m'hi fixo, sempre em vesa el cafè fora i acabo amb un culet de cafè i no emplena mai la tassa. M'haig de fixar bé i posar la tassa al lloc, perquè si no, el rajet aquell no va on hauria de parar.
0: T'hi has de fixar més, home, t'hi has de fixar més, per favor.
3: Sí.
0: I això que et passi el primer dia ho entenc, però, home, el segon, tercer i tal, mira tu, mira tu.
4: De vegades hi ha dos xurritos.
0: Ja, és veritat.
4: Has de centrar bé allò.
0: I estan massa a prop del cos de la màquina, perquè a vegades la tassa gairebé no t'hi cap.
2: No entra.
4: Això perquè no posis un got de nocilla.
2: Sí, exacte.
3: No et convé.
0: Deus això. Més.
6: Bones.
0: Hola.
6: Bon dia. Doncs jo vaig conèixer el meu home.
0: Mira,
4: veus?
6: Jo estava a la feina, anava al matí, quan entrava agafava un cafè amb llet de màquina, ell també, i a poc a poc, vam anar parlant, que ens vam casar, primer vam anar a viure junts, després vam casar i ja tenim dos nens.
3: I no us agrada el cafè.
0: Bueno, un aplaudiment per aquesta història d'amor, que m'ha encantat. I ara anem a per la nota guanyadora. A veure, va, vinga.
7: Bon dia.
0: Hola.
7: Jo un matí vaig anar a fer el cafè amb un germà a un bar, per xerrar una miqueta, vam demanar un cafè amb llet, i de cop va escupir el cafè dins la tassa, i el que tenia era una panerola d'aquestes petites de cafè, que al veure el cafè se li va ficar dintre de la boca i ell va notar Diu que notava hasta les potetes.
0: Per favor.
7: I ho va escupir de cop. Una panerola dintre de la tassa de cafè amb llet.
0: Oh, per favor! Mira, li donem el lot de cafè
2: Espon. S'ho mereix.
0: Un aplaudiment.
4: Sí, quin fàstic, tio.
0: Totalment. Mare de Déu.
8: Descobreix una nova manera de gaudir del cafè d'origen a casa amb Collection Origins, la col·lecció premium de cafè Espon. Tres cafès 100% aràbiga en gra. Brasil Cerrado, Colòmbia Huila i Guatemala Huehuetenango. Tres orígens, tres personalitats, una mateixa passió pel bon cafè. Collection Origins de cafè Espon t'ha ofert aquesta secció.
9: Al matí, la mare que el va parir presenta l'home que brama.
0: I ara cap a la terrassa, home, que brama,
10: a punt?
0: Apuntíssim. Amb el megàfon, fot-li!
10: Catalunya! Males notícies! Quina sorpresa, no? La temporada de bolets comença tard i a més es preveu un 20% menys de bolets. Doncs tranquils, amics boletaires, tot té solució. En comptes d'anar a buscar bolets, aneu-los a comprar. Quan veieu el tiquet que us costa al súper, tindreu un 2x1. Els bolets que heu comprat i el bolet que us clavaran, nen.
0: Gràcies, Marc.
10: Apa, va.
9: Al matí, la mare que el va parir. Andorra. 96.0. El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
11: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
9: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
11: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
12: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
13: I la mare que el va parir.
14: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
13: Feedback.
15: Hola, Flashback.
16: Hola, què tal?
13: Backstage.
17: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
13: La llista.
18: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
13: El vermut de Llucia Ferrer.
18: Toca fer el vermut a Flashback.
13: Va de Barça.
18: Gol!
13: I el tarreu de Flashback.
18: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
13: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
19: Flashback.
13: Aquesta setmana, a la

0: i el número 1 de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
1: Flashback.
3: Bon dia, us parla Quim Barceló. L'incendi de la Carola d'Ordino va quedar ahir estabilitzat, tot i que els bombers van continuar vigilant la gran quantitat de brasa per evitar possibles revisades. Durant aquesta nit s'han mantingut dues dotacions de guàrdia i els treballs continuen, especialment als quatre blocs de la part superior del complex. El foc va afectar 10.000 metres quadrats d'edificació i va deixar quatre dels set blocs completament calcinats. El director de bombers, Juanjo Barrio, va explicar que la propagació va ser molt ràpida per la quantitat de fusta i material combustible, així com perquè l'avís es va rebre una mica tard. El motiu d'aquest incendi està en plena investigació. Una urbanització dissenyada per Jean Nouvel i formada per 52 habitatges que es trobava aproximadament un mes de completar les obres. Anem a altres temes. El govern estima en 65,4 milions d'euros la inversió necessària per ampliar l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. El projecte contempla 43,7 milions per construir un nou edifici annex, 21,2 milions per reformar estructuralment part de l'actual l'hospital i mig milió per altres actuacions. A aquestes quantitats s'hi afegeixen 4,8 milions per redactar el projecte executiu, que haurà de concretar el cost definitiu. El nou immoble tindrà entre 13.000 i 15.500 metres quadrats, mentre que es reformaran uns 3.000 metres quadrats a l'edifici existent. Tots dos quedaran connectats i funcionaran com un únic complex hospitalari. A Andorra la Vella, el nou pla d'ordenació urbanística parroquial limitarà a 7 el màxim de plantes dels edificis davant de les 15 permeses fins ara i reduirà de mitjana un 40% d'edificabilitat. La disminució serà d'entre 15 i el 25% al fons avall i arribarà a situar-se entre el 50 i 65% a les zones més elevades i pròximes als espais naturals. La cessió obligatòria passarà del 15 al 30% amb l'objectiu que Comú pugui obtenir més sòl per a zones verdes, habitatge públic o equipaments. Els projectes, però, que incloguin habitatge a preu assequible podran disposar d'un 10% addicional d'edificabilitat. I el cap de govern Xavier Espot es troba aquests dies a Nova York, assisteix al debat general de la 81a Assemblea General de les Nacions Unides. La sessió està presidida per Khalilur Rahman, escollit el passat mes de juny. Espot ha d'intervenir davant de l'Assemblea General avui dimecres durant la sessió de la tarda.
4: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
5: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
1: Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.

0: És l'èxit de la setmana amb Teddy Swims i aquesta cançó que coneixeu perfectament i que es diu Mr. Know-It-All, amb la qual hem començat una nova hora al matí, la mare que el va parir.
1: Lleva't amb il·lusió, al matí la mare que el va parir. A Flashback.
0: Va, i ara us fem la falca gratis, clar que sí. Si teniu un negoci de proximitat, us fem la falca gratis.
2: Què dius ara?
0: És una falca humorística, també,
2: bueno,
0: és veritat.
2: Era...
0: Però falca. Però al cap i a la fi és falca.
2: Fem clar, el que volem.
0: Hem rebut la comunicació de moltíssims negocis de proximitat, quilòmetre zero, i avui li ha tocat el torn al Marc de Pollastríssim de les Corts. Pollastríssim. Hola, Marc, de Pollastríssim. Què tal?
3: Hola, bon dia. Què tal? Molt
0: aquí,
3: bé.
0: Aquí què feu? Canvieu pneumàtics, oi?
3: Sí,
0: això mateix. Sí, vale, sí. Vale. Escolta, gràcies per participar tu també.
4: Sí, tant.
0: Ara et farem aquí una falca del teu establiment amb uns ítems que ens heu donat des de Pollastríssim, no?
2: Sí. Deien que són una rostisseria d'un barri ubicat a les Corts, sí, que elaboren cuina tradicional catalana amb peus de porc, fricandó, cargols,
0: sí,
2: que tenen un gran assortiment en primers i segons plats, que ho elaboren de manera casolana amb molt de carinyo i que són especialistes en pollastres a l'art.
0: Home, els diumenges es va cua.
2: Aquesta és mica la informació que teníem per fer la falca.
0: Vale, ara amb això t'hem fet una falca i tu, quan l'acabem de fer, tu ens dius el què, vale, Marc?
2: Poses nota i valores.
3: Vale.
2: Sincerament, si no t'agrada, ens ho dius.
5: No passa res.
0: Sobretot, s'ha de ser molt sincer.
2: Sí, sí.
0: Canviaria això, canviaria l'altre. També és veritat que

0: Què tal si em toques una mica la por?
1: Por! Llestíssim, rostisseria ubicada a les Corts.
0: No m'estàs entenent. Que dic que per una vegada a la vida podríem...
1: Fricandó, cargols, peus de porc.
0: Que no tinc gana, que et proposo una altra cosa, que amb tants dies ja vaig una mica sortir...
1: Assortiment de primers i segons plats.
0: Jo no sé per què em caso.
1: Casolana i feta molt de carinyo.
0: Sí, sobretot molt de carinyo.
1: No diguis pollastre, digues pollastríssim.
0: El que deia és po... És igual, bona nit.
1: Pollastríssim.
2: Sí, senyor, pollastríssim. Què t'ha semblat, Marc La Falca?
3: Fantàstic, molt divertida, molt divertida. M'encanten aquests dos, l'Oriol i el Marc, i aquestes bebetes que poseu i tot. Mil gràcies. Molt divertit, en sèrio.
4: Sí, molt bé.
1: Un pollastre cap aquí.
2: Sí, senyor.
3: No, em comprometo un dia a portar-vos unes croquetetes.
2: No cal.
1: No ho fem per això, però bé.
2: Amb la lletra petita del contracte que t'arribarà ara, ja ens conformem, eh? Ja ens conformem.
3: Molt bé, molt bé.
0: Pinta bé, això, del pollastre.
1: El nom és clar.
2: Sí, sí.
1: Una altra cosa no.
3: Pollastre boníssim.
2: Exacte.
1: Hòstia, mira.
2: Mira, molt bé. Rima
1: ens ha fet l'eslògan ell millor que nosaltres.
0: No ens ho ha posat, això, en els ítems.
2: Marc, una abraçada ben forta.
3: Igualment, sou tots molt macos.
2: Gràcies.
1: Bravo.
2: Adéu, maco, pollastríssim.
5: Al matí, la mare que el va parir.

0: El matí i la mare que el va parir. Andorra. 96.0.
1: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
2: Bon dia, on s'està que en trànsit tens a la carretera General 1, avinguda Salou, en ambos sentits de la marxa, i a la carretera General 3 d'entrada a Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
4: Ràdio Flashback.
5: Flashback.
0: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
6: Radio Flashback.
7: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament

0: i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
2: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
1: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
2: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
1: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
3: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Aquesta setmana, a

0: Flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir.

0: This is what you came for, 2016, Calvin Harris i Rihanna. Sonant des de Ràdio Flashback al matí, la mare que el va parir, Anna, bon dia. Bon dia, Anna. Hola, hola, Anna. Hola, hola. Sembla que no hi és, o ha penjat, o alguna cosa.
1: Este mensaje se ha transcrit.
0: S'ha transcrit, oh? Hola, ara et rebeu un missatge. Hola, hola, Anna.
2: Hòstia, això acaben d'anunciar, eh?
0: No feia gaire bona pinta, no?
2: És burofax, això.
0: Exactament. 9 i 21 minuts del matí. Aquesta tardor, Estrella Damm celebra el segle i mig com millor sap fer-ho, amb música en directe. Arriben els directes Estrella Damm 150, juntament amb ASACC, 45 concerts en sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, amb artistes com Macaco, Sula, Pegatina, Miqui Núñez, Dorian, Alfred García, Quimi Portet o El Pony Pisador. Sorteixem entrades dobles pel dissabte 26 de setembre, aquest dissabte, al Petit de Calaril, a Esclaustre, a Maó, o la companyia elèctrica d'Arma, a Sant Feliu de Guíxols. Per participar al sorteig, inscriu-te al formulari que trobaràs a flashback.cat. Aquesta tardor, directes Estrella Damm 150. Felicitats, Estrella Damm!
3: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
4: Jo explicaré el cas de la meva amiga i veïna, Yolanda, que estava tallant patates amb la mandolina i a part de la patata es va dur un trosset de ditet de lo que és la yema, digamos.
2: Però si això ho fas amb tots els dits, pots robar el que vulguis.
5: Això és
3: veritat. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.

0: Andorra.
1: 96.0. Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
2: Vivim més anys que mai, però com podem viure'ls amb salut, energia i autonomia? Hi ha factors que influeixen realment en una longevitat saludable? L'edat no depèn només dels anys que tenim, sinó de com decidim viure'ls. Creant Fundació us convida a la conferència Com guanyar anys de vida i vida als anys. Claus científiques per a una longevitat saludable. A càrrec de la doctora Carmen Romero, metgessa especialista en longevitat saludable. 28 de setembre a les 18:30 a l'edifici CREA. Inscripcions al 88 88 88. Creant Fundació. Persones com tu.
3: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
4: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
3: Els dimecres, afterwork amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
4: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
3: Octoberfest d'Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost! Prost!
5: Flashback Andorra.
6: Flashback.
5: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Des del bus aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa o d'un cotxe en pràctiques. Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
1: 96.0.
5: Aquesta setmana, a la

0: el número 1 de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
3: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Flashback.

0: incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. La víctima, que no ha pogut ser identificada, s'ha localitzat a l'habitació on s'hauria originat el foc, situada a la primera planta d'aquest edifici. A més, 13 persones han hagut de ser traslladades a l'hospital per inhalació de fum. D'altra banda, el Tribunal Constitucional acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. La majoria progressista del Constitucional ha tombat aquest dimarts la ponència d'un magistrat conservador que suposava amnistia a la malversació en resposta a un recurs d'empara que va presentar Jordi Turull. Si el Tribunal Constitucional acaba confirmant l'aval a l'amnistia del delicte de malversació, Puigdemont també s'hauria de poder beneficiar de la sentència. I Pedro Sánchez ha reconegut per primer cop que va fallar el control fronterer del Marroc a l'entrada massiva de migrants de Ceuta de finals de juliol. D'aquesta manera, el president espanyol amplia el que havia dit fins ara i apunta per primera vegada a Rabat, a qui demana que mogui fitxa. Ho ha dit en una entrevista a la CNN en el marc de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. Els esports. El Barça comença avui el seu camí cap a la Champions femenina contra el París Futbol Club. Pere Romeu té les absències destacades d'Aitana, Vicky López i Quica Nazaret, però torna Irene Paredes. I l'aturada de la Lliga de Primera Divisió pels partits de seleccions fa que es parli més que mai de la pilota d'or. Els candidats van fent campanya per si mateixos i un d'aquests és Lamine Yamal, que espera guanyar el guardó amb només 18 anys.
1: Gràcies, Paula.
2: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
3: Perfecte, aquí el tens.
2: Ja?
3: Ja.
2: Sí?
3: És així.
2: De debò?
3: I tant, de debò.
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponés.
5: El matí i la mare que el va parir.

0: Your husband is coming.
1: Diuen que és l'àvia de la Ray la que posa aquesta veu i la que diu Your husband is coming. Doncs mira, Where is my husband? 2:05 del matí. Bon dia i benvinguts a Flashback.
2: Al matí, la mare que el va parir. El Flashback.
1: I ara anem a tirar el temps enrere. Com sempre, com cada dimecres a aquesta hora, al matí, la mare que el va parir. Us donaré 3 pistes. Vinga. Bueno, les que us calguin per encertar a quin any anem avui. Atenció a la primera pista, que és en anglès. A veure si ho enteneu. Jo crec que s'entén.
3: Conventional disc and cassette systems obsolete, and it's called the compact disc.
4: Vale.
5: Algo del compact disc.
4: A la Bildu Barcelona.
1: Bueno, ja tenim. Quin any creieu que anem?
4: Ui, això es fa temps, eh?
6: Sí,
4: 2001.
5: No, abans. 92.
1: Està anunciant el CD.
4: Ah, passa que dia que havia quedat obsolet.
1: Sí, les cintes de casset.
5: Ah, veus?
4: Tenia un punt menys, jo.
1: Una altra pista.
7: Está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta...
5: Això va ser del 88.
4: Sí. 96, 92...
5: 88, 89.
4: 88.
1: Esteu fent càlculs.
4: Sí, perquè les eleccions, no?
1: Sí, aneu bé, però us fa falta una altra pista. Escoltem-la.
8: En este gran recinto futbolístico tendrá lugar el duelo a fama del Mundial.
5: És el 82.
4: El 82?
1: Sí!
5: Naranjito!
1: I les primeres eleccions que va guanyar Felipe González, l'any 1982.
9: Por consiguiente.
1: Anem a l'any 1982, perquè tal dia com avui, de l'any 1982, passaven moltes coses al món. Tal dia com avui naixia l'Aina Clotet.
4: Home.
1: És simplement l'excusa. Felicitats, Aina Clotet, que en fa 44. És simplement l'excusa. 44, ho dic bé?
4: Ah, no ho sé.
1: Sí.
4: Bueno.
1: Sí, jo em faig 42, ella 44. Sí, ja 4.
5: Tota l'audiència s'enfadarà una sola persona. Per tant.
1: Exacte. Doncs escolta.
4: Sí, 44.
1: Total, 44. L'he agafat com a excusa i està per anar cap a l'any 1982 i posar-vos una mica de música d'aquell any. He fet un top 5, clar, Flashback no existia. Top 5 que m'ha semblat a mi d'aquell any 82. Comencem per la posició número 5.
10: Bailando.
1: Alaska.
10: Tanto, no paran de molestar.
1: Clar, tu, Dalmau, el 82, que tenies 4 anys.
5: 4 anys.
1: 4 anys, el 82.
5: Per tant, jo això no ho bailava.
1: No, però tu, mons pares, se'n feien un far.
5: Suposo, jo estava escoltant per xis, que no sabeu ni el que és.
1: Sí, home, i tant. I tant.
5: El del cumpleaños feliz. No tens, no, la teva llista dels 5 millors?
1: No, però, escolta'm.
11: Per xis. Però tenen més cançons que el per xis i el cumpleaños feliz?
1: No, però...
5: Moltes treien discos sense.
1: Però... Però això és una meravella, eh?
11: Això és vigent, ara.
5: Són uns nens que els hi van amargar la vida, però això és igual, l'important és el bé que ens ho hem passat.
4: Feliços a molta gent.
1: Mireu el documental, que val la pena, perquè sabeu la veritat de Parxís.
11: Sembla com un tèrbol. Jo sense saber res de Parxís.
4: És que qualsevol cosa que hi hagi nens pel mig que fan diners...
5: Més tèrbol era un concepte que et deixo anar, que és Enrique i Anna, busca'l.
1: Sí, també.
5: Busca'l!
1: També, Déu-n'hi-do.
11: Ho buscarem.
1: Fa anys, a Flashback, que anem a fer una sessió de fotos a principi de temporada, vam anar a un estudi a Barcelona a fer una sessió de fotos, i el fotògraf, que a mig d'això ens va dir que jo sóc el Dau de Parxís.
5: I es va posar a plorar.
1: Era aquell paio que ara fa de fotògraf.
5: El Dau, que anava de blanc.
1: És un crac. Bueno, total, posició número 5, Alaska. A la 4, Soft Cell, Tainted Love. Temazo.

0: Té una bateria molt rara.
1: Sí, sí, sí. Anys 80 era anys de provar coses, de provar nous sons, noves bateries...
2: Drogues.
1: Noves
3: coses. Sí, sí, experiències.
0: Sí. Aquesta bateria està feta amb un Casio.
1: Imagina't, sí, sí. Bueno, sortien tots aquests elements, també, i eren molt els cintes, tot plegat. Sí, senyor, les caixes de ritme. Posició número 3 per... A mi m'encanta aquesta.
0: Oh, sí.
1: Toto, Àfrica.
0: Toto.
1: Toto.
3: El de Batial.
0: Vaja.
3: Sí. Sona igual.
0: Això era el Nil Moliner davant.
2: Vale, vale. Aquesta la coneixia.
0: Sí, com Epic, saps? Està anant per un camí molt...
3: Però està tranquil, eh, l'Èpica. O
0: sigui... Està guanyant.
3: Sí, però anem a poc a poc.
1: Tum, tum. Molt bona, molt bona. A la posició número 2 hi he posat Human League.

Molt bones totes aquestes cançons. I ja, he reservat, mira que jo no sóc de guitarres, però he reservat per la posició número 1 una cançó amb tota la potència del món, Joan Jett i...

0: actitud.
1: És tota actitud i tota intenció en aquestes cançons.
2: Quantes jaquetes de cuir es van vendre amb aquesta música?
1: Imagina't, imagina't. L'època daurada, sens dubte.
0: Contra pell suelto,
1: I un bonus track de 1982, amb una cançó que jo crec que va ser la més reproduïda a l'estat espanyol, que era aquesta meravella absoluta. Una ola,
2: tu amor. Quin canvi, eh?
0: Sí, eh? No, de registre.
1: Sí, sí, s'escoltava tot. Tu deies escoltar I Love Rock and Roll i Com una ola, de Rocío Jurado, per favor.
2: La Rosalía d'abans.
1: Ah, exacte. Mira, mira com puja això, mira, mira.
2: És brutal. Que a més es casa amb un torero, clar.
1: Sí, clar.
2: És, ho va fer molt bé.
1: Amor de caca, no?
2: Ho va fer perfecte.
0: Era de manual.
2: De manual?
1: Sí, senyor. Tot això va passar a l'any 1982, al qual avui hem tornat per una estoneta. Va, tornem al present. Hey, I'm

0: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
1: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Miravet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Flashback. Ràdio Flashback.
7: Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
6: Radio Flashback.
7: Aquesta setmana a la

0: Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
1: Al matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez.

0: Black Eyed Peas, Ritmo, al matí la mare que el va parir de Flashback. Encara fins a les 11 amb vosaltres. Mar, bon dia. Hola, Mar. La teníem aquí també,
1: sí,
0: a la Mar, no?
1: La volíem
0: parlar amb ella.
1: Saludat.
0: Hola, Mar. Sí, la tenim? Sí,
1: no
0: la tenim? Bueno, després la tornem a intentar trucar, una llàstima. Avui al matí, la mare que el va parir, hem fet moltes coses, portem des de les 6, imagineu-vos. Entre d'altres coses, hem connectat amb Donald Trump, que ha creat una televisió pròpia. Trump TV. Sí, sí, escolteu. Doncs connectem amb Donald Trump, en aquest cas, president, bon dia, què tal? Com està, què tal?
2: Good job. Tant dius que truqueu?
0: Sí, truquem, som els de sempre. Els del matí, la mare que el va parir, Ràdio Flashback, Catalunya.
2: Ah, Flashback, això és una ràdio?
0: Sí, Ràdio Flashback.
2: Ok, no em feu emprenyar, que si cal faig la meva pròpia ràdio.
3: No, tranquil.
2: A veure, què prenc nota, Flashback? Quina música poseu?
3: Doncs què hi ha aquí, ara?
1: L'Aitana.
0: L'Aitana, pop, música pop.
2: Pop? Només l'Aitana tota l'estona?
1: No, bueno, quasi, però no.
3: Catarres, també, sí.
2: Catarres?
3: Sí.
2: Molt bé, doncs si vull muntar una ràdio que no l'escolti ningú, doncs ja us trucaré.
3: No, home, escolti, va. Per favor.
2: He hagut d'obrir amb TV perquè sí. Els mitjans només dieu fake news. Sí. Per exemple, la CNN ha dit Donald Trump ataca Iran, Iraq i Nigèria.
0: Sí, bueno, sí, i no és veritat?
2: That's not true.
3: Ah, no?
2: No és veritat, perquè ha atacat Iraq, Iran, Nigèria, Somàlia, Síria, Venezuela, Alemany, Mèxic, Panamà, Oman i Groenlàndia perquè no he tingut temps. Això no passarà a Trump TV, no. Tindrem els nostres propis sistemes, serveis informatius.
0: Ah, sí? Fantàstic.
2: Sí, a l'estil 3CAT.
3: Ah, sí?
2: Li farem un TN. TN a migdia,
3: sí?
2: TN a vespre.
3: Ah, sí?
2: TN vol dir Trump News, no?
1: Clar.
2: Hi ha una cosa a 3CAT que es diu TN Comarques, però sí. Mira que m'he mirat, però no he entès el que és.
3: Vale.
2: Bueno, i també, all right, el més important, sí. L'educació dels the children, els més petits.
0: Home, això és molt important. Oh,
2: sí. Farem el Club Super 3, tenim el MIC.
3: Sí?
2: El
3: MIC?
2: M'interessa 5 segons, que és el que atribuo a bombardejar un país. Mac, mec, mic, bombardeja l'enemic. També tenim el Bob al maletes.
3: El maletes?
2: Sí, perquè és mexicà i fa les maletes que passa al país. Go home.
0: Però no sigui així, per favor, són
1: els
0: petits.
2: Els dibuixos que es diuen les tres bessones, abans en teníem dues de bessones, però les van tirar a
0: terra. Per favor!
3: Què dius?
0: Home!
2: Farem un programa de cuina on s'enfronten diversos cuiners i es posen nota de lo bruta que està la cuina, joc de sudaques...
3: No.
2: Una versió del foraster que es diu el bombarder.
3: El bombarder.
2: Si uns marines van a diferents països i en comptes d'anar amb un 4x4 taronja... Vaig, taronja ja hi vaig jo. Van amb un destructor militar i en comptes de parlar amb un pagès, doncs se'l carreguen a ella tota la seva descendència.
0: Directament, ja, clar que sí,
2: home. That's the Trump TV.
0: Clar que sí. Home, doncs, bueno, hasta per fer un experiment, promet la tele, de Donald Trump.
2: No fake news.
0: Ja. Senyor Trump, una abraçada forta, que vagi bé.
2: No em toquis.
0: Que vinga, adéu-siau, un aplaudiment per Donald Trump de nou.
2: Tu ets espanyol, ets una mica sudaca.
4: Comença el dia rient perquè ets intel·ligent. Al matí, la mare que el va parir. La bateria de cada dia. Amb Carles Pérez. Andorra.
5: 96.0.
6: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
7: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
8: Assegur, sempre al teu costat.
4: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
9: El matí i la mare que el va parir.
0: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
9: Feedback.
10: Hola, Flashback.
0: Hola, què tal?
9: Backstage.
11: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
9: La llista.
0: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
9: El vermut de Llucia Ferrer.
0: Toca fer el vermut a Flashback.
9: Va de Barça.
0: Gol!
9: I
5: el tardeu de Flashback.
10: Comencen les dues millors hores del cap de setmana!
5: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback! A Ràdio Flashback. I sonen tot.

0: sona Flashback. És un èxit.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
0: Flashback.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. L'incendi de la Carola d'Ordino va quedar ahir estabilitzat, tot i que els bombers van continuar vigilant la gran quantitat de brasa per evitar possibles revisades. Durant aquesta nit s'han mantingut dues dotacions de guàrdia i els treballs continuen especialment als quatre blocs de la part superior del complex. El foc va afectar 10.000 metres quadrats d'edificació i va deixar quatre dels set blocs completament calcinats. El director de bombers, Juanjo Barrio, va explicar que la propagació va ser molt ràpida per la quantitat de fusta i material combustible, així com perquè l'avís es va rebre una mica tard. El motiu d'aquest incendi està en plena investigació. Una urbanització dissenyada per Jean Nouvel i formada per 52 habitatges que es trobava aproximadament un mes de completar les obres. Anem a altres temes. El govern estima en 65,4 milions d'euros la inversió necessària per ampliar l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. El projecte contempla 43,7 milions per construir un nou edifici annex, 21,2 milions per reformar estructuralment part de l'actual hospital i mig milió per altres actuacions. A aquestes quantitats s'hi afegeixen 4,8 milions per redactar el projecte executiu que haurà de concretar el cost definitiu. El nou immoble tindrà entre 13.000 i 15.500 metres quadrats, mentre que es reformaran uns 3.000 metres quadrats a l'edifici existent. Tots dos quedaran connectats i funcionaran com un únic complex hospitalari. A Andorra la Vella, el nou pla d'ordenació urbanística parroquial limitarà a 7 el màxim de plantes dels edificis davant de les 15 permeses fins ara i reduirà de mitjana un 40% d'edificabilitat. La disminució serà d'entre 15 i el 25% al fons avall i arribarà a situar-se entre el 50 i 65% a les zones més elevades i pròximes als espais naturals. La cessió obligatòria passarà del 15 al 30% amb l'objectiu que el comú pugui obtenir més sòl per a zones verdes, habitatge públic o equipaments. Els projectes, però, que incloguin habitatge a preu assequible podran disposar d'un 10% addicional d'edificabilitat. I el cap de govern Xavier Espot es troba aquests dies a Nova York, assisteix al debat general de la 81a Assemblea General de les Nacions Unides. La sessió està presidida per Khalilur Rahman, escollit el passat mes de juny. Espot ha d'intervenir davant de l'Assemblea General avui dimecres durant la sessió de la tarda.
3: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
4: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
0: Flashback. This is my station. Freqüència d'èxits. Andorra, 96.0.
1: Escal desengordany. En Camp, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és...

Moving to the Sun amb Ugeli, la veu fantàstica, escandalosa d'Ultranaté, sonant al matí la mare que el va parir. Bon dia a tothom, 10 i 5.

0: matí i la mare que el va parir. Cada dia, quan es fa de dia.
1: Doncs va, anem a regalar la tassa del nostre programa, com sempre a aquesta hora. Marc, ja tens la teva història preparada?
2: Preparadíssima.
1: Doncs vinga, a veure què busca el Marc avui, o a qui busca el Marc avui. A través de WhatsApp, 628-414-029, la primera persona que ho encerti s'emporta la tassa, una tassa fantàstica de color taronja creada per la gent d'E-Moments, del matí la mare que el va parir. La història d'avui, tots atents, és aquesta.
2: Funcionava sota pressió. Quan més l'apretaven, més complia amb el que s'esperava d'ella. Ser o no ser l'escollida depenia del que tingués a dir en aquell moment, perquè com ella n'hi havia ben bé unes 80. Sola era pràcticament indesxifrable, però quan els dits ballaven sobre seu, era capaç de dir-ho absolutament tot. Tot i tot.
1: Ja sé, ja ho tinc.
2: Què busquem avui?
1: Sí. Vinga, conto.
3: Hi ha gent...
2: Sí, jo m'ha sorprès la dada.
1: Sí,
2: ho he hagut de comptar.
3: Hi ha gent que ens diu... Sí, sí, sí. A veure si...
2: En el meu cas són 79.
4: Vale, però em segueixen semblant moltes.
2: Sí, perquè has
1: comptat. Vaig a fer la multiplicació
2: totes.
1: En el meu cas...
3: Si és la intel·ligència artificial, si és una botzina, si és un enigma, una gralla...
2: No és una gralla.
3: Una dolçaina, molts instruments d'aquest tipus.
2: Sí, com és que ha passat això? Bueno, pels dits que ballen sobre seu. No, però ballen d'una altra forma.
3: Una guitarra...
2: Sí, més un instrument de percussió, en aquest cas.
3: El braille.
2: No.
4: No. Estem a prop, eh?
2: Sí, però no ho és.
4: No ho és.
2: No.
4: Ja prou.
3: Sí, una màquina d'escriure...
1: Quina tonteria, de debò.
3: Un piano.
2: Bueno. Es pot dir o no? És a dir, no. És correcte?
1: Sí, jo crec que... Vaja, no sé què busques.
4: Però no busques un piano, Marc?
2: No busques un piano.
1: No busques un piano.
4: Què busques?
2: No? Què busco jo?
1: Espera, busques el col·lectiu o la...
2: No, la singularitat.
1: La singularitat. Sí. La gent ho encerta, suposo, no?
2: Un orgue.
3: Sí, ja tenim guanyadors.
1: Sí, molt bé.
2: Què busquem, Carles?
1: Una tecla.
2: Una tecla.
1: Clar que sí.

0: res a veure amb això. L'origen és molt curiós i és que abans les primeres màquines d'escriure, si n'heu vist alguna vegada alguna, tenien una barra metàl·lica per cada lletra.
1: I tant.
0: Que impactava contra
1: el paper.
0: Sí. Contra el paper, no? Pa, pa, i què passava? Doncs que si apretaves dues tecles consecutives,
1: sí,
0: es quedaven callat. Anaven les dues peces metàl·liques, sí, i es quedaven encallades.
1: Val.
0: Aleshores, això els hi passava constantment.
1: Clar.
0: I va haver un tio que es va entretenir a agafar totes les lletres més habituals i posar-les el més allunyades possibles perquè fos molt difícil que realment coincidís. I va treure aquest teclat QWERTY que realment reduïa molt les possibilitats de que això passés. Què passa? Que aleshores es feia mecanografia, la gent aprenia amb aquest teclat QWERTY i no hi ha hagut nassos
1: de canviar-ho
0: quan ara ja estem escrivint doncs, amb el Mac.
2: És que ara imagina que et canvien l'ordre de les lletres del teclat.
0: A no mi, hi ha hagut nassos, hi ha hagut intents.
1: Mira, el meu cotxe, que me'l vaig comprar fa 12 anys, hi ha la part de la pantalleta per posar el GPS que poses, no sé, Tarragona, el primer que em diuen és aquest teclat no és QWERTY, i veig de puto cul, de debò us ho dic.
3: Perquè està per ordre alfabètic.
1: No sé quin ordre està, crec que sí, i no saps escriure.
0: Ho tenim ultraintegrat en el cervell, i ve d'aquí, de que les màquines d'escriure antigues no s'encallin.
1: Clar. Clar, si són lletres diferents, estan allunyades i no apretes...
0: Està.
1: És com si apretessis la Q i la W alhora, seria raro, no?
0: Clar, de fet, anaven molt més lent escrivint amb aquest sistema QWERTY, però com a mínim la màquina funcionava.
1: Funcionava bé.
0: Sí, no? Hosti,
2: tu, i el que deien de les tecles, m'ha sorprès que el meu portàtil en té 79, comptant-les totes, lletres i les que són de botons varis, però passaran moltíssimes
0: tecles. Com és barat un Mac?
2: Sí, sí, és que si tu mires això, surt a compte.
1: Molt bé, qui s'endú la tassa del matí, la mare que el va parir?
3: L'Ivan.
1: Ivan! Doncs que la gaudeixis i enhorabona. I nosaltres ara cap a Austràlia amb Tame Impala i aquesta cançó fabulosa que es diu Dràcula.
4: El matí i la mare que el va parir.

0: Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
4: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
3: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
4: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
3: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
6: Flashback Andorra.
7: Flashback.
6: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.

0: Bruno Mars, I Just Might, al matí, la mare que el va parir de Radio Flashback, saludant a la Carme. Hola, Carme.
1: Hola, què tal?
0: Superbé, encantat de saludar-te i felicitar-te, Carme.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta, et felicito. Estàs de part d'aquí o no, Carme?
1: Ho sé perfectament.
0: Sí, de part d'aquí.
1: De part de mi mateixa.
0: Mira com riu la Carme. Diu que t'agrada tant celebrar l'aniversari i que tothom et feliciti, que aquest any has decidit autorregalar-te la trucada al matí la mare que el va parir. Doncs, bueno, et vols dir algun missatge a tu mateixa, Carme?
1: No, o sigui, us agraeixo moltíssim la trucada. A més, em fa una il·lu que flipes, perquè sempre faig aquesta trucada per als meus fills i per altres col·legues, i aquest any he dit, pues, me l'autodedico perquè m'encanta, i a més sou uns cracs, doncs, i ric molt amb vosaltres.
0: Molt ben fet, i m'encanta que riguis amb nosaltres. Començar el dia de bon humor és de gent intel·ligent, ja t'ho dic ara. Així que, Carme, una abraçada ben forta des de Flashback, que tinguis un gran aniversari.
1: Gràcies, macos. Una abraçada.
0: Que vagi bé. Una crack, sens dubte, la Carme. David Guetta, One Republic. I don't wanna wait, a Flashback. Let's make tonight.

0: de Tallets. Aquí teniu aquesta cançó fantàstica que es diu Era això i que sona de nou al matí i la mare que el va parir en aquest dimecres. Ja teniu penjats els millors moments del programa d'avui. Si andreu a flashback.cat o a l'app de Flashback, us ho recomano, riureu.
1: Avui, al matí, la mare que el va parir.

0: els millors moments del programa a flashback.cat o a l'app de Flashback. El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.
1: Ah, i deixeu-me afegir que si entreu al nostre Instagram ja tenim penjat el vídeo del gran Germán cantant a l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Vestit de romà és per veure'l. @vaparioficial. No us ho perdéssiu.

0: Aquí teniu Nueva York, amb Bad Bunny, des del matí la mare que el va parir. Joaquín, hola.
1: Hola.
0: Bon dia. Escolta, mira, t'estic trucant de Radio Flashback de part de la Noemí. Què et sembla?
1: Molt.
0: De fet, de la Noemí i dels teus tres fills, que et feliciten, sí, que et donen les gràcies, Joaquín, perquè quan eren petits els portaves a tot arreu de vacances, encara que fossin pesats i es barallessin sovint. Diu que ara toca tu viatjar amb la mama, un viatge sorpresa. Atenció, us està a punt d'arribar. Què et sembla, Joaquín?
1: Pues molt bé, moltes gràcies.
0: Però ho sabies? Sabies alguna cosa d'aquest viatge o no?
1: Una mica, sí.
0: Vale. Saps on serà o tant no arribem?
1: Sí, a Noruega.
0: A Noruega, per favor! Per favor, quina enveja, tens llargues ara mateix. Bueno, Joaquín, que vagi molt bé, que us ho mereixeu, el viatge a Noruega i el dia d'avui, d'acord?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Vinga, una abraçada forta, Joaquín.
1: Merci.
0: Adéu.
1: Adéu,
0: adéu. I si voleu fer com els familiars del Joaquín, encarregar la trucada de despertador, molt fàcil, eh? A la web de Flashback hi és tot. El pas a pas és facilíssim. De fet, mira, la tinc aquí davant. Al marge esquerre de la web posa, a part dels millors moments del matí, la mare que el va parir, que ja els teniu, posa trucada de despertador. Llavors cliqueu aquí i feu com qui, no sé, com qui us agafa un hotel per anar de vacances. Exactament igual, amb un formulari, els dies que estan lliures i les hores que estan lliures. Flashback.cat, allà ho teniu tot, el pas a pas superfàcil. DJ Gosha, Melody, Jason Derulo, per fer aquesta cançó que es diu Mitch.

Tard al cervell, eh? Remember el matí, la mare que el va parir amb Tayo Cruz i Floraida. Això es diu Hangover. Apunxa per encarar la recta final del nostre programa. Fins les 11 estarem amb vosaltres. Aquesta ens encanta, com a mínim a mi. I a més, puja 8 posicions a la llista Flashback. Es col·loca a la 21a posició, el més nou d'Ariana Grande. Hey, the right made you love me.

0: Styles i el clàssic As It Was, aquesta cançó que serveix per tancar edició del matí i la mare que el va parir. L'última que sona avui al programa. Com sempre, toquem el 2, marxem abans de convidar-vos a una copeta de vermut i Zaguirre, que sí, jo ho faré. Però abans, la medalla del dia, que avui se l'emporta...
1: Ai, ara!
0: L'Oriol.
2: Jo?
0: Sí, per aquest moment. Okay.
2: No en res, Begoña, tu tranquil·la, són bolos, és el fango i és l'ultradereixa. Ara, potser el teu problema no és la dreta, és el derecho. Si els delictes es demostren, ja pot posar del color polític que vulguis, que la càtedra a mida es convertirà en una cel·la a mida.
0: Molt bé, Oriol Dalmau, doncs escolta.
1: Bé, merescuda.
3: Llueix-la amb orgull.
2: Si veieu un tuit amb aquesta frase,
0: Esteve,
2: doncs és meva.
0: Esteve, marxem amb una copeta, evidentment, de vermut i Zaguirre, que si voleu anar a veure el seu celler, entreu a bodegasizaguirre.com. bodegasizaguirre.com. Demà hi tornem, malgrat a Barcelona sigui festa, i tornarem. Adéu, Naixet, que vagi.
1: Adéu, fins demà.
0: Adéu, Marc.
3: Adéu, adéu.
0: Adéu, Oriol.
2: Adéu, adéu.
0: Us ha parlat en Carles Pérez. Gràcies per escoltar el matí la mare que el va parir. I recordeu que...
4: Sou tots molt macos!
0: Adéu-siau.
5: Amb Vermut i Zaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. I Zaguirre no és només vermut, és experience.
6: Flashback. Són les 11.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Un Teddy Swims que és a la cresta de la onada. Aquesta ja la coneixeu de sobres. Mr. Know It All. És la cançó que engega aquesta nova hora i, a més, hem convertit aquesta proposta en l'èxit de la setmana. Què tal, com esteu? Benvinguts, bon dia, engegant aquesta nova edició d'aquest dimecres després del matí i la mare que el va parir, que demà, tot i ser festa a Barcelona, evidentment tindreu programa a partir de les 6, com sempre.
1: Amb Jordi Plans.
0: I que no hi falti de res fins a les 2 en punt del migdia. Ara els amics de les arts, això es diu Segurament t'estimo. Benvinguts. Benvinguts.

0: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
1: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
0: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
1: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
1: Andorra. Andorra. 96.0.

La veu d'Anna Mena, també de Lola Índigo. El Patitoa és la cançó que ens ocupa aquesta hora del matí. Passen 5 minuts d'un quart de 12. Atenció, perquè hi posarem a Jay-Z, Alicia Keys, del 2010, però abans Joan Dausà i Mamadou Chapapi posa la lista.

0: El so de Joe Kerry, aquesta que es diu End of Beginning, l'hem conegut també doncs, gràcies a Stranger Things. Si us falta camp, bona àrea, us el porta el vermut de Llucia Ferrer. Estigueu tranquils perquè amb la seva food truck podreu aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes directes al camp. Atenció aquest proper dissabte, perquè si us apunteu al vermut o feu una compra de 10 euros a la botiga Bonària de Puigcerdà, al carrer Sant Agustí 3, aconseguireu un tiquet per bescanviar-lo per aquesta hamburguesa a la food truck del Bonària, aparcada a l'espai del vermut de Puigcerdà aquest proper dissabte. Tota la informació a bonaria-tour.com. Bonària és patrocinador oficial del vermut de Flashback.
1: Això és un èxit. Flashback.

Diumenge, sense drama, el so dels Catarres, que, evidentment, no hi faltaran el proper 23 de desembre al Palau Sant Jordi. 120è aniversari del RAC, presentant l'última gran festa de l'any que inclou, doncs, els tallers, sopa de cabra, búhos i també els Catarres. Continuen fent història, evidentment, i aquests no hi faltaran. Atenció a Karol G, Bruno Mars. Estil OK.

A tres quarts tocats de 12 del migdia d'aquest dimecres. Atenció, perquè apareix per aquí Kelly Isaiah. Atenció, aquesta cançó, un cop més apostant per la música de casa, per la música en català. Això es diu He perdut el nord.

Bibi Rexha, New Religion. La contundència i l'elegància són compatibles en una mateixa cançó i en aquest cas sonant de fons una de les que també ha estat important al llarg d'aquests últims mesos a Flashback. 5 minuts i en punt les 12 arribarà Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, és el que sona de fons. Benvinguts i bon dimecres.

0: Another i 54 Ultra. Aquesta cançó és ara mateix el nostre número 1 i fins a nou ordre, pendents del que pugui passar aquest proper cap de setmana a la llista amb en Jordi Quadres, des de les 5 i fins a les 9 el diumenge. A les 12 i 4 minuts d'aquest matí de dimecres. Preparats per rebre, per exemple, el so de Coldplay, a Tender of a Lifetime. Hem de recuperar també a Shakira i Burna Boy, que aquests dies estan, molt presents a la nostra antena. I atenció a Miley Cyrus, que ja no es diu Miley Cyrus, ara es diu Miley.
1: Amb Jordi Blancs.
0: De seguida el Bass Persuades, però abans Aitana. Després del Superestrella arriba aquesta, que es diu Conexión Psíquica. A Flashback, benvinguts i bon dimecres. Bon dia.

0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
0: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
0: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
3: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
0: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
3: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost!
4: Ràdio Flashback. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

The Fate of Ophelia, la cançó de Taylor Swift a la nostra antena, i atenció perquè a Flashback també hi posem a Olivia Rodrigo. El piano l'acompanya amb això que es diu Stupid Song, novetat Flashback. New York City.

Altra cançó d'èxit de Shakira amb Burna Boy al seu costat. Això s'anomena Die Die. Pràcticament a 12:45 del migdia d'aquest dimecres 23 de setembre. És el moment de posar-hi a Dua Lipa en Physical o, per exemple, el so de Miley, que ara és com vol que se la reconegui. Bass Persuades. Let's go.

Banda Neon, guapíssima. Amb aquesta cançó vam conèixer aquesta formació. A l'antena de Flashback el recuperem a mitja tres quarts d'una del migdia per donar bas també a Justin Bieber. Nova cançó 2026, això que es diu Beauty and a Beat.

Ugel, la seva producció des de França, agafa en aquest cas el relleu al Salami Pan, el Jamaican Bam Bam. Parlem d'això que es diu Moving to the Sun. Atenció, tres quarts tocats d'una del migdia i posarem també la música de casa nostra, música en català. Brou, això es diu De Colors.

La veu és de Nil Moliner i això es diu Me Acuerdo de Ti. Ens arribem pràcticament a la una en punt del migdia. Ens hi apropem amb Sopa de Cabra i atenció a aquesta cançó que es diu El Far del Sud en aquesta nova versió del 2026. Una que no faltarà també el 23 de desembre al Palau Sant Jordi amb el RAC. No va trobar

0: èxit de la setmana té noms i cognoms. És Teddy Swims, l'artista que, per cert, també entra al top 10 d'una llista que trobareu a flashback.cat. Mister Know It All, la cançó que ens ocupa i que engega aquesta nova hora i que, a més, té aquest tracte diferencial i de privilegi respecte a la resta de cançons de la nostra antena. A la una i pràcticament 4 minuts d'aquest migdia de dimecres, seguida el so de Flashy Ice Cream i de 31 fam pels Dora Yakis. També Ellie Goulding o Chris de Sarandí. Abans, Alex Warren.
1: Amb Jordi Plans.
0: Que ja en el seu dia el vam conèixer amb Ordinary i que ara apareix amb aquesta que es diu Fever Dream.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Andorra
2: 96.0.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
5: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i

0: comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
1: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
2: Radio Flashback. Radio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
3: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
4: La Federació Motociclista Andorrana està estudiant una futura candidatura perquè Andorra pugui acollir un trial de les nacions, tot i que el projecte encara es troba en una fase inicial i no té data definida. Mentrestant, la selecció prepara l'edició d'aquest cap de setmana que es disputarà els dies 26 i 27 de setembre a Arteixo, a Galícia. Quim Altés, Edgar García i Jordi Lestang formaran part de l'equip masculí, mentre que Alexia Lladó i Elia Pascuet competiran en categoria femenina. Ahir va fer la presentació a la seu d'un dels patrocinadors, Ambank. L'objectiu de la federació és lluitar per entrar entre els 5 primers de la categoria internacional. Destacar que la selecció andorrana de futbol va preparar el duel de demà contra Malta a les 6 amb un entrenament de portes obertes ahir mateix al nou estadi de la Fab d'en Camp, que va reunir més de 250 aficionats, segons la federació. El partit suposarà l'estrena d'Andorra a la UEFA Nations League. El cos tècnic de Koldo Álvarez de Luarte incorpora l'exjugador Marc Pujol en substitució d'Igor Labayén. Després de l'entrenament, els jugadors van compartir fotografies, autògrafs i regals entre els assistents. I Sabu Ponce ha valorat el bronze aconseguit dissabte al Mundial d'Skyrunning de la Gomera com el resultat del treball fet durant els darrers anys. L'Andorra considera que aquesta tercera posició és comparable amb una victòria i arriba després d'una temporada en què ha continuat progressant. Ponce també ha destacat la preparació prèvia i la gestió d'una cursa en què es va mantenir en la lluita pel podi pràcticament des de l'inici.
3: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
5: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
3: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques. Andorra. 96.0.

Ha estat la cançó de l'estiu. Quevedo i Elvis Crespo ho han fet possible quan tothom pensava que no hi hauria cançó que marqués aquest estiu del 2026, que, per cert, deixem enrere, eh? Entrem ja a la tardor. En la graciosa, la vida más sabrosa. De seguida, Ellie Goulding, Love Me Like You Do, abans Cat's Eye.

0: Els Catarres no hi faltaran el 23 de desembre al Palau Sant Jordi en el 120è aniversari del RAC, amb l'última gran festa de l'any.
1: Els dies que vindran...
0: Ja sabeu que volen continuar fent història i que, a més, doncs, damunt l'escenari tindreu els Tallets, els Búhos, també Sopa de Cabra i, evidentment, com us explicava, també doncs, els Catarres. Bruno Mars és el que sona de fons a Just Mike. Just

Des de França, Ugel se'ns ha col·locat a la llista i a pràcticament tot arreu la cançó del Jamaican Bam Bam. Hem a posar-hi Aitana de seguida amb Superestrella, però abans que aparegui, sisplau, el piano de Siena Spiro, i Siena Spiro al darrere, si pot ser. Die on this hill.

0: La veu d'Aitana, superestrella. Amb aquesta pràcticament ens plantarem a les dues en punt del migdia.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: I a partir de les dues s'incorpora el Xavi Dalmau. Toco el dos amb Dràcula, Tame Impala.

0: potència d'èxit.
1: Andorra, 96.0.
0: Escal desengordany. En Camp, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.

0: Flashback.
1: Escoltes Flashback Andorra al 96.0.

Tres dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família.

0: família, parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
6: La ràdio musical d'Andorra.
7: 96.0.

Flashback Andorra. El cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.

un dels cracs de l'escena llatina Daddy Yankee amb producció de Bizarrap a Flashback. I Petal és a la venda ja des de finals de juliol. És el nou àlbum d'Ariana Grande i sona així Hate That I Made You Love Me.

de França, Wigel. La veu de la històrica de l'house i ultranatí per Moving to the Sound, un dels números 1 globals de l'escena dance. Cançó que també has descobert a Flashback. I ara, connexió psíquica. Aitana, benvinguda de nou a Flashback.

0: El 25 s'embutxacava el Grammy a la millor artista urbana, Doechii. El seu més gran èxit fins data d'avui, la revisió del clàssic del belga Gautier Sombari, d'era just o nou. Rimes llatins amb Sebastián Yatra per arribar a les 3 abans. On My Soul, nou èxit a Flashback de Bruno Mars.
1: A Flashback, només èxits

0: dedicada al senyor que tot ho sap. Segur que també en tens algun a prop d'aquests. És l'èxit de la setmana amb Teddy Swims a Flashback. Per obrir una hora, 3 i 3 minuts, i al llarg d'aquesta hora, els Catarres, que ve d'on Elvis Crespo. Shakira, James Blunt amb la seva nova cançó, Dua Lipa, els tiets Taylor Swift.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: I preparada amb el seu Òscar a la butxaca, millor banda de so, Golden, de K-Pop Demon Hunters. Abans, Ginestar, Nil Moliner, units per aquest èxit Flashback que es diu Amb qui estaràs.

0: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
1: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
0: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
1: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
0: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost! Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
2: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
0: El Tobotronc, l'Airtrek i moltes emocions més

0: Ses. Multisegur.com.
1: Andorra. 96.0. Baby.

0: Ben aviat començarà la seva gira en petit format de trio arreu del país, amb pocs i comptats concerts. I atenció, perquè el dia 23 de desembre els tenim muntant l'última gran festa de l'any amb buos, els tiets i sopa de cabra al Palau Sant Jordi de Barcelona, i tot per celebrar el 120è aniversari del RAC. El Reial Automòbil Club de Catalunya i Flashback Nes, l'emissora oficial. Les entrades ja són a la venda a clippersmusic.org. Diumenge sense drames.
1: Tots els dies que vindran.
0: I els dimecres també. Vinga. Els Catarres a Flashback. Des de Romania, DJ Goja, les veus de Jason Derulo i Melody.

0: cançó dedicada a una de les illes afortunades, la graciosa Quevedo, amb Elvis Crespo a Flashback.
1: Échate pa' acá.
0: Any 2014.
1: Te veo la graciosa.
0: Tenim a punt Sia amb el número potser més gran de la seva carrera, que es diu Chandelier. Abans, deixa'm dir-te que aquesta tardor Estrella Damm celebra 150 anys com millor sap fer-ho, amb música en directe. Arriben els directes Estrella Damm 150, més de 40 concerts a sales de Catalunya, Illes, Balears, Castelló i Andorra. Amb artistes com Macaco, La Su, La Pegatina, Miqui Núñez, Dorian, Alfred García, Quimi Portet, El Pony Pisador i molts més. Sortegem entrades dobles, atenció, pel dissabte 26 de setembre. El petit de Cal Aril, Esclaustre, a Maó, o bé la companyia elèctrica d'armes Sant Feliu de Guíxols. Per participar al sorteig, inscriu-te al formulari que trobaràs a flashback.cat. Aquesta tardor, directes a Estrella Damm 150, ja ho saps.
2: I ara no tinc...
0: Inscriu-t'hi al formulari que trobaràs a flashback.cat, flashback.cat. Que tinguis molta sort. Segurament t'estimo. És un bocí del pastís del 20è aniversari dels Amics de les Arts, a Flashback.

Shakira amb la seva residència a Madrid, que ja ha començat. Algo tu. Èxit al costat de PL. I ara el retorn a flashback de l'il·lustre James Blunt, Taste Like Summer. It's just...

un dels èxits dance d'aquest estiu que se'ns acaba i és el número 1 de la llista de Flashback durant tota aquesta setmana. Talk to You, el duet de productors d'Amsterdam Another, a Flashback, només èxits. I aquest és un dels números 1 de l'escena musical del país d'aquest estiu, també. Era això, The Tides, a Flashback.

0: Ens apropem a les 4 de la tarda, ja pots començar a donar voltes a quina cançó vols dedicar i a qui vols fer-ho. I a les 4 comença l'edició d'avui del Feedback amb l'Albert Planadevall i la Cristina Càmara. Ens aproparem a les 4 en punt amb All About That Bass, el 2014, el primer èxit de Meghan Trainor, i acomiadant-se Rosé i Bruno Mars. Era APT. Música de pel·lícula Flashback, banda de so de la darrera entrega animada, la cinquena de la saga Toy Story, amb Taylor Swift.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: La reina Flashback amb I Knew It, I Knew You. Adeu, fins demà.

0: si em podeu posar...
1: T'agradaria?
2: M'agradaria delicar.
0: M'agradaria...
3: Com era la cançó, nois?
4: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback. Amb Albert Planadevall i Cristina Càmara.
5: Sí! Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts al FIBA. Com estàs tu, Cristina?
6: Jo bé, i tu, què tal, Albert? Com va? Com et tracta el dimecres?
5: La vida, la vida.
6: Ah, no, el dimecres, concretament.
5: El dimecres bé.
6: T'ha tractat bé?
5: La vida va fent, però el dimecres bé. Bé, escolteu, volem dedicatòries. A partir d'ara, 628-414-029. Per cert, avui és dia operació sortida. Perquè demà, per qui no ho sàpiga, és festa a Barcelona, la Mercè i tota la mandanga aquesta, i això vol dir que tenim un volum de cotxes impressionant, perquè quan és festa a Barcelona, la gent d'aquí...
6: Fuga!
5: Fota-la al camp ràpid, eh? Et quedes sol. Bé, doncs què vull dir amb això? Que parlarem amb la gent del RAC d'aquí una hora aproximadament, una hora i tocades, per veure com està l'estat de les carreteres, perquè és important.
6: Sí, a partir de les 5 ja sabeu, però... Des d'ara i fins les 8 del vespre tenim un sorteig en marxa, que ja sabeu, des de tota aquesta setmana tenim dos àpats per dues persones a les pizzeries al Racó, al nostre WhatsApp, al 628-414-029. Dos àpats per provar les seves pizzas, les pastes, les carns, postres, etc. Un gran etc. Perquè la carta és immensa, ja no us l'acabeu, eh?
5: No.
6: Ni de mirar-la. Ni tan sols. Per tant, 628-414-029. Ens demaneu una cançó i que voleu participar.
5: Doncs vinga, som-hi. Comencem ara fins a les 8. I mira, arriba Igel amb Jamaica. Vamos, aquesta, eh?
4: WhatsApp 628-414-029. 628-414-029.
5: La trobàvem a faltar, aquesta.
6: No m'he cansat mai d'escoltar.

0: Dream, i ara arriba la Morocha amb l'Ugra. Per què? Perquè tenim una dedicatòria que ens heu fet arribar ja al 628-414-029.
1: Diu, bona tarda, ens agradaria participar al sorteig de l'àpat de la pizzeria i ens podríeu posar la Morocha, per exemple, en el cas que ja hagi sonat, que no és el cas, no, la que vosaltres vulgueu. Gràcies, de part de la Mireia.
0: Mireia, aquí la tens.
1: La Morocha.

0: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
1: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
0: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
1: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
0: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
2: Vivim més anys que mai, però com podem viure'ls amb salut, energia i autonomia? Hi ha factors que influeixen realment en una longevitat saludable? L'edat no depèn només dels anys que tenim, sinó de com decidim viure'ls. Creant Fundació us convida a la conferència Com guanyar anys de vida i vida als anys. Claus científiques per a una longevitat saludable. A càrrec de la doctora Carmen Romero, metgessa especialista en longevitat saludable. 28 de setembre a les 18:30 a l'edifici CREA. Inscripcions al 88 88 88. Creant Fundació. Persones com tu.
3: Vols renovar la teva llar? Amb

0: Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer. El matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
3: Hola, què tal?
0: Backstage.
4: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
5: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
5: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
5: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
5: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
6: Flashback.
0: A Ràdio Flashback, i sonen totes.

0: Aquí el teniu a Mama Duixa, la millor gent del planeta, sonant aquí al feedback. Un quart, ja ha tocat de 5... 6.28, 4.14, 0.29. Arriba Bruno Mars, dedicatòria, Cristina.
1: Amb una nota escrita. Diu, bona tarda, sóc la Sandra d'Arenys i vull participar al sorteig. La cançó que m'agradaria és On My Soul, de Bruno Mars.
0: Ja, mira.
1: Ei!
0: Ara molt com comença aquesta cançó, sí. Ja veus...
1: Aquesta i la majoria de Bruno Mars ja...
0: No t'enganya. Bruno Mars no t'enganya.
1: No, no, no.
0: Ja saps que t'hi trobaràs. I això està bé.

0: Aquest és Jason Derulo, amb la companyia també de DJ Gosh, el tema que es diu Mitxicó, que tenim dedicatòria amb un text que ens demaneu a aquesta cançó.
1: Un altre text diu: bona tarda, Flashback, sóc la Gemma i m'agradaria que poséssiu la cançó de Mitxicó i entrar en el sorteig del restaurant del Racó. Moltíssimes gràcies i una abraçada. Sou molt grans.
0: Molt bé, mira, anem a parlar del Racó, gràcies, perquè us estem regalant aquesta setmana cada dia àpats perquè aneu al Racó, restaurants al Racó repartits per tot el país, que repassarem on en tenen, i jo crec que un d'aquests restaurants a prop de casa teva et quedarà. Pizzas, pastes, amanides, carns, un munt de delícies, delicatessens que trobareu allà, postres, creps, un munt de coses, Cuina mediterrània boníssima, restaurants per tot el país, com us deia, i per participar ens heu d'enviar dedicatòries.
1: El 628-414-029. Ja estem parlant concretament de 12 restaurants. A Girona, a Vic, Palamós, Platja d'Aro, Sabadell, Terrassa, Barcelona, que en tenim 3, a Sarrià, Rambla i Urquinaona, Sitges, Vilanova i la Geltrú i Castelldefels. Segurament algun d'aquests restaurants estigui relativament a prop de casa vostra, per tant, pugueu passar un bon àpat amb qui vosaltres vulgueu, i gràcies al feedback i al Racó.
0: Doncs ja ho sabeu, envieu dedicatòries i podeu acabar el dia amb un àpat. I ara anem a escoltar la cançó de Gorraneta. Qui és Gorraneta? Doncs mira, és un duet format a cavall entre Vilafranca del Penedès i Terrassa, amb influències, diuen ells, clarament reggae, ja em notareu, aquesta cançó, que es diu Marta, Gorraneta.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Mira, estem posant vos actitud perquè hem rebut aquesta dedicatòria, que ens en demaneu alguna.
1: Bona tarda, volia dedicar la cançó Barcelona s'il·lumina, i si no, qualsevol de vos, a la meva dona i als meus dos fills, i a tota la gent que vulgui la independència de Catalunya. Ah, i també voldria participar al concurs del racó de les pizzas i les pastes i les carns, i uf, quina gana. Gràcies.
0: Déu-n'hi-do. D'acord, doncs, apuntat. 628-414-029. Nosaltres continuem amb més dedicatòries que ens heu d'enviar a través del WhatsApp. I ara arriba Chris de Sarandí amb aquesta cançó que es diu Good
2: Novetat.
0: All Days. Sí, sí.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Hola, Flashback. Som el Marc i la Júlia. I volem que fiqueu la cançó de Julieta i dedicar-la a tothom que es diu Júlia o Julieta.
2: Em sembla molt bé.
1: Participar en tots els sorteigs que puguem.
3: Sí.
1: Adeu, Flashback.
2: Adeu. És que el plural de sorteig és punyatero, eh?
3: Sortejos.
2: Perquè no saps si és sortejos, és d'aquelles complicades.
3: Punyateres.
2: Molt bé, doncs, dedicatòria posada, i ara arriba Teddy Swims amb Mr. Know It All, que tenim també una nota de veu.
4: Hola, Flashback, sóc el Marc, i us vull dedicar a vosaltres una cançó, la cançó Mista No i Tot, de Teddy Swims, perquè ho feu una molt bona feina. Gràcies, adeu.
2: Adeu.

0: These beautiful things.
1: La Valentina, la Natàlia i la Joana, i ens agradaria, sisplau, que posessin la cançó de Beautiful Thing i li podem dedicar a totes les nostres amigues. Si la podríeu posar abans de les 5 i mitja estaria molt bé.
2: Fantàstic.
1: I sisplau, participar en tots els sortejos.
3: Molt bé. Adéu. Una abraçada molt forta. Benson Boone, el Beautiful Things, eh? I arribant a les 5 amb la més nova de la Miley, titulada Bass Persuades.
4: Let's go.

0: de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Informació internacional, els preus de la vivenda...
1: Tot això no ho busquis a l'app de Flashback. La llista, el millor del matí i la mare que el va parir, les entrevistes del backstage, l'emissió en directe. Ara això sí que ho trobaràs. Descarrega-la a Google Play i Apple Store. Flashback. Són les 5.

0: Shakira, Burna Boy, en Burna Boy el tema que es diu Dai Dai, eh? Bé, a veure, música que ens fa parlar que aquesta tardor, perquè ja estem a la tardor, Estrella Damm celebra 150 anys com a millor sap fer-ho, i és amb música en directe. Arriben als directes Estrella Damm 150, més de 40 concerts en sales repartides arreu del país, les Illes Balears i també Castelló i Andorra, amb artistes com, per exemple, aquí.
1: Uau, mira, tenim Macaco, Ala Su, La Pegatina, Miqui Núñez, Dorian, Alfred García, Quim Portet, o, per exemple, també el Poni Pisador. Sortegem aquí a flashback.cat entrades dobles per dissabte. Apunteu, dissabte 26 de setembre, al Petit del Cal Eril, a Esclaustre de Maó, o també la companyia elèctrica Dharma a Sant Feliu de Guíxols. Per participar al sorteig, com acabo de dir, t'has d'inscriure al formulari que trobaràs a flashback.cat. Aquesta tardor, directes a Estrella Damm 150.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu. Què heu de fer? Entrar a la web de Flashback i inscriure-vos al formulari.
1: Mira, em fa molta il·lusió.
0: El que et fa il·lusió?
1: Això que s'inscrigui ara.
0: Ah, val, m'està que deies
1: que
0: s'inscrigui.
1: Sí, que s'inscrigui, evidentment, però això que passarà ara, aquesta cançó que sonarà.
0: La que arriba ara d'Aitana.
2: Bona tarda. Volia dedicar la cançó de l'Aitana a tots els que escolten i amb vosaltres, perquè m'agrada molt la vostra música i voldria participar en tots els concursos que hi ha. Avui, el de la pizza m'agrada molt i bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Em dic Rosi.
0: Adéu, sí, bona tarda, bona tarda. Bé, d'Aitana tenim a Superestrella. Aquesta ja està superconeguda, ens agrada molt i si ens la demaneu us la posarem. Però com que ens dieu qualsevol, n'hi ha una que ens agrada també moltíssim del disc, el quart azul, i que es diu Connexió Psíquica, d'Aitana.
1: Ens agrada molt.
0: Sí,
1: per tant,
0: mira-la.

0: Aquests són Rosé i Bruno Mars, la cançó que es diu APT, que segur que te'n recordes perquè l'has escoltat unes quantes vegades.
1: Jo no pensis, eh?
0: El què?
1: No pensis que tantes.
0: Tu creus que no?
1: Jo? Evidentment és mentida.
0: Jo crec que tu i jo sí, com a mínim tu i jo sí. Bé, escolteu, anem a escoltar una cançó ara de Figaflaues, perquè tenim una dedicatòria que mireu des d'on ens arriba.
1: Ens arriba des de Bahrein. Diu, hola, som en Jàsser i la Meritxell i us escoltem des d'aquí, des de Bahrein. Ens agradaria molt, ens agrada molt el vostre programa i ens podríeu posar la cançó de la Marina Estàbul Morena? Els hem preguntat, evidentment.
0: Anem a situar el mapa a Bahrein, perquè és d'aquells països punyeteros, a vegades, de situar.
1: Sí.
0: Perquè saps que està al Golf Pèrsic, però no saps exactament a on.
1: I mira, està... De fet, és un arxipèlag, sí. Té unes 30 illes, està entre l'Aràbia Saudita i Qatar, que... Sí.

0: Andorra. 96.0.
1: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
2: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
5: Els més top sempre passen pel backstage.
6: Núria Marín, benvinguda.
7: Si haguessin intuït dins de Casa Reial que hi havia veus crítiques amb el comportament del rei, tota la gent que hi treballa li hauria dit, relaja la raja. Saps que, bueno... Literalment, Majestat, relaja la raja.
8: Bueno, vale, la relaja.
5: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback. Aquesta setmana, a

0: Chris de Sarandi entra a la llista. Good Old Days.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0. You look good.

0: Joe Kiddy, el tema que es diu End of Beginning, que tenim una nota de veu fantàstica que diu així.
1: Bona tarda, Flashback.
2: Bona
1: tarda. Dimecres, mitjans de setmana. Sí, sí, sí. Dijous. M'agradaria que dediquéssiu la cançó de End of Beginning del Joe a tots vosaltres i a tots els oients. I res, desitjar-vos bona setmana i res, vagi bé. Va, vinga.
0: I qui dia passa, any empeny, eh? És fantàstic. M'agrada
2: sí,
0: molt,
2: sí, sí.
0: Molt. Mira, anem a posar-vos camí de 6:15, que connectarem al RAC, eh? Reial Automòbil Club de Catalunya, per conèixer l'estat de les carreteres. Avui, operació sortida important d'aquests que...
2: El pont de la Mercè.
0: 4 dies, alguns afortunats. Wow. Demà, divendres i, evidentment, el cap de setmana. Doncs connectarem amb la Violeta. Es diu Violeta, eh? Amb la Violeta. Anem ara a escoltar Brou amb... de colors.

0: Que espectacular és aquesta cançó de l'Olivia Rodrigo que es diu Stupid Song i que ens demaneu a través d'una nota de veu al 628-414-029.
1: I que, evidentment, també podeu seguir enviant-nos dedicatòries i guanyar aquests dos àpats que ara en parlarem.
2: Hola, bona tarda.
1: Hola.
2: Soc Cristina, voldria sentir, si és possible, l'última cançó d'Olivia Rodrigo. La dedico a tots vosaltres i als meus fills i als meus nets. I m'agradaria també participar en els sorteig que tinguem aquesta setmana. Crec que és d'un restaurant.
1: Sí.
2: Gràcies.
0: Del racó.
1: Perfecte.
0: Restaurants del racó. Molt bé. Us ho deia al principi del programa. Avui és operació sortida, per això ara mateix... Anem a connectar amb el RAC, el Reial Automòbil Club de Catalunya, que allà hi tenim la Violeta Martos. Violeta, molt bon dia. Bona tarda.
3: Hola.
0: Perdó. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: El trànsit la sorció al matí. Sí. Se'm fa estrany. Violeta, com tenim les carreteres?
3: Doncs a aquesta hora es comença a notar l'operació sortida, ho deies tu, per la Mercè, especialment amb retencions, que us he de dir que principalment s'agrupen a aquesta hora a les rondes. A primera hora de la tarda ha generat força problemes, un accident a la ronda litoral. Uh-huh. El sinistre ha tallat un carril en direcció al nus de la Llobregat, uh-huh, però ara la circulació ja s'està normalitzant. Ara bé, a la mateixa ronda litoral també hi ha retencions d'entrada a Barcelona. Les més feixugues se les trobaran els conductors que circulin en direcció al nus de la Trinitat. Ara mateix s'acumulen uns 9 quilòmetres en diferents punts. A la ronda de dalt, en canvi, els problemes també es concentren en direcció a la sortida de Barcelona. L'avaria d'un vehicle també ha tallat un carril i provoca 5 quilòmetres de congestió, això en direcció al nus del Llobregat. I altres vies on es comencen a generar retencions a aquesta hora són, per exemple, la C-59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui, 3 quilòmetres de retencions, això és en direcció Caldes. I també comencen a arrossegar-se les primeres retencions a la C-32 entre Sant Boi i Viladecans. Això seria tot des del RAC.
0: Déu-n'hi-do, Violeta. Mira, fem una cosa. Si la cosa es complica, uh-huh, que és probable, tornem a parlar amb tu d'aquí una estona i ens tornes a posar el dia de l'estat de les carreteres.
3: Fantàstic, aquí estarem.
0: Molt bé, gràcies, Violeta.
3: Gràcies. A vosaltres.
1: Fins ara.
0: Bona tarda, bona tarda. Déu-n'hi-do, em fart de mirar pantalles i em fart de mirar cotxes parats, eh?
1: Pare meva, hi ha accidents que no ha de ser agradable.
0: Molt bé,
1: si esteu en carretera, aneu amb compte.
0: Al tant.
1: Aquest...
0: flashback de fons...
1: I la velocitat moderada i molt atents, molt atents.
0: No correu, que no val la pena. Mira, tindreu la sort, si ara teniu flashback, de poder escoltar cançons com aquesta de Karol G, Jude Lyne i Rusowski, que es diu Baby Wow.

0: Mira, aquesta és la Taylor Swift amb la cançó que es diu Operate i atenció Swifties de Catalunya, que us agradarà
1: aquesta notícia.
0: Perquè la cantant ha anunciat que traurà nou tema aquest divendres, eh? Es titularà Patient Zero i servirà en principi per fer com una nova edició, com un allargament del disc de Life of a Showgirl, on hi trobàvem la cançó de Opalite que estàvem escoltant.
1: Per tant, seguirà una mica aquest mateix estil?
0: Suposo que sí.
1: Molt bé.
0: Divendres ho sabrem, Cristina.
1: Perquè havia tornat a l'estudi, no? I amb unes arrels potser que indicaven una mica de country.
0: Sí, jo crec que no en surt mai Taylor Swift. Va, de l'estadi de futbol americà.
1: Sí, per veure Travis Kelce.
0: I després se'n va a l'estudi.
1: Se'n va a l'estudi.
0: Sí.
1: Ei.
0: És la seva vida.
1: Sí.
0: Escolteu, qui vol anar a menjar? Dic un àpat perquè podeu anar a dinar o a sopar, el que us vingui de gust.
1: Sí, sí, sí.
0: A qualsevol restaurant que tenen la gent del racó repartits per tot el país, cuina mediterrània, la millor cuina mediterrània. Estem parlant de pizzas, pastes, amanides, cans frutals i postres. El que heu de fer és enviar-nos dedicatòries al WhatsApp 628-414-029.
1: I escollir entre Girona, Vic, Palamós, Platja d'Aro, Sabadell, Terrassa, Barcelona, Sitges, Vilanova i la Geltrú i Castelldefels. 12 restaurants repartits per tot Catalunya que podreu escollir i fins les 8 del vespre teniu temps per enviar la vostra nota de veu o el vostre text demanant una cançó i que voleu participar.
0: I poder tastar la bona cuina mediterrània amb la gent del racó, eh?
1: Com
0: doncs ja ho sabeu. Sí, sí, sí. Va, val la pena, eh? L'hem provat, la pizza?
1: Val molt de pena.
0: L'hem portat. I està, és que està molt bona.
1: És que és increïble.
0: Ahir n'hi havia una, com es deia la d'ahir? Una picant?
1: Sí, que portava...
0: Pepperoni, era?
1: El pepperoni.
0: Pepperoni, sí. Oh, per favor.
1: Però era un pepperoni especial.
0: Gruixut, com
1: sí,
0: ha de ser.
1: Sí, sí, sí.
0: Que a vegades, depèn d'on vagis, et fots una cosa que veus a contrallum...
1: Carpaccio,
0: no,
1: de pepperoni.
0: Exacte.
1: No. Volem que tingui consistència. Si posa que la pizza és picant, que
0: ara,
1: sigui picant.
0: Ara, que piqui, home. No, és que és una diàbola. Tu la fots a la boca i dius, això no pica. Bueno, és que la fem suau.
1: No.
0: Doncs no n'hi dieu diàbola. Ni dieu una altra cosa, però, bueno, total, que molt bé el racó.
1: Bé, i les pastes, que també les hem provat algun cop que hi hem anat, és que és espectacular.
0: I les croquetes.
1: Va, és que ni parlar-ne bé.
0: Proveu-ho, aneu-hi. Sí. Va, envieu-nos dedicatòries. 628-414-029. Anem a escoltar Ginestà i Nil Moliner.
1: Diu, bona tarda, Feedback. Vull participar en el concurs de la pizzeria i us demano la cançó de Amb qui estaràs, de Nil Moliner i Ginestà. Gràcies.

0: Flashback. Cada tarda a Flashback. Flashback.
1: A veure, Cristina, important el que anem a dir ara.
2: Sí, sobre,
1: importantíssim.
2: Sobre
1: per què? Perquè si us falta Can Bonària, us porta el vermut de Llucià Ferrer. Arriba el Bonària Tour amb la seva food truck, on podràs aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp.
2: El dissabte 26 de setembre, si t'apuntes al vermut o fas una compra de 10 euros a la botiga Bonària de, atenció, Puigcerdà, la setmana d'abans, al carrer Sant Agustí, 3 de Puigcerdà, bàsicament, bueno, aconseguiràs un tiquet per després vas canviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària per cada l'espai del vermut de Puigcerdà.
1: Aquesta setmana,
2: troba
1: la setmana abans,
2: tota
1: no?
2: La informació. Exacte, setmana. Aquesta setmana. Troba tota la informació a bonaria-tour.com, Bonària, patrocinador oficial del vermut de Flashback. Estem parlant de dimecres, sí? Dijous i divendres, sí, que podreu fer aquesta compra.
1: Per tant, a partir d'avui.
2: Al carrer Sant Agustí 3.
1: Molt bé. Gràcies, Cristina, per aquesta informació.
2: Ja, ja.
1: I anem a acabar aquesta hora amb Damiano David, amb Zombie Lady, que ens la demaneu amb una nota de veu.
2: Nota de veu, exacte, 628-414-029.
3: Hola, Flashback. M'agradaria dedicar una cançó a la meva dona, que és Zombie Lady, de Damiano David, i participar a tots els concursos, a tots els sortejos que tingueu ara mateix. Una abraçada. Adéu.
1: Adéu.

0: I el número 1 de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Avui, al matí, la mare que el va parir.
2: Tarragona, vull anar a veure el poble que és romà. El seu anfiteatre és fantàstic. Tarragona, vull anar

al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Flashback. Són les 6.

0: Shell amb Ultranatel Moving to the Sun, 6 de la tarda i 3 minuts, Cristina. Recordeu, si teniu ganes d'anar a menjar als restaurants del racó, aquesta setmana us estem regalant cada dia àpats perquè hi aneu a través de dedicatòria. 6, 28, 4, 14, 0, 29.
1: Bona tarda, família. Jo, mira, parlant de lo, del sorteig de l'àpat de la pizza, podria escoltar, porfa, la cançó, crec que era de Doctor Prats, la d'aeròbic, perquè aquest estiu m'he menjat moltes de pizzas i crec que una miqueta de cardio no vindria malament. Bueno, família, vinga, una abraçada. Adéu.
2: Adéu.
0: Mica exercici.

0: Flashback. Bona tarda. Soc la Sara. M'agradaria dedicar-me una cançó a mi mateixa, perquè dissabte entro a la dècada dels 40 i no puc fer de la millor manera que anant el divendres al concert dels Backstreet Boys a Düsseldorf, que em fa moltíssima il·lusió.
1: S'ha de celebrar.
0: Ja sé que no em podeu posar una cançó d'ells, però bueno, si em poseu una de Teddy Swims, la que vosaltres vulgueu, ja també ja em va bé, que m'agrada molt.
1: Perfecte.
0: Voldria aprofitar també per participar a qualsevol dels sortejos que tingueu actius. Adéu!
2: Apa. Adéu! Mira, bona
1: que
2: entrada.
1: Que vagi molt bé.
2: Als 40...
1: Sí, que el deixi al concert a tope.
2: Backstreet Boys a Düsseldorf, eh? Que vagi molt bé, també. Bé, nosaltres continuem. Anem a escoltar Olivia Dean. Res a veure amb Backstreet Boys.
1: No.
2: So easy to fall in love. Ah.

0: Solars. A Encamp, planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a planxisteria Delfín.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocat. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
0: Andorra. 96.0.

0: Moltes gràcies a la cançó que es diu In the Night, que tenim dues dedicatòries amb aquesta.
1: Bé, en tenim moltíssimes perquè, com ja sabeu, hi ha una sèrie de concerts.
0: Què dius? Hi ha uns concerts?
1: Us sona.
0: No ho sabia.
1: Que hi ha uns concerts que estan a punt d'arribar a Toques Grasses.
0: Vols dir que en van prou entrades, aquesta gent?
1: No sé, crec que els han sobrat unes quantes,
0: sí?
1: Però bé. No han fet sold out ni coses d'aquestes.
2: Bona tarda.
1: Hola.
2: Voldríem que si es podeu posar qualsevol cançó d'Oques Grasses.
1: Perfecte.
2: Que en breu ja toca anar cap als concerts.
1: Sí.
2: I li voldríem dedicar al meu fill Bernat, que l'acaben d'operar i està a casa sense poder-se moure.
0: Pobre.
2: I a veure si es recupera aviat i podem saltar tot el que vulguem al concert. I també volem participar a lo del restaurant. Gràcies, que vagi bé.
1: Molt bé.
3: Hola, Flashback, soc la Marina.
1: Hola, Marina.
3: Estic anant cap a extraescolars i volia dedicar la cançó de... Volia dedicar alguna cançó a la meva mare, que, d'Oques Grasses, que anirà al concert. Adeu!
1: Adeu, i aquí la Paula ens ha dit hola, Flashback, soc la Paula i m'agradaria que poséssiu In the Night, d'Oques Grasses, sisplau.
0: Genial! Ens acostem ja a 6:45 aquesta tarda. Mira, anem a posar Alex Warren amb Ordinary.
1: També, amb bona nota de veu, que ens han arribat.
0: Ens han arribat.
1: Ens ha arribat el nostre...
0: Se li dedico. Ens ha arribat una dedicatòria que se li dedico.
4: Hola, guapos. Som l'Esther.
5: I la Berta.
4: I ens agradaria demanar-vos la cançó...
5: d'Ordinari, de l'Àlex Warren.
4: I ja de pas participar en el vostre sorteig.
1: Clar que sí.
4: Una abraçada.
0: Adéu, noies. Igualment.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Your husband is coming.
1: Mira, ara que tenim a la Rei de Fons, que sapigueu que ella, juntament amb Somber i Teddy Swims, seran els encarregats d'homenatjar a la figura de George Michael durant la gala dels MTV Video Music Awards.
2: La gala tindrà lloc aquest diumenge i fins ara sabíem que hi actuarà Madonna com a plat fort i molt encertadament els organitzadors han volgut recordar la figura de George Michael aquest any. De fet, en farà 10 anys que va morir. Ens va deixar el dia de Nadal, el 2016, amb l'edat de 53 anys. I l'homenatge consistirà en un medley dels seus temes més mítics. Hi trobarem Careless Whisper, com aquest que estem escoltant, Faith o Father Figure.
1: Hi ha un saxo? No, hi ha un moment que aquesta cançó, que hi ha un saxo, que és brutal.
2: Sí, és sí, molt sí, sí, a la tornada. Piribiri. Sí. És increïble.
1: És molt bona. I sí, sí. Father Figure, que és aquesta? És que m'agrada molt, és que la trobo sublim, eh? Father Figure, que mira, Taylor Swift té una cançó al seu últim disc que es diu precisament Father Figure, que no és una versió, eh? Mm-hmm. Sinó que conté parts de la cançó original de George Michael, sobretot a la tornada de Father Figure, eh? Mira, jo he tornat amb aquesta, el Carles Whisper.
2: Sí, sí.
1: Ai,
2: sí,
1: ara
2: sí.
1: Vull escoltar el saxo. A veure, ara no.
2: Mira, de fet, nosaltres tenim un efecte sonor.
1: Sí, és veritat,
2: romàntic, que és justament aquesta part de la cançó que tu dius del saxo.
1: Espera.
2: A veure si el trobem. Si no el trobem...
1: Aquí.
2: Mira. És que és increïble, és tan mític.
1: És que m'agrada molt aquest saxo, eh? Aquest moment de la cançó està molt bé.
2: La Paratonight, The Music...
1: Cançó que s'ha fet servir, bueno, multitud de vegades per temes, com deies tu, més romàntics i més passionals, eh?
2: Ara. Que és de bona.
1: Està molt bé, doncs mira, estarem atents aquest dilluns a repassar els Video Music Awards, MTV Video Music Awards, i a veure si aquest homenatge també el podem escoltar, jo crec que sí, i l'actuació de Madonna. Mira, anem a Mariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
3: Bona tarda, guapos. Doncs m'agradaria dedicar qualsevol cançó de l'Ariana Grande al meu fill i aprofitar per participar al sorteig del racó, que li agrada molt, i a veure si podem anar.
4: Hey, it's Ariana Grande.

0: Qui ens demanava la cançó de Era això de, dels tiets?
1: Doncs, mira, espera un segon, perquè la tenim per aquí.
2: Hola, Blanca.
1: Hola, què tal?
2: Li he dedicat la cançó de Era això a la meva mare. I volia participar en els sorteig del racó. Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu, adéu. Mira, el racó, espera, repassem-ho ja. Mira, ho tinc aquí. Deixa'm... Hem de parar el racó, per què? Perquè aquesta setmana cada dia us estem regalant àpats perquè aneu a provar la seva cuina mediterrània fantàstica. I aquesta setmana teniu l'oportunitat de fer-ho cada dia guanyant doncs, sopars o dinars per anar-hi amb qui us vingui de gust. I tot això, Cristina, amb dedicatòria.
1: Provar les seves pastes, les seves pizzas, amanides, carns, postres, creps, arrossos... És que la carta no us l'acabareu. A més, també tenen una carta sense gluten, que això és ideal pels celíacs de casa. Sí. Cuina mediterrània boníssima, restaurants també per tot Catalunya, per Girona, Vic, Palamós, Platja d'Aro, Sabadell, Terrassa, Barcelona, Sitges, Vilanova i les Altru i Castelldefels, que aquest és nou, que no el teníem ubicat, eh?
0: Mira, un de nou. Ens ho envieu a 628-414-029. Mira, ara anem a posar Shakira amb Dai Dai,
1: yes,
0: que s'ha viralitzat un vídeo d'aquests concerts que fa Madrid.
1: Que què?
0: Que hi ha una errada tècnica, el tècnic, oh, no sé qui hi ha, que no acaba de fer-ho tal com ella vol, li fot una mirada, que a mi Shakira em fot aquella mirada i surto corrents, eh?
1: No, sí, sí.
0: Perquè li està dient...
1: M'acomiado jo a mi mateixa.
0: Prepara't quan acabi.
1: Prepara't perquè el proper disc va per tu.
0: Et dedicaré una cançó. José Miguel.
1: I no serà com la de la Ludwig van, el tècnic de
0: so. No.
1: El bon rotllo aquest no...
0: Amics, aquí no hi ha en Miquel, que si es fot un cubata... Allà
1: en Xevi. No.
0: S'ha acabat. Aquí serà una altra història.
1: Bé,
0: anem a escoltar Shakira amb Dai Dai.
1: Rancorosa.
0: Sí.
3: Bona tarda, sóc la Míriam i la...
4: Emma.
3: I volem dedicar la cançó de...
4: Dai Dai.
3: Al Francesc, que estem marxant de pont. Un petó. I també volem participar a alguns sorteig que tingueu en marxar. Bon cap de setmana llarg.
0: Adéu.
1: Bon cap de setmana.
0: Què estàs
1: mirant?
0: No, estava
1: mirant el signe de...
0: Del zodíac?
1: Sí,
0: quin signe és?
1: És Aquari. D'anava a dir, clar, per això, perquè és Aquari. I no és que no en tinc ni idea d'aquestes coses. Té ascendiente Aries.
0: Jo crec que qui en parla tampoc en té ni idea d'aquestes coses, eh? Van fotent aquí...
1: Coses,
0: astrologia,
1: sí.
0: Sí.
1: Però és ascendent Aries. Això vol dir energia, força i... Bé, potser... Això és el que li volia transmetre al tècnic de so quan li ha fet aquesta mirada.
0: Ben igual, Cristina.
1: Sí. 100% és això.
0: És Aquari. Heu començat per aquí.

0: Mira, ara ens ha agafat per mirar el signe del zodíac de
1: molta gent. Sí, sí, sí, ho de la Shakira.
0: Qui hi ha d'interessant? Mira, doncs, Diana, quin signe?
1: És a Google, tu poses signes del zodíac i automàticament et van sortir com recomanacions de cerques. Ai, per exemple, Lady Gaga, Aries.
0: Ui, és que els Aries...
1: Bé, sí, ja, és Lady Tenim Gaga, no?
0: Mig cancel·lats, els Aries, eh? Aquí més.
1: Donald Trump, ui, Géminis.
0: Canceladíssim.
1: També Elon Musk, que ha sortit per aquí, Càncer.
0: Més i tot.
1: Qui més? Albert Einstein.
0: A què?
1: Piscis.
0: Aquest no.
1: Peixos.
0: Ara m'has de dir Ed Sheeran i ja els tindríem tots.
1: Ostres, també Rihanna, també peixos. I posava per aquí sota, de sobte, eh? Què signo era? Jesús.
0: Epa.
1: Claro, no tenim el signe, de Jesús. Anem a buscar el de Ed Sheeran. Canceladíssim, també, pobret. Aquari. Mira, com la Shakira.
0: Com Shakira.
1: És que
0: clar.
1: És que, claro.
0: Dios os cria.
1: I la Taylor Swift. Va, ara és que no podem parar de mirar-los absolutament
0: tots. Taylor Swift, cranc.
1: Sagitari. No sé què significa això, però
0: jo
1: bé.
0: Jo tampoc, però bé. Anem a escoltar Sidarran amb Tututuru i arribem ja a les 7 d'aquesta tarda amb dedicatòries del 6-28.
1: Què hem posat, dedicatòria?
0: 4-14-0-29. No,
1: amb
0: de Bruno Mars
1: no. Anem a posar-la.
0: Posem-la.
2: Bona tarda, feedback. Soc la Cristina.
1: Cristina.
2: Estic tornant de la feina amb molta calor. Sembla que no marxi mai.
1: No.
2: Res, m'agradaria participar al sorteig del racó, a veure si em toca alguna cosa. I dedicar alguna cançó, bueno, dic que no, poseu alguna cançó de Bruno Mars. Fa molt de temps que no escolto res d'ell. Ciao, una abraçada.
1: Adéu.
0: Una abraçada. Va, anem per Sidarran i arribem a les...
3: Hola, Flashback.
1: Hola,
3: parlo
1: què tal?
3: Des del País Basc. El meu nom és Elisabet.
1: Caixó.
3: I m'agradaria concursar al concurs de la pizzeria. I també demanar-se una cançó, ja que us escolto totes les tardes des del gym. I us voldria demanar el tu, que fa molt de temps que no l'escolto.
0: Bona tria.
3: Gràcies. Baixo un dues setmanes, si em toca, i així.
1: A veure si hi ha sort.
3: Parella, que no he estat mai al racó. Gràcies.
0: A tu.
1: Perfecte. Adeu.

0: important apartar els drames a la mesura que sigui possible de la nostra vida. Això és el que ens diuen els catarres, eh? I estem totalment d'acord. Diumenge sense drama. Mira, ara mateix, les 7 i 4 minuts, dedicatòries al 628-414-029, 628-414-029, perquè ara anem a posar Aitana amb Superestrella, Cristina.
1: Sí.
0: I recordeu també que tenim l'àpat, pel racó. Si us ve de gust, ens envieu també dedicatòries al WhatsApp. Aitana, qui la demana?
2: Hola, Flashback, bona tarda.
1: Hola, què tal?
2: Voldríem veure si ens podeu posar qualsevol cançó de Oques Grasses, que en breu ja toca anar cap als concerts. I li voldríem dedicar...
0: No, això és Oques Grasses, eh?
1: Ai, perdó, sí.
0: No, toca,
1: és aquesta altra, Aitana. Perquè és que tenen gairebé el mateix número de telèfon.
3: Hola, Flashback.
1: Ara bé.
3: Vull enviar una dedicatòria per anar al restaurant del racó.
0: Sí, company.
3: Que
0: sí.
3: Us estem escoltant per la ràdio.
0: Ben fet.
1: Molt bé, gràcies.
3: I vull dedicar la cançó de la Superestrella,
0: sí,
3: al meu pare, que està treballant.
0: Molt bé.
1: Perfecte, sí. Fins a la dedicatòria. Esteu apuntadíssims al racó.
0: D'acord, doncs anem a escoltar Aitana amb Superestrella.
1: Aquesta altra diu: bona tarda, sóc en Valentí i us escric des de Girona. Vull participar al concurs del racó i m'agradaria dedicar la cançó de Superestrella a tothom que escolta la ràdio ara mateix.

0: Another número a Flashback amb Talk to You, juntament amb 54 Ultra. Bé, anem a escoltar més dedicatòries, que en tenim moltíssimes. Em sap greu, però jo crec que no les podem posar totes, ni molt menys.
1: Mira, tenim aquesta nota de text. Diu, bona tarda, tornem cap a casa i que ja toca després de passar el dia a l'escola. Ens agradaria escoltar la cançó de La lluna a l'aigua, de Charango. Moltes gràcies i participem a tot. I poca estona després hem rebut aquesta nota de veu.
2: Bona tarda. Doncs mireu, jo us voldria demanar una cançó que sigui de mogudeta,
0: sí,
2: però perfecte, catalana.
1: La tenim.
2: La que vulgueu.
0: De la terra.
2: I vull entrar en el concurs del racó per tancar el cercle.
0: A veure.
2: Jo vaig començar a sortir fa molts anys amb una persona que tenia el seu jefe, era soci del racó de Girona. I li tenia un pis llogat entre amics al damunt del restaurant.
1: Val.
2: Aquesta persona i jo hem estat molts i molts i molts anys. Sí. Els últims anys han sigut molt durs,
0: sí,
2: i estan sent molt durs, però toca tancar el cercle i toca alliberar-se. Jo fa 5 anys que em vaig separar,
0: sí,
2: però l'altra persona no acaba d'entendre, tot i que té parella,
0: no
2: acaba
0: d'entendre,
1: tot i que té parella,
2: que
0: no
2: ja toca.
0: Sí.
2: Així que vull el que em correspon i tanca el cercle. Així que moltes gràcies i bona tarda.
1: Bona tarda.
0: No m'ho esperava, que anés per aquí, perquè m'ha escoltat només els primers 5 segons.
1: I hem dit, la resta de l'àudio...
0: Sorpresa.
1: Sí.
0: Escolta, l'altre que ja deixi córrer, no?
1: Sisplau.
0: Per favor, s'ha acabat, ja està. Tanquem i una altra cosa.
1: Vull dir, tens parella.
0: Ai, sí.
1: Ja està.
0: I a més amb parella, que encara...
1: És fort.
0: Encara ho fot més gros, tot plegat. Escolta, una abraçada molt forta, a veure si tens sort i pots tancar aquest cercle.

0: Andorra.
1: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal, la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors a la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
1: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
0: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
0: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0. Radio Flashback.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
6: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
7: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
6: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
7: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
6: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb IFPA. T'hi esperem. Prost!
8: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica.

0: de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
1: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
2: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
0: Andorra, Andorra. 96.0.

0: Braille, que té estil Moliner, a 5 minuts per dos quarts de 8. Connectarem una altra vegada amb el RAC d'aquí, pocs minuts, amb la Violeta Martos, perquè ens posi a dir una mica de com tenim les carreteres en aquesta operació sortida superpont de la Mercè.
1: De la Mercè, sí, sí.
0: Ah, escolta.
2: Som l'Eloi,
3: el Gael,
4: la Mar
5: i el Nil.
6: I som tots cosins. I ens agradaria dedicar la cançó de Tu cuerpo en braille, de Nil Moliner,
4: a tots
6: els oients de Flashback.
0: Molt bé.
6: Moltes gràcies.
3: Adéu.
4: Adéu.
1: Adéu.
6: Adéu.
1: Adéu.
0: Sí que són cosins,
1: eh? Has dit tu adéu?
0: Jo, adéu.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu, adéu.
1: Ja està, eh?
0: Déu-n'hi-do, quina cosinada. Bé, anem per Figaflauas, el feedback amb que no s'acabi.
7: Hombre.
4: Hola, Flashback.
1: Hola.
4: Som l'Alba i la Maria. I volem demanar la cançó de que no s'acabi l'estiu.
0: Sí.
4: Perquè avui s'acaba l'estiu i no volem que s'acabi.
0: Clar.
1: Vaja.
0: T'entenc.
4: I dedicar-s'ho a les nostres companyes del bàsquet.
1: Reivindiquem-ho.
4: I la meva germana, que justament ara estem anant al bàsquet. Ah, i participar en tots els sortejos que n'hi hagi. Adeu!
1: Adeu! Que vagi molt bé.
0: Adeu! Conèixer.

0: Hola, Flashback, jo sóc el Biel. Hola, i volia dedicar la cançó de Golden a la meva mare i participar en el sorteig de la pizzeria del Racó, que jo sóc italià, bueno, català, però vaig a una escola italiana.
1: Sí.
0: E vediamo come da buona questa pizza.
1: Bravo.
2: I a veure si ens toca, que sempre participem.
0: Ai, mama, deixa una miqueta.
1: Mama, per favor.
0: Bueno, gràcies, adéu.
1: Calma, mama, calma.
3: Bé, esteu apuntadíssims, a veure si hi ha una mica de sort.
4: I avui és rot.
1: I avui és operació sortida, perquè hi ha aquest superpont de la Mercè, i per això connectem aquesta tarda amb el RAC, el Reial Automòbil Club de Catalunya, i tenim a la Violeta Martos aquí al telèfon. Hola, Violeta.
5: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda, Violeta. Què tal? Com ho tenim? Com estan les carreteres?
5: Doncs mira, a primera hora, quan hem parlat, us havia explicat que les rondes estaven una mica complicades, la circulació. Això ja s'ha resolt. A mesura que han anat passant les hores, doncs, les incidències de les rondes ja s'han resolt. Ara bé, ara hi ha dos accidents que compliquen una mica la circulació. Sí, en primer lloc, un accident a la Ronda Litoral de fa pocs minuts provoca 3 quilòmetres de congestió. És en direcció al Nus de la Trinitat i hi ha un carril tallat. I l'altre accident, que també complica una mica aquesta hora la circulació, és a la P7. Un accident ha provocat gairebé 9 quilòmetres, és entre Granollers i Mollet del Vallès. Sí. Ara, el sinistre també ha fet que hi hagi un carril tallat. Ara s'està retirant el vehicle, per tant esperem que les properes hores, la situació ja es vagi normalitzant.
1: Déu-n'hi-do.
3: Perfecte.
1: Esperem que, doncs, que tot això vagi a la baixa i la gent es pugui desplaçar amb calma i tranquil·litat. Violeta, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
5: Home, i tant.
1: Parla amb tu del trànsit.
3: Gràcies per tota la info.
1: Que vagi molt bé. Adéu, Violeta. Adéu, adéu. Avui, excepcionalment, doncs, fent aquestes connexions, perquè estigueu informats de com tenim les carreteres en aquesta operació sortida. Dit això, anem a escoltar Kelly Isaías, el tema que es diu He perdut el nord. I després continuem amb més dedicatòries. Recordeu que ens les podeu enviar al 628 414 029.

0: Aquest és Joan Dausà amb el Jo Mai Mai, el 628-414-029.
1: Diu bona tarda a tots, macos i maques. Soc l'Anna i des de Girona us vull demanar alguna cançó d'en Joan Dausà, dedicada a tots els currantes de la tarda.
0: Mireu, avui fa 18 anys que Lady Gaga va estrenar Poker Face. Va formar part del seu disc de debut, de Fame, i va rebre, la veritat és que unes crítiques extraordinàriament positives. Mm-hmm. Un disc on també hi havia el Paparazzi, Just Dance i Paparazzi.
1: Una cançó també que parla sobre la pèrdua del control quan estàs de festa i, és a dir, bàsicament, tu deixa't portar per la música que tot anirà bé.
0: Quan deia Poker Face volia dir Just Dance. He dit fa 18 anys que es va estrenar Poker Face, no. 18 anys que es va estrenar Just Dance, aquest tros de cançó.
1: I també es troba Poker Face dins de l'àlbum, volia dir, no? Sí. Val. Hem canviat les cançons, no passa res. Just Dance, a gaudir la música, bàsicament. Doncs vinga.

0: Soc el Gerard i la meva mare.
1: Hola.
0: I voldríem dedicar la cançó de Rasputin al meu pare, que està jugant a hoquei, patins. M'agradaria participar a tots els sorteigs que te diu. Gràcies, Flashback.
2: Que vagi molt bé.
3: Adéu.
2: I acabem amb la dada musical del dia. És que si ens fixem al videoclip de la cançó de Smells Like Teen Spirit, que sona de fons a Nirvana, compta amb un concert ja utilitzant, estris de neteja a una escola.
3: Ui.
2: La raó és que Kurt Cobain va haver de treballar com a tal a l'escola on va estudiar, cosa que el va marcar de manera molt negativa. I en part, doncs, va donar forma a la seva personalitat rebel, i d'aquí el videoclip. Escolteu, marxem i ho fem amb la Graciosa. Que vagi molt bé i bon pont de la Mercè. I tornem demà nosaltres, però aquí les 4 puntualment. Que vagi
3: bé. Vinga, adéu.
2: Adéu.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir. Sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no? Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Les 8 en punt del vespre d'aquest dimecres 23 de setembre obrim les portes del backstage a Flashback. Avui que tornem a tenir unes quantes visites, però abans d'informar-vos de tot... Hola, Andrea Romera, com estàs?
2: Hola, com estàs tu? Jo estic bé avui, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: I ara em tornes la pregunta ja.
2: És que avui no tinc res a destacar. Normalment, doncs, ja. Tinc coses, no?, que m'he tacat...
1: Avui no tens cap anècdota.
2: Avui he fet classe d'anglès.
1: Ah, molt bé.
2: A veure si la cançó amagada ho demostro.
1: Ja és la segona. No, avui la traducció és en català.
2: Vaja.
1: Però et diré una cosa. És de mala educació contestar amb una pregunta quan t'estan fent una pregunta. Això per la propera, val?
2: Val, m'apunto, ho sento. No et preguntaré mai més, ja. Com estàs?
1: Estic molt bé.
2: M'alegro.
1: Què toca avui al backstage?
2: Doncs avui, atenció, perquè entra al backstage Ivan Herzog per presentar-nos el seu nou àlbum Disco de Cristal.
1: I també tindrem amb nosaltres una altra visita, com cada dimecres, el doctor Amor, en Jofre Pijoan. Ja és elecció vostra, si seguiu els consells que ens dona o no.
2: I com sempre tindrem també la cançó amagada i les notícies més virals del dia. Des d'ara i fins les 11 de la nit, tot anirà bé.
1: O no, ja ho veurem.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I també amb Mana Mena i Lola Índigo i aquest petit a...
3: Hola amigos de Flashback.

0: millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
1: Passant 5 minutets de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui. Una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és que, atenció, han robat la identitat a un noi a Bilbao.
2: Què dius ara?
1: I li han arribat més de 100 multes de trànsit sense que ell tingués el carnet de conduir.
2: No!

0: jamás te pude comprar.
1: Prou, que això és un temacle, però ens diran què està passant a les 8 i 5 del vespre, que això és flashback.
2: Tu imagina't algú que ha posat la ràdio ara.
1: Sí.
2: I es pensa que és M80.
1: Tranquil·líssims, eh? Sou al backstage de Flashback. Aquesta cançó per explicar-vos que a Bilbao un noi de 21 anys ha aconseguit una fita que sembla impossible, que és que ha acumulat 100 multes o més, fins i tot, de trànsit sense tenir ni tan sols el carnet de conduir, tot això pel fet que dèiem que li han robat la seva identitat.
2: Però t'he de dir que en aquest cas és una sort no tenir el carnet de conduir,
1: bueno,
2: perquè
1: clar,
2: si et passa a tu o em passa a mi, jo mateixa pensaria, merda, què he fet per tenir tantes multes,
1: quantes
2: no?
1: Vegades que l'he liat, no?
2: Clar, quantes clar vegades m'han xampat un radar, clar, o alguna cosa així sense jo adonar-me'n.
1: Com a mínim, d'aquesta manera, el fet de no tenir el carnet de conduir en aquest noi l'ha salvat, perquè
2: clar,
1: ell pot acreditar que, evidentment, doncs no era ell, no?
2: 100%, sí.
1: El noi va començar a rebre multes al seu nom i quan va investigar què estava passant, va descobrir que l'havien relacionat amb una desena de vehicles, o sigui, com si fos propietari d'uns 10 vehicles.
2: Ah, a sobre de cotxes diferents.
1: Cosa que, a més, ell deia, aviam, si jo no tinc ni carnet de conduir, què coi he de tenir en propietat 10 vehicles? No sóc Fernando Alonso, saps?
2: Però quin upgrade, no?, en la seva vida.
1: Clar, de cop.
2: De no ser res, de no ser ningú, a de cop tenir 10 cotxes, carnet de conduir...
1: Sí, de no tenir absolutament res, de tenir aquests cotxes. I,
2: sí.
1: Evidentment, ell no els conduïa perquè no té carnet i, de fet, també li atribuïen accidents de trànsit, robatoris i, fins i tot, impagaments en benzineres. Clar, diu, o sigui, jo no tinc carnet, no tinc cotxe i a sobre no he pagat o he robat en benzineres. Vull dir, això no pot ser de cap de les maneres.
2: Pobre, quin greu, quantes coses.
1: Sí, sí, les investigacions de la policia de Bilbao, de l'Ertzaintza, doncs han descobert que diverses persones utilitzaven aquesta identitat del jove per posar vehicles al seu nom de manera il·legal i després fer-lo servir, evidentment, per delinquir. De
2: però
1: moment ja han detingut a una persona i tenen 6 altres persones investigades que creuen que estan relacionades amb aquesta trama.
2: Però com et pot arribar a passar això? O sigui, ara pot ser que alguna persona estigui fent servir el meu DNI, fent veure que sóc jo i delinquint, perquè que jo sàpiga no he posat el meu DNI enlloc. Així sospitós, saps?
1: Clar, no, podria ser. O sigui, imagina't, si a tu no t'arribessin aquestes multes de trànsit, tu no te n'assabentaries, però potser hi hauria algú altre utilitzant, com deies, doncs el teu nom o les teves credencials, sí, sí.
2: O sigui, ara mateix estem tots en perill i no ho sabem, no? Clar, vist així...
1: M'ha fet molt de... Estem tots en perill!
2: Obriu bé les orelles, obriu bé els ulls, no sigui cas que ara de cop ens comencin a arribar multes a tots, perquè aquest nano no ho sabia, segurament.
1: Si us arriben 100 multes de cop, com us deia, no us heu convertit en Fernando Alonso. Això és que algú altre té el DNI, el vostre DNI, us l'han robat i, escolta'm, estan utilitzant la vostra identitat per altres fins.
2: Hòstia, i ja em van clonar l'Apple Pay.
1: No, per favor.
2: Ojo, eh?
1: Ja, el curs
2: tinc
1: de ioga aquell,
2: números,
1: eh?
2: Ja.
1: Compte que si no és un curs de ioga i llavors t'arriben 100 multes, tindrem un problema, eh, Andrea?
2: Toquem fusta, sisplau.
3: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
1: En fi, aneu en compte on poseu les dades, eh, perquè ja ho veieu com poden acabar. Passant 10 minutets de les 8 del vespre, al Backstage de Flashback sona una nova entrada a la llista. James Blunt, Tastes Like Summer. Hey.

0: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera, la cançó amagada.
1: Minut i mig, arribem a un quart de nou del vespre, sou al backstage de Flashback, i arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó i l'hem traduïda al català, i a més us hem posat dues pistes de so. Un tall de la cançó al revés i també un fragment molt lent.
2: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029 amb els tres requisits de sempre. Nom de la cançó, nom de l'artista i cantant.

0: Si sentiu de cop Camela al backstage de Flashback, voldrà dir que jo és que estic completament pallà, sí.
1: Tan bona aquesta cançó.
0: Fem la cançó... No, va.
1: T'imagines que
0: tornem
1: és aquesta?
0: Va, sí, és que... Però serà un indicador, val? Voldrà dir que estic completament anat, eh?
1: Val.
0: WhatsApp obert, 628-414-029. Anem a les pistes de la cançó amagada d'avui. El tall al revés fa, atenció, així.
1: Crec que es pot treure. Crec que sí.
0: Sí?
1: Crec que sí, sí.
0: Ah, sí? Cantant sí, cançó... Aneu provant el WhatsApp. Segona pista, Andrea. Com diu la traducció al català?
1: Fot-li, no oblidis el que vals. Juga com tu saps. Com tu saps.
0: Tu sap.
1: Mira, podria
0: ser. De cara al gim. 628, 414, 029. Què ens estan dient els primers valents i valentes al backstage?
1: Veig un missatge que ens diu que és Petitoa, d'Anna Mena i Lola Índigo.
0: No és aquesta cançó.
1: No. Ens diuen també que és Superestrella, d'Aitana.
0: De moment no. Ho podeu seguir provant al 628-414-029. Veig que m'han arribat més whatsapps perquè no pares de riure.
1: Sí, perquè hi ha una persona que no sap com es diu la cançó.
0: Val.
1: Però ho ha intentat. I ja, és que si ho dic ja se sabrà, ja, però doncs fa molta gràcia el missatge que ha escrit.
0: Guarda'l, que l'expliquem després. Aneu-ho provant al WhatsApp, 628-414-029. Última pista, el fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així.
1: És el fragment lent.
0: Més fàcil
1: de la història, probablement.
0: 100% d'acord. WhatsApp obert, la resposta de seguida al backstage de Flashback.
2: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra.
3: 96.0.
4: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
5: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
7: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
8: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
9: Buf! Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
10: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
11: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
10: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
2: Camí a la feina, de tornada a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra.
3: 96.0.
2: Ràdio Flashback.
3: Andorra 96.0.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
12: Flashback.
3: Ràdio Flashback.
2: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
3: Andorra.
12: Flashback.
3: 96.0.

0: 0.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Passen 5 minutets d'un quart de 9 del vespre, sou al backstage de Flashback i és moment per resoldre la cançó amagada d'avui. Abans fem un repàs a les pistes. Va, la pista al revés feia així.
3: Què?
2: Avui era bastant fàcil, jo
3: crec que sí.
2: Tant una com l'altra, avui m'he passat de fàcils.
3: Avui estàs dèbil, eh?
2: Com deia la traducció, Andrea.
3: Fot-li, no oblidis el que vals. Juga com tu saps, com tu saps.
2: Què m'has dit? Que avui estic què?
3: Dèbil. No juguis a això, perquè llavors t'ho diré tota l'estona, que m'agrada molt aquesta cançó.
2: Serà
3: realment
2: el running gag del programa d'avui. Anem al WhatsApp. 628-414-029. Què ens han dit els oients?
3: L'han encertat.
4: Estic aquí al cotxe amb la meva mare.
2: Vale.
4: I la primera pista, quan ho hem escoltat del revés, ja sabíem que era d'Aidai de Shakira.
2: Mare de Déu.
4: Canta la mama.
2: Vinga, va.
3: Sí,
4: oe, oe, oe, oe.
2: I ja està. Una mica tímid, aquest àudio, no?
3: No, va, home, ha obligat a ser mare a cantar. Va, ella ho ha dit tot.
2: Va, mama, canta-la.
3: Canta-la, mama.
2: Vaja, home, home, hem de ser autosuficients ja, eh? Més.
5: Hola, som els Joaquins. Creiem que la cançó amagada d'avui és de Shakira,
2: sí.
5: Dai Dai, i fa així. E-o-e, e-o-e, Dai Dai, i go, dale, dale, let's go. Adeu.
2: No! M'ha agradat, molt el nom dels Joaquins.
3: A mi també, com els Javis.
2: És un grup de pop alternatiu increïble,
3: sí.
2: Los Joaquins.
3: Mola, mola.
6: Hola, Flashback.
2: Hola.
6: Crec que la cançó amagada és Dai Dai de Shakira. Dai Dai, Iko, dale, dale, let's go.
2: Ei.
6: Dai Dai, Iko, dale, dale, let's go.
3: No!
2: No, es queden aquí.
3: Volem el tinininininin.
7: Hola.
3: Hola,
7: buenas, soc la Glòria. Jo crec que la cantant és Shakira i la cançó és Dai Dai. Julia, canta.
6: Dai Dai, Iko, dale, dale, let's go. Iko, dale, dale, let's go.
2: Doncs aquesta era la cançó amagada d'avui. Avui molta gent que deia el del costat, va, canta tu.
3: Sí.
2: Ens ha semblat avui que ha anat així la cosa. La cançó amagada era l'himne del Mundial, Shakira, Barnaboy, aquest Dai Dai, que sona al backstage. Bona nit!

0: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: 5 minuts i arribem a 2:15 del vespre. Sou al backstage de Flashback i és moment de posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat. Atenció, que avui al backstage va d'estafes. I és que, us hem explicat, només començar, que a un noi li van robar la identitat, sí, i que li arribaven multes de cotxe sense ell ni tenir carnet.
2: Un noi de Bilbao.
1: Exacte, doncs ara us expliquem que un nen d'11 anys, sí, no un noi de 21, un nen d'11 anys ha perdut 26.000 euros per una carta Pokémon.
2: Però a veure, un nen d'11 anys com té accés a 26.000 euros? Aquesta és la pregunta.
1: Un nen d'11 anys té accés al mòbil dels seus pares. I els seus pares es queden arruïnats.
2: Això és molt perillós, eh?
1: Això ha passat a Tailàndia. Un nen d'11 anys volia ampliar la seva col·lecció de cartes Pokémon i ha acabat fent gastar els seus pares 26.000 euros. El nen va trobar una carta per internet que li faltava i sense ell pràcticament saber-ho va fer el pagament.
2: No.
1: Just després el venedor va desaparèixer. El va bloquejar de tot arreu i es va quedar els diners i també, clar, la carta. O sigui, el nen no té ni la carta i els seus pares no tenen els calés.
2: O sigui, ni una cosa ni l'altra. Final fatal, perquè si almenys compres la carta, perds aquests diners, però pots intentar revendre-la,
1: saps? La revens, clar.
2: Hosti, quin merder, pobra família.
1: El més fort de tot és que els 26.000 euros eren pràcticament tots els estalvis dels pares. Llavors, clar, el nano ha deixat amb els pares amb un pam de nas i ara la pregunta és què tenia aquesta carta. A 26.000 euros potser et sortia el Pikachu ja literalment. O sigui, t'apareixia el Pikachu i tu podies fer que apareguessin, no sé, llams al cel, si volies, saps?
2: T'apareixia a l'habitació i et ballava una sardana, el Pikachu.
1: O et portava el cafè al matí. T'aixecaves i el Pikachu et portava el cafè, saps?
2: Com aquell robot que vam explicar que rentava les cases per 30 euros l'hora. Potser era una mica això.
1: Doncs mira, el Pikachu et portava el cafè per 26.000 euros.
2: En fi. Molt bé. Oferta, barato.
1: Aneu en compte on foteu les targetes, sí.
3: Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees.
1: Atenció amb aquesta, perquè Snoop Dogg ha aparegut cantant per sorpresa en un casament.
2: Snoop Dogg és una persona que em fa molta gràcia i és com que tot el que fa jo li compro només perquè em sembla un tio divertit, simpàtic, saps?
1: Sí.
2: Espero que ara no ens enviïn un WhatsApp dient doncs saps que un cop...
1: Hi havia una vegada...
2: Polèmica, ja. Que no sé què, perquè em sabria greu, se'm cauria un mite.
1: T'he de dir que Snoop Dogg, tu has dit, pagaria el que... li compraria tot a Snoop Dogg.
2: Sí,
1: no sé
2: sí.
1: Si li compraries una actuació al casament.
2: Home, depèn del preu, clar.
1: Això ve al final de la notícia.
2: Val, perfecte.
1: La notícia és que no paren de córrer imatges d'aquest moment a través de les xarxes socials. El raper ha aparegut en un casament d'evidentment persones molt riques.
2: Home, sí, clar.
1: Això ha passat aquest cap de setmana passat a Beverly Hills i ha aparegut amb una dessuadora negra, amb pantalons negres, no gaire arreglat, no us penseu, aquesta dessuadora devia valer molta pasta, però
2: sí,
1: anava amb dessuadora.
2: Estàs anant a un casament,
1: sí.
2: Tio, no pots anar amb la dessuadora olorant a porro, que segur que anava així.
1: Sí, probablement. A més, ha cantat molt poquet, ha cantat només 5 cançons, però és que, a més, d'aquestes cançons, ara veureu el moment, un dels moments que corren per xarxes, vaja, que canta molt poc, fa bastant
2: home,
1: de playback. Mira, escoltem-lo.

0: Aquest estil, ja et dic jo, que el canta més la veu de sota que no pas ell, eh? No, no us penseu.
1: També et dic, no hi ha res com ser ric i poder fer el que et doni la gana.
0: Sí, sí, sí,
1: i
0: tant.
1: Portar Snoop Dogg al teu casament o portar què vulguis.
0: Ha aparegut també amb un micròfon daurat, que era el més arreglat que portava ell, era el micròfon.
1: És que veia quadre, de veritat. Devia ser allò una estampa.
0: Hi ha hagut una pluja de bitllets en algun moment.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Cap a ell?
0: Cap a ell, tirant en bitllets a la gent del públic.
1: O sigui, no només li han pagat una pasta, sí, que a més també allà rotllo barra de striptease.
0: Bueno, sí, com si fossis una persona que va actuar a un casament i et donen la propina, doncs literalment així. S'ha casat una parella d'Armènia i la xifra no està confirmada al 100%, però per tocar 5 cançons, segons està corrent per xarxes, va cobrar prop de $1 million.
1: Què dius ara?
0: $1 million per 10 minutets, un quart, anar a fer playback a 4 o 5 cançons i cap a casa.
1: Tinc una idea.
0: A veure.
1: Algun oient del backstage no s'ha de casar d'aquí poc i vol un podcast en directe al seu casament.
0: Ah, vale, pensava que volies ja contractar un artista i fer d'intermediària tu.
1: No, home, no, no, no.
0: Vols que hi anem nosaltres?
1: Que ens contractin. Si nosaltres estem més estona, no 5 cançons.
0: T'he de dir que no és una idea nova teva, sinó que jo això ho he vist aquesta setmana.
1: En sèrio?
0: M'ha sortit a xarxes que hi ha una empresa...
1: Val.
0: Que et munta el podcast pel teu casament. Així com si fos una espècie de, no sé, com un fotomatón, per exemple, que a vegades, sí, es porten, no? Les típiques càmeres aquelles que estan fixes i et fan fotos de tots els convidats i tal. Doncs hi ha una empresa que el que et fa és muntar-te un podcast del teu casament i fa passar a tots els convidats i els hi fa preguntes sobre els nuvis i tal.
1: Em sembla una idea genial,
0: llavors,
1: una idea boníssima.
0: Et regalen el podcast editat i tal una setmana o dues setmanes després del casament.
1: A tu no t'agradaria treballar d'això? A mi m'encantaria.
0: Ens forraríem, jo crec.
1: I ens assabentaríem de tots els safrejos dels,
0: sí, sí,
1: nuvis, dels convidats, d'aquell que es valia amb aquell quan tenien 15 anys.
0: 628-414-029. Si us heu de casar, us muntem el podcast. Escolta'm.
1: Anem molt en sèrio, eh?
0: Anem molt en sèrio després d'aquesta cançó de fons. Vaya fumada. Aquesta per explicar-vos que han detingut un home de 84 anys per cultivar 1.536 plantes de marihuana en un bosc de l'Alt Empordà.
1: Però com un home de 84 anys ha pogut cultivar tantes plantes?
0: Això ha passat a Cistella, a l'Alt Empordà.
1: Val.
0: I la Guàrdia Civil ha detingut aquest home de 84 anys perquè tenia ni més ni menys que més de 1.500 plantes amagades en un bosc. Però és que això no és el millor. El millor és que tenia un altre soci, un soci de 75 anys. Oh. Potser la clau de la vida i la clau de, bueno, d'arribar tan bé a aquesta edat és, mira, de tant en tant.
1: És, saps, el típic mem aquell de mira que mono que t'havia mirat les obres.
0: Sí,
1: de cop és un narcotraficant que té allà en un bosc de l'Empordà 1.000 plantes.
0: Doncs mira, per muntar la plantació l'home hauria fet una tala indiscriminada de pins i va condicionar els terrenys perquè la plantació quedés ben amagada. És a dir, des de l'aire pràcticament no es podia ni veure. Era una autèntica obra d'enginyeria.
1: Un,
0: sí,
1: estratega,
0: sí,
1: aquest tio, a més, eh?
0: Amb 84 anys hi ha gent que, doncs això que dèiem, no? Fa mots creuats, mira les obres, sí, va fer el cafè o el toc amb els amics, aquest home, doncs, feia jardineria industrial.
1: Al final, tu tries com apliques els coneixements, sí, sí, que has après durant tota la teva vida.
0: Clar.
1: Sí, i aquest home ha decidit aplicar-los d'aquesta manera.
0: A més de les 1.536 plantes que tenia, tenia també en possessió 2 quilos de capdells de marihuana preparats per vendre, i no estava sol en l'aventura, hi havia aquest altre home de 75 anys. La investigació va començar el juliol i la plantació es va desmantellar a principis de setembre en el marc d'una operació que té un nom de pel·lícula. Operació Sindalla.
1: Per què Sindalla?
0: No ho sé, la veritat, però Sindalla és un nom molt guapo per una operació per dues persones de 84 i de 75 anys.
1: És que pensa que quan ets tan gran no crides tant l'atenció.
0: No, no,
1: o sigui,
0: totalment.
1: Si tu trobes pel carrer un avi o el típic nano així jove,
0: sí,
1: que potser fa una mica de mala pinta,
0: clar,
1: aquí pares dels dos.
0: Farem una cosa. Ara nosaltres farem el podcast i d'aquí uns anys ja decidirem si ens dediquem a l'altre, què et sembla?
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage a Flashback.
0: Al Backstage a Flashback sona Bruno Mars, Bon Rotllo, per aquesta tarda de dimecres amb Just Might.
3: Hey guys, it's Bruno Mars and you're listening to my song. I just might.

0: Des del The Romantic, I Just Might, el so de Bruno Mars, 8:45 del vespre, al backstage de Flashback. Atenció, perquè aquesta tardor Estrella d'Am celebra 150 anys i ho fan com millor saben fer-ho, amb música en directe. I és que arriben els directes Estrella d'Am 150 amb més de 40 concerts en sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra.
1: Amb artistes com, per exemple, Macaco, Su, La Pegatina, Miqui Núñez, Dorian, Alfred García, Quimi Portet o El Poni Pisador. I a Flashback, aquesta setmana sortegem entrades dobles pel dissabte 26 de setembre, al Petit de Calaril, Esclaustre, a Maó o la Companyia Elèctrica d'Arma a Sant Feliu de Guíxols. Per participar en aquest sorteig, inscriu-te al formulari que trobaràs a flashback.cat.
0: Tria quin dels dos concerts t'agrada més, flashback.cat, allà tens el formulari i escolta, molta sort per viure els directes Estrella d'Am 150. Celebra els 150 anys d'Estrella d'Am de la millor manera possible, amb música en directe.
2: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I arriba el moment de repassar la biografia d'un dels nostres artistes preferits, perquè ja sabem com és la seva música.
0: Sí.
1: De tant en tant també comentem les seves històries amoroses, els seus safrejos, però no coneixem els seus orígens.
0: Abans de tot això, sereu vosaltres qui haureu d'encertar quin és l'artista, quin artista masculí o femenina, del qual parlem avui. Per tant, us donarem 5 pistes per aconseguir esbrinar-ho. I a més, avui obrim la caixa de sorpreses del backstage.
1: Ai.
0: Avui tenim premi! Avui participar té premi, és que al backstage de Flashback sortegem la samarreta oficial de Flashback. Atenció, perquè és la nova.
1: Sí.
0: És un disseny guapíssim.
1: Superguai.
0: I no la tenim ni nosaltres, de moment.
1: No la té ningú. O sigui,
0: no la té ningú d'aquesta casa.
1: La persona que guanya avui serà la primera persona del món en tenir la nova samarreta de Flashback.
0: És xulíssima, és blanca i a darrere posa una frase molt xula. En els propers dies us l'ensenyarem a l'Instagram de Flashback. Posa que no pari la música.
1: Això mateix. És una mica el lema de Flashback.
0: Doncs aquesta samarreta avui pot ser vostra si encerteu les pistes.
1: Doncs ja sabeu, podeu participar a través del nostre WhatsApp al 628 414 029.
0: Vinga, fetes les presentacions, anem a les pistes. Primera pista. Avui parlarem d'una artista femenina. 50%.
1: Sí, ja està, hem reduït una mica.
0: Avui no cal que siguin àudios, ja ho sabeu, 628 414 029, podeu anar-ho provant, d'acord?
1: Sí.
0: Segona pista. I diu així, pels més bruixots i bruixotes, el seu signe del zodíac és Escorpí. El seu signe del zodíac és Escorpí. 628 414 029, anem rebent alguns missatges, Andrea?
1: Sí, anem rebent missatges, però de moment ningú ha encertat, eh?
0: No tenim ningú que l'hagi encertat.
1: No, ens van dient això, artistes femenines. Rosalia és la que més es repeteix, però no és Rosalia.
0: Anem a la tercera pista. Recordem, parlem d'una artista femenina, el seu signe del zodíac és Escorpí. La tercera pista diu que fa uns anys va actuar a la mitja part de la Super Bowl.
1: Aquí estem donant moltes pistes ja, eh?
0: Ja anem acotant una mica més.
1: Continuen arribant whatsapps, però ningú encerta de moment.
0: De moment ningú.
1: Shakira, que va actuar a la Super Bowl, Rihanna, que també va actuar a la Super Bowl, però no.
0: Fa uns anys va actuar a la mitja part de la Super Bowl. Quarta pista d'avui. A veure si descobriu quin artista s'amaga avui. La quarta pista diu així. Atenció, que aquesta és molt bona, eh? Va gravar un videoclip a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va gravar un videoclip a la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Què, Andrea? Ara ja comença a encertar-ho molta gent.
0: Sí?
1: Però tenim la primera persona que ho ha encertat. Tenim guanyador o guanyadora.
0: Ostres, tu. Doncs vinga, va, Andrea, anuncia'ns el guanyador, per favor.
1: És l'Eva Vendrell.
0: Doncs moltes felicitats, Eva Vendrell. Acabes d'encertar que l'artista que avui s'amagava era...
1: Katy Perry.
0: Katy Perry, la cinquena pista, també deia, el 2025 va viatjar a l'espai. Era l'última pista que teníem per avui, perquè descobríssiu aquesta artista. Per tant, Eva, t'emportes la primera samarreta de Flashback de la història.
1: Que guai, l'Eva deu estar contentíssima, no?
0: Ara t'agafem les dades, sí. Et demanarem quina talla tens i te la tindrem preparada aquí a les oficines de Flashback. Per tant, ja ho sabeu, avui parlarem de Katy Perry.
1: Sí.
0: Serà la següent artista en desfilar pel backstage. Escoltem una cançoneta i anirem a descobrir tots els secrets i tota la vida i miracles de Katy Perry.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Abans de Katy Perry, sopa de cabra, su i Mon DJ amb aquesta Camins, somnis i promeses.

0: Camins, somnis i promeses, una cançó que podeu escoltar a l'últim concert de l'any, l'última gran festa de l'any per celebrar el 120è aniversari del RAC. Flashback és l'emissora oficial i Sopa de Cabra seran damunt l'escenari del Sant Jordi. Tres quarts tocats de nou de la nit i recordeu que amb el carnet jove teniu un munt d'avantatges i promocions. Si vas a PortAventura World, ja ho tenen tot a punt per Halloween. Tens un munt de promocions molt interessants amb el PAC Jove 2026.
1: També torna el manga a Barcelona, a la Fira Barcelona Gran Via, i amb el carnet jove tens tarifa reduïda en l'entrada general. Al Festival de la Velocitat de Barcelona, amb el carnet jove disposes d'un 2x1 en el preu de l'entrada. I recorda, el carnet jove forma part d'EICA, amb més de 25.000 avantatges arreu d'Europa. Inclou assegurança d'assistència en viatges internacionals pels teus viatges fora de l'Estat.
0: Si encara no tens el carnet jove, fes-te-la en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine Lab i tindràs sempre el carnet digital al mòbil.
2: Sou al backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I ara sí que sí, Katy Perry.
1: Ja ho hem avançat abans, no? L'Eva Vendrell ha encertat que l'artista de la qual parlaríem avui és Katy Perry.
0: Sí.
1: Així que som-hi. Anem a repassar la biografia de Katy Perry.
0: Hi havia una vegada...
1: Hi havia una vegada una petita Katy,
0: sí.
1: Katy Perry, que va néixer l'octubre de 1984 a Santa Bàrbara, a Califòrnia. I va néixer en una família cristiana.
0: Val.
1: Però no parlem d'una família cristiana qualsevol, és a dir, una família cristiana practicant, no?, que va a missa els diumenges. No, no. Els seus pares, tots dos, el pare i la mare, són pastors evangèlics.
0: Carai.
1: I es coneixen com els Hudson. I són bastant populars, eh?
0: Els Hudson.
1: Els Hudson.
0: Té nom de família cara, no? Tenen nom de família rica, eh?
1: El senyor i la senyora Hudson.
0: Sí, és com els... No, els Bridgerton. És que em sona realment això, gent amb poder.
1: No vas mal encaminat, perquè ara en parlarem.
0: Val.
1: Els pares de Katy Perry actualment tenen una organització benèfica amb la qual organitzen, doncs, conferències religioses.
0: Uh-huh.
1: Però el 2020 el Daily Mail va publicar una informació que assegurava que els senyors Hudson es van gastar el 96% dels diners de les donacions religioses en hotels de luxe i viatges.
0: Clar que tenien pasta els Hudson.
1: Clar. Però espera, que la gent del Daily Mail ens dona xifres, eh? Diuen que dels 200.000 dòlars recaptats per aquesta organització religiosa,
0: sí,
1: se n'havien gastat 178.000 en aquests hotels de luxe i en aquests viatges.
0: Carai, tu.
1: Aquesta gent...
0: Aquesta gent sabien com fer-ho per anar-se'n de viatge gratis, clar. Uau,
1: sí,
0: déu-n'hi-do.
1: Totalment. En tot cas, aquesta és la història dels seus pares, no de la Katy Perry.
0: Val.
1: Però és important que la coneguem per entendre coses de la vida de Katy Perry.
0: Vinga, seguim descobrint-la, va.

0: Evidentment, la religió va marcar moltíssim la infància de Katy Perry. Per exemple, cantava al cor de l'església, sí, o també anava a campaments religiosos. Fins i tot escoltava a casa només música gospel. Fins i tot es diu que l'objectiu dels seus pares era donar-li una educació que l'allunyés del món gay.
1: Com?
0: Literalment, una educació que allunyés a Katy Perry del món gay. Spoiler, no ho van aconseguir, perquè tots coneixem la carrera de Katy Perry, després en parlarem.
1: Bueno, I Kissed a Girl.
0: Clar.
1: És que els seus pares devien posar les mans al cap amb aquesta cançó.
0: Ho van fer fatal, els seus pares. Ho imaginen, no?
1: Senyor i senyora Hudson, des del backstage us diem que si aquest era el vostre objectiu, objectiu no aconseguit.
0: No.
1: Heu fracassat.
0: No poden marcar el xec.
1: Home, per favor.
0: A més, des de petit, Katy Perry ja tenia altres inquietuds perquè aconseguia ser des de música pop de magatotis que li passaven les seves amigues.
1: O sigui, les amigues li deixaven els CDs de música pop perquè els seus pares, o sigui, d'amagat, perquè els seus pares no ho veiessin i pogués escoltar la mateixa música que escoltaven els seus companys i companyes.
0: Exacte, es diu que a casa, per exemple, no li deixaven escoltar Madonna,
1: hola,
0: però les amigues li passaven els CDs perquè ella pogués escoltar aquest tipus de música.
1: Que bo!
0: Tot i així, les primeres passes de Katy Perry en el món de la música van ser amb un àlbum de música cristiana, que va sortir l'any 2001, i es diu Katy Hudson.
1: Uau!

0: Fixeu-vos en la diferència de la producció. Aquí sí. La veu de Katy Perry no destaca gens i ara amb les noves cançons, bé noves, de fa ja uns anys, però les seves cançons més famoses, se li nota una veu molt més present dins la cançó, sí.
1: T'he de dir que és un àlbum que em fa la sensació que Katy Perry vol amagar una mica, perquè l'he buscat a Spotify. Val. I m'apareixia bloquejat. És a dir, em sortia l'àlbum, em sortia Katy Perry com a autora, però no podia escoltar les cançons.
0: Aquest és el primer àlbum, recordem, de Katy Perry?
1: Sí.
0: Bueno, de Katy Hudson, no?
1: Katy Hudson, te'n recordes al principi que t'he dit que els pares eren els senyors Hudson?
0: Clar.
1: Doncs mira, el primer àlbum ella va adoptar una mica el cognom dels seus pares.
0: La Katy Hudson, i és un àlbum que no tenim a Spotify.
1: No, és un àlbum que tampoc no va tenir gaire èxit, la veritat, així que va quedar una mica com en l'oblit. Després d'això, l'any 2005, Katy Perry va gravar dos àlbums més, aquests ja no eren cristians, però els dos els van cancel·lar. Van cancel·lar la seva sortida.
0: Per què?
1: Perquè no creien que no eren prou bons, les discogràfiques es van fer enrere, una mica com, al final era una persona que no era coneguda.
0: Ja. Tenia molts calés a casa seva, però no era coneguda. Clar.
1: I això ja ens porta fins a l'any 2008, quan ja s'havia mudat a Los Angeles i per fi va sortir el seu àlbum debut, no cristià, que es diu One of the Boys.

0: I clar, ja ho has avançat tu abans, no? Recordem que Katy Perry venia d'una educació cristiana, venia de fer música cristiana, els seus pares fins i tot l'havien apuntat a campaments religiosos per allunyar-la presumptament del món gay, i ens trobem que els primers singles d'aquest àlbum, del seu àlbum debut, són I Kissed a Girl,
1: sí,
0: vaig fer petons amb una noia, i un altre que es diu You Are So Gay.
1: You Are So Gay.
0: O sigui, això d'allunyar-la del món gay va sortir fatal, realment.
1: Bueno, és allò que dius, que diuen, no? Quan vas prohibint a una persona segons quines coses, llavors aquella persona té més tentació per sí, aquelles coses, no? Això passa sovint també, a vegades amb els nens o nenes que els porten a col·les només de nens o sí, només de noies, que després, quan surten d'allà, veuen món i diuen, sí, ostres, què m'he estat perdent jo tots aquests anys.
0: Totalment. Amb aquest àlbum, Katy Perry ja va començar a guanyar fama més a nivell mundial,
1: sí,
0: i un dels detonants que va fer que tothom parlés d'ella i que parlés d'aquest àlbum és que Madonna va dir en una entrevista que la seva cançó preferida del moment era You Are So Gay.
1: Ostres.
0: Cosa que tanca una mica el cercle, que de petita no la deixaven escoltar Madonna,
1: clar,
0: llavors les amigues li passaven els CDs, la volien allunyar del món gay, i al final tenim a Madonna dient que la seva cançó preferida és You Are So Gay de Katy Perry.
1: I els senyors Hudson plorant a casa.
0: Clar.
1: Vull dir, tristíssims.
0: Es diu que la relació de Katy Perry amb els seus pares es va refredar bastant en aquesta època, que després quan ella va ser mare van com tornar a juntar-se i a reprendre el contacte, però que sí que és cert que hi va haver un temps...
1: Fins i tot Katy Perry necessita dels avis a vegades per...
0: Sí. Per fer de cangur,
1: per això van tornar a tenir la relació. Molt bé.
0: Llavors, els següents àlbums de Katy Perry ja sí que la van acabar de portar al pic de la seva carrera. Dos anys després, el 2010, va arribar el mitiquíssim Teenage Dream.

0: Aquest àlbum és una autèntica bogeria.
1: Aquest és l'àlbum que sempre diem al backstage que és el millor de la seva carrera, perquè té cançons com California Girls, The One That Got Away, Firework, Last Friday Night. És que només té èxits, aquest disc.
0: Aquest àlbum és aquell que té uns colors pastel, fons rosa a la portada.
1: No ho recordo.
0: Ostres, no sé, a mi em passa molt sovint que els àlbums dels artistes els recordo per la portada i tal, i diria molt que és aquest el que té el fons rosa i tota la pesca.
1: Sí, que surt ella estirada en un núvol, núvol rosa, amb les lletres així com fetes com de llaminadura.
0: És
1: una
0: que
1: mica.
0: Va ser també una innovació molt gran, perquè sí. a nivell visual doncs, va trencar bastant i va aconseguir que en l'època se'n parlés molt d'aquesta estètica i que fins i tot doncs, molta gent la copiés.
1: Doncs no sé si ho saps, que durant la gira d'aquest àlbum, una gira anomenada California Dreams Tour, va tenir lloc un dels moments més icònics, però també més tristos, de la vida de Katy Perry. Va ser l'any 2011, en un concert a São Paulo, quan just abans de sortir a l'escenari, Katy Perry va rebre un missatge de text del que era el seu marit, l'actor Russell Brand, demanant-li el divorci.
0: Una cosa. Es pot ser més cruel?
1: Totalment.
0: Home, o sigui, just abans d'una actuació, d'una performance de la teva parella o de la teva dona, en aquest cas, estaven casats, sí. A São Paulo, que a més, mira, ahir precisament parlàvem de Calvin Harris, que ha aconseguit el rècord a São Paulo, Madonna hi ha actuat i ha reunit a moltíssima gent, Lady Gaga, Shakira, etc. Devia haver-hi molta gent, els fans de Brasil són dels que ho donen tot i tal, i la deixes per missatge de text? Uau!
1: Portaven 14 mesos casats.
0: Uau!
1: I la va deixar per missatge de text. I això ho sabem perquè va quedar registrat el documental autobiogràfic Katy Perry, Part of Me, que va sortir l'any 2012.
0: Mira, ho escoltem.
2: What is that?
3: It's a necklace that she got for her birthday. From Russell, the day after she got it, she thought she lost it at the venue.
0: No me'n recordava d'aquest moment. És molt icònic, eh?
1: Se la veu a ella estirada com en una mena de maca o així,
0: sí.
1: Plorant. En cap moment se li veu la cara, té la cara cap a l'altra banda. Llavors una persona del seu equip se li apropa i li diu: tenim dues opcions. Cancel·lar el concert.
0: Cancel·lem, sí.
1: O que posis la teva millor cara i que surtis. I al final ella tria posar la seva millor cara, es vesteix, plorant tota l'estona, això.
0: Sí.
1: I surt a cantar davant de tothom.
0: Heavy, eh? Sí, Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. I, bueno, moltes de les coses que els fans no veiem moltes vegades i que...
1: Mira, clar, la gent esperant-la.
0: Uau.
1: Pell de gallina,
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. I el que han dit també molts artistes que han passat depressió, per exemple, i tal, que puges a l'escenari, tens milers, fins i tot milions de persones esperant-te, però que et sents més sol que mai. Doncs aquí Katy Perry se sentia realment així. Uau.
1: Home, t'ho imagina't. Malgrat aquest mal tràngol personal, Katy Perry, pel que fa a la seva vida professional, estava vivint el seu millor moment. Era la tia de moda,
0: estava
1: tot arreu i va aprofitar-ho. Va passar per tots els programes d'èxit de la televisió. Va diversificar també el seu negoci llançant uns perfums i fins i tot va posar veu a un personatge dels Barrufets.
4: Guys, how do you like my new dress?
5: Wow!
4: Wow, is there crafts in here? Okay,
5: Are you thinking what I'm thinking?
4: Oh, sorry, boys.
5: Ah! Whoa, yeah, that cool man, giblets. Nothing like a cool breeze to my enchanted forest.
0: Que clar, és una mica la màgia de la ràdio. No sé si teniu en ment aquest spot, però us heu d'imaginar una cara blava que us està parlant amb la veu de Katy Perry. És una cosa com molt graciosa.
1: I t'he de dir que ho fa molt bé, perquè normalment el que passa és que quan els artistes es posen a fer d'actors de doblatge o d'actors, a vegades dius, hosti, això és
0: que
1: un
0: forçat,
1: desastre,
0: si
1: només ho han fet perquè és una persona famosa.
0: Clar.
1: Però en aquest cas trobo que Katy Perry ho fa molt bé.
0: Totalment.
1: I quan pensàvem que ja havia tocat sostre, el 2013, va arribar l'àlbum Prism, i amb ell la mitiquíssima actuació de Katy Perry a la Super Bowl el 2015.

0: entrada absolutament triomfal de Katy Perry en aquesta actuació a la Super Bowl.
1: I amb aquell tigre aquell lleó enorme que ha passat a la història, és la sisena actuació més vista de la història de la Super Bowl, per sobre d'artistes com Lady Gaga o Bruno Mars.
0: Déu-n'hi-do.
1: I aquest àlbum, Prism, que al principi havia de ser més fosc perquè mentre l'escrivia va ser quan va rebre el missatge del marit, la va deixar i no estava en un bon moment de la seva vida, però al final, treballant i treballant, va voler donar-li com una mica una altra cara, un altre aire, i va quedar l'àlbum que coneixem a dia d'avui.
0: Molt bé.
1: Però t'he de dir que a partir d'aquesta època ja tot va començar una mica, va començar a anar una mica cap a baix, tant en l'àmbit musical com en el terreny personal. Pel que fa a la carrera professional de Katy Perry, l'any 2017 va treure l'àlbum Witness,
0: sí,
1: que no va acabar de funcionar, almenys aquí a Catalunya. L'única cançó que recordem d'aquest àlbum és Swish Swish.
0: Home! Swish Swish Fish. Recordes bloquejat, pares i mares que estigueu al cotxe, us demanem disculpes des del backstage de Flashback, disculpes formals, perquè segur que teniu les criatures als seients de darrere fent el swish-swish, que acabem de desbloquejar-los un record que tenien molt ben bloquejat.
1: Sí.
0: Que ja estava molt bé allà al baúl dels records, no?
1: Per mi aquest ball està al nivell de les cançons de Jason Derulo de TikTok, saps? O sigui, no sé en quin moment vam comprar això, perquè és horrible, és que no és estètic.
0: Hi ha tantes coses, Andrea, que hem comprat i que, mira, ens vam acabar menjant, és el que hi ha, ja està.
1: A més, era molt difícil de fer, i si tu el sabies fer, eres guai.
0: Eres
1: i
0: guai.
1: I quan més ràpid ho feies, més guai eres.
0: Totalment. Swish, swish, fish. Another one in the basket. Recordes bloquejat, Katy Perry amb Nicki Minaj, déu-n'hi-do.
1: Sí, en fi, això pel que fa a la seva vida professional, diguéssim.
0: Sí.
1: Però pel que fa a la vida personal, l'any 2019 ja se li van començar a juntar polèmiques. Per una
0: banda...
1: Què li
0: va passar el 2019?
1: Mira, tenim el model que va protagonitzar el videoclip de Teenage Dream, que va acusar Katy Perry de conducta sexual inapropiada i assetjament.
0: Ostres...
1: I després, l'artista Flame va acusar Katy Perry de plagi. Deia que la cançó Dark Horse era una còpia de la seva cançó Joyful Noise, una cançó de rap cristià. Per tant, em quadraria, perquè sabent que Katy Perry ha estat dins del món de la música cristiana, probablement ella coneixia
0: aquest passat. I... Sí, sí, sí, ostres.
1: Katy Perry va ser declarada culpable al principi d'aquest plagi. Però després, uns anys després, va recórrer la sentència i al final la van absoldre.

0: I després d'això tampoc no creguis que la cosa va acabar de remuntar gaire, no, perquè el 2020 va treure l'àlbum Smile, sense gaire repercussió tampoc, i 4 anys després, el 2024, va treure 143, que aquest sí que ens ha arribat una mica més, hem sentit algunes cançons...
1: És veritat això, sí.
0: Però tampoc no va tenir la mateixa repercussió que van tenir aquells àlbums que va treure el 2010-2013, que van ser mitiquíssims i que estaven plens d'èxits.
1: Totalment.
0: De fet, aquest últim disc que diem, el 143, el que ha passat és que s'ha comentat més pel safareig i per les polèmiques que per la música.
1: La
0: per exemple,
1: sí.
0: Una de les coses que es van comentar molt va ser que va gravar alguns videoclips a Barcelona. Una a la Universitat Autònoma de Barcelona i una altra a la discoteca Churros con Chocolate, que, de nou, allò d'allunyar-la del món gay no va funcionar gens.
1: No, exacte. A la festa Choco Churros, sí, sí.
0: Una altra de les polèmiques va ser que va haver de pagar una multa de 6.000 euros per gravar un altre videoclip d'una de les cançons de l'àlbum sense autorització a Ses Salines,
1: sí,
0: a les Balears. I també se la va criticar molt amb aquest àlbum perquè va treballar amb el productor Dr. Luke, que havia estat acusat d'abusos sexuals uns anys abans.
1: Sí, aquest àlbum, la veritat és que més notícia per les coses extra musicals, sí, que no pas per la música en si.
0: De manera que ara ens trobem en un moment en què Katy Perry ha tornat a ocupar titulars, però a diferència d'això, dels anys 2010-2015, ha estat per polèmiques, pel seu viatge a l'espai, per la seva ruptura amb Orlando Bloom i per la seva relació amb l'exprimer ministre del Canadà, Justin Trudeau, i no ha estat per la música, que suposo que és el que a ella li agradaria. Ara traurà una pel·lícula sobre la seva última gira de Lifetime Tour. Aleshores, potser ens dona més detalls sobre la seva biografia i podem completar-la.
1: Potser sabrem més coses a partir d'aquesta pel·lícula. El que també esperem és nova música de Katy Perry.
0: Sí.
1: Veurem si serà aquest any o el vinent, però escolta'm, de moment ens quedem amb èxits com aquest, tu.

0: Avui al Backstage que hem descobert una mica més la vida de Katy Perry.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Les 9 i 4 minuts, atenció, perquè arriba la nova cançó del Sutherland després del Tututurú. Aquesta es diu L'Última, sona al Backstage.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Déu-n'hi-do, la més nova de Sutherland, que es diu l'última i que sona al backstage de Flashback. Ja sona una mica de Nadal, si t'hi fixes, eh? Fa el tin, tin, tin, tin, tin.
1: Com?
0: No, ja prou, ja prou.
2: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Som al backstage de Flashback, passant 7 minutets de les 9 del vespre i després de descobrir la vida de Katy Perry, anem a descobrir la vostra vida.
1: Vinga.
0: 628-414-029, obrim el WhatsApp del backstage de Flashback. I és que avui que hem descobert que Snoop Dogg va cobrar més d'un milió, o sí, això es diu a xarxes,
1: diuen,
0: per cantar 5 cançons en un casament, us volem preguntar a quin artista posaríeu al vostre casament.
1: No cal que penseu, no, és que aquest és molt car, se'n va de pressupost.
0: No.
1: Si tinguéssiu tots els diners del món.
0: Presso il·limitat.
1: I a més, volem saber quina cançó voldríeu que cantés aquest artista. Quants més detalls, millor.
0: Vinga. Val, notes de veu al WhatsApp, 628-414-029, i si tenim, fins i tot, posarem aquí una mica les cançonetes i farem una playlist conjunta al backstage de Flashback. Andrea Romera.
1: Què?
0: Ho tens clar, tu? Qui portaries al teu casament?
1: Jo, si pogués, faria un festival al meu casament.
0: Festival?
1: Amb molts artistes, sí.
0: Ah, avui te la tia.
1: Rotllo cartell del Coachella, una mica.
0: Clar, tu el que et passa és que treballes al backstage de Flashback, un programa líder d'audiència i aquestes coses. Llavors, clar, tu deus cobrar un pastissal increïble.
1: Sí.
0: I llavors al teu casament pots muntar 3 Coachelles, si vols.
1: Clar, puc
0: pots
1: fer el que vulguis.
0: Pots fer els 3 dies de cartell del Coachella. No, no vindria Justin Bieber amb un portàtil. Al teu casament vindria Justin Bieber amb un iPad.
1: No, vindria amb una banda i ballaria i tot dels diners que li pagaria, imagina't.
0: A qui portaries tu al teu casament?
1: No, jo portaria 100% a Bad Bunny.
0: Sí, eh?
1: Home, crec que es podia saber. I m'encantaria que cantés la cançó Baile Inolvidable.

0: Trobo que és bastant adient per un casament, eh? Si això li cantes a la teva parella, mola. Però clar, també és molt guai perquè si fes un concert Bad Bunny,
1: sí,
0: podria tocar diferents registres. Vull dir, després de dir-li a la teva parella, oh, sí, t'estimo molt, no, puc dormir amb molta gent, però només vull despertar amb tu, no sé què. Va, vinga,
1: home,
0: et fot això, et fot el safaera, tal. Sí, sí.
1: Saps què m'agradaria més? Saps què? Que els nuvis, quan es casen, fan el ball nupcial, sí, no? Doncs que fos tot amb cançons de Bad Bunny i que cantés ell el medley en directe.
0: Mira, i la cançó per fer el ball nupcial podria ser aquesta.

0: M'ho estic imaginant bastant, eh?
1: I a més, Bad Bunny té una cançó també que es diu Andrea. O sigui, tot està lligadíssim. Seria
0: ostres,
1: genial.
0: Ostres, molt bé, ja veus.
1: I tu què? Ja quin artista portaries? A veure si ho endevino.
0: Què?
1: Oques grasses. És que ho sabia!

0: espantes si estic amb tu. Amics, amigues, dues coses. La primera...
1: La primera, ets tan cursi.
0: Pràcticament no teníem ni parlada la crida, que us preguntaríem avui, ho hem decidit no fa massa. Llavors, no hi havia guió d'aquesta secció.
1: No.
0: Mai n'hi ha, de fet. I segona cosa, sóc un pistoler de l'Oest i vaig molt ràpid, tirar les cançons.
1: Sí.
0: Però no podria haver tirat una cançó tan ràpid si no estigués preparat això. M'explico? És a dir, l'Andrea ha clavat el grup que jo portaria al meu casament. Saps?
1: No, i a més acaba de passar una cosa molt grossa. Molt grossa. I és que t'estan demanant matrimoni a través del WhatsApp.
0: Què dius?
1: Una persona, no diré el seu nom, perquè no sé si vol que el digui, diu, jo, cas grasses, també. Casem-nos, frigola.
0: Tenim casament del Baxter! Sí!
1: Espera, perquè diu, pots dir el nom? Em dic Sara.
0: No, home, no, per favor.
1: M'ho ha dit ella.
0: Hòstia, nano. I ara què?
1: Ara se t'ha complicat la nit d'una manera, en un moment.
0: Ja, buah. Ostres,
1: tu. Estàs sense paraules i m'està fent molta gràcia.
0: Ara no sé què dir, la veritat. I després també posaríem Sara perquè t'hi amo, saps? I ja ho tindríem tot. Hòstia, mai m'ho havien demanat.
1: No, doncs mira.
0: Fa molta il·lusió que t'ho demanin.
1: En directe per la ràdio.
0: En directe, uau.
1: Això és genial. T'has posat tan nerviós.
0: Sí, sí, sí.
1: Que ens en mirin notes de veu, posa una cançó i ara ens escoltem.
0: No, després d'això jo ja puc jubilar-me.

0: La Sara continua tirant-te la canya, però crec que ja guardaré el secret, perquè aquí tampoc no cal fer sexting en públic, no?
1: Ara ja va, va així la cosa?
0: Ja està, ara mires els missatges. Quan posis una cançó, mires els missatges, ja està.
1: Ja estem així? Són un quart, no són un quart de deu i ja estem així? Ai, Déu meu senyor. En fi, WhatsApp obert, va. 628-414-029.
0: No
1: para d'escriure, l'Esther. Notes de veu al backstage de Flashback. Quin artista, grup o artistes portaríeu al vostre casament? WhatsApp obert i de seguida us escoltem.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
1: Prou, Andrea, que et veig fer gestos i em poso més nerviós. Que oques grasses ens ho arreglin amb aquesta In the Night.

0: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback. Flashback.
1: Passa un minutet d'un quart de 10 de la nit. Sou al Backstage de Flashback i anem a escoltar-vos, perquè a través del 628-414-029 ja ens van arribant els primers missatges i ens aneu dient a quin grup o quins artistes portaríeu al vostre casament. Ja m'he recuperat una mica, eh?
2: Sí, eh? T'has posat tan vergonyós abans. Bueno, crec que mai t'havia vist així. Ja, és que no sabies què dir ni res.
1: No, clar, però m'he quedat sense paraules. Mai, mai. T'han dit a tu mai que t'han fet la proposta. Mira, no sé ni parlar.
2: No.
1: T'han fet la proposta.
2: No, i això em sap greu. Ah. A tu et tiren molt la canya, tio, pel WhatsApp. No. I a mi no me la tira ningú. No. És supertrist.
1: No fotem, no.
2: No passa res,
1: és
2: eh?
1: És la primera vegada que em tiren la canya pel WhatsApp.
2: No, és la primera.
1: Així tan forta, sí.
2: Home, t'han demanat matrimoni avui.
1: Heavy.
2: Només faltaria que te la tiressin d'aquesta manera tots els dies.
1: A partir d'ara aniré cap a casa molt inflat, eh? No podré passar per la porta. Ja veuràs, tu.
2: També, controleu-vos a veure què li diu el frigola, que després he d'aguantar jo aquí l'estudi.
1: No, demà vaig a pujar a demanar un augment de sou ja, home, amb aquestes floretes que em tireu. Va, què ens diuen al WhatsApp?
3: Hola, Flashback.
1: Hola.
2: Hola.
3: La Lisa, la Caterina.
4: La Berta.
3: I al nostre casament ens agradaria portar
4: a Madonna
3: perquè cantés Material Girl. Gràcies, adéu.
2: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Ja em sap greu, no tinc Material Girl i tampoc tinc aquí dins la cançó, la meva cançó preferida de Madonna.
2: Què és? Que és? La Isla Bonita.
1: La Isla Bonita.
2: No crec,
1: que és, crec que és el del meu top 3 de cançons de sempre. La Isla Bonita de Madonna em flipa, t'ho juro.
2: En quina posició? 1, 2 o 3?
1: Potser 4 o 5.
2: Llavors...
1: És que ara estic pensant que m'agraden moltes cançons, però t'ho juro que si hagués de fer un top 5 de cançons de la meva vida, o fins i tot top 10, potser, no seré tan exagerat, però La Isla Bonita em flipa, de debò, em transmet molt bon rotllo.
2: I les altres 9 són d'oques, no?
1: No, n'hi ha alguna d'oques, però no totes són d'oques.
2: Sort de tu, la gent que estimo...
1: No. Les més pasteloses d'oques, t'he de dir que tampoc...
2: No connectes tant.
1: No, potser no.
2: És un tio més rebel.
1: Més torno a ser jo, més elefants,
2: molt bé,
1: saps?
2: Molt bé.
1: Jo sóc de veure elefants volar.
5: Hola, sóc la Berta.
1: Hola, Berta.
5: I jo sóc molt jove i encara no em puc casar.
1: Oh. Bueno.
5: Però al meu aniversari portaria els detallets i el meu pare portaria a el seu casament al Estopa, no?
1: A l'Estopa.
5: Adéu.
1: És un Estopa, eh? No vull saber. Déu-n'hi-do, quin aniversari que et muntaries. M'ha fet molta gràcia. Soc molt petita per casar-me, però el meu aniversari portaria els tiets.
2: Molt bé, aquí pot participar tothom.
1: I Estopa, molaria molt que coincidissin i que cantessin Camila.
2: Clar.
1: Sí, sí. Home, al teu pare jo crec, però, que li agradaria més aquesta.

0: mi també m'agradaria molt aquesta. Home. La veritat, sóc molt fan d'Estopa.
1: Ja, però has dit Bad Bunny, eh? Sí. Que portaries a Bad Bunny al teu casament. Has fallat als germans Muñoz.
0: Saps què passa? Crec que això... No sé si ho he explicat aquí, però una vegada em vaig trobar el David Muñoz d'Estopa.
1: Aquí baix.
0: Sí. A més, era un dia que me'n recordo perfectament. Teníem una entrevista amb Santi Millán l'any passat.
1: L'any passat.
0: I jo anava tard. Anava molt justa. I vaig passar per allà al davant i vaig dir... Ui, un moment. Jo, o sigui, estic boja, acabo de veure David Muñoz d'Estopa.
1: El meu ídol?
0: El meu ídol.

0: i recordo que vaig tornar enrere i li vaig dir, ei, perdona, és que sóc molt fan. I ell parlava una mica raro. I al final em va dir...
1: Ah, borratxo?
0: No, em va dir, perdó, és que vinc del dentista...
1: No!
0: I tinc mitja cara adormida.
1: Hagués molat molt una cançó de Stop amb la cara adormida. Com a cara... Vinga, alguna més al WhatsApp.
2: Bona nit, les va.
1: Hola.
2: Doncs jo convidaria o pagaria a Robbie Williams perquè em cantés al meu casament la cançó d'Angels o la de Phil. Adéu.
1: Tan bonica, Angels.

0: Déu-n'hi-do, quin tros de cançó de Robbie Williams, aquest Angels. Home, estaria molt bé per entrar a un casament, veus? Per exemple, pel ball nupcial, Déu-n'hi-do.
1: És molt guai, i a més, mola molt això de que, o sigui, si estigués allà, que la toqués en directe, perquè Dulpeida i Alba Paul, sí, fa poc, es van fer aquella rebuda,
0: van fer
1: que es van tornar a casar.
0: Recasament, sí, sí,
1: sí. I tenien l'Alfred García, sí, cantant amb la guitarra, en acústic, mentre no sé quina era de les dues
0: els
1: que entrava.
0: Ulls.
1: Però...
0: Ah, val.
1: Sí, sí, però vull dir, una de les dues estava entrant en aquell moment, no recordo quina, i era una imatge molt maca i tant de bo ens
0: 100%.
1: Pogués passar això nosaltres.
0: Doncs en fi, WhatsApp obert, 628-414-029 al backstage de Flashback. Quin artista o quin grup portaríeu al vostre casament? Sap greu, però l'hem d'aturar. Fem una petita pausa i de seguida continuem el backstage de Flashback.
2: De 8 a 11. Backstage a Flashback.

0: Flashback. Andorra 96.0.
1: Territori Flashback.
2: A la feina posava molt fins que el vaig convèncer per posar Flashback.
3: Flashback, però la feina, a casa, al cotxe...
2: Divertida, dinàmica...
3: Sempre Flashback.
4: Des que em llevo fins que vaig a dormir, Flashback.
1: Això és Ràdio Flashback. En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: Mugel Solto, producció a quatre mans per aquesta que es diu Jamaican Bam Bam i que ens ha acompanyat durant tot l'estiu. 2:02.
1: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: De seguida us escoltem el backstage de Flashback. Avui ens esteu dient a qui portaríeu al vostre casament si tinguéssiu, doncs, pressupost il·limitat. També, de seguida, en Jofre Pijoan, el nostre doctor amor, abans el millor moment del dia. Shake your body, baby, do that conga.
2: No, you can't control yourself any longer. Abans arriba el millor moment del dia, el moment del safreig al backstage de Flashback.
0: Has trobat el guió?
2: Sí, m'ha costat moltíssim. És que saps què passa? Que avui
0: et deixo el micro obert i de cop comença l'Andrea. I dic, tia...
2: Avui els oients estan molt xerraires i estic parlant amb moltíssima gent pel WhatsApp. Perdó, això està sent molt mala professional perquè estic al·ludint les meves responsabilitats, que són fer un programa de ràdio.
0: No, no, però escolta'm, les teves responsabilitats també són respondre als nostres oients que estiguin contents i tenir-ho tot controlat per després poder posar les seves cançons. Vull
2: dir,
0: ja és això, eh?
2: És que he descobert que tenim un oient que viu a Galícia i m'ha fet molta il·lusió.
0: Ah, uau!
2: I està xerrant amb ell, m'ha estat explicant.
0: Que ens porti una mica de pop.
2: Sí. Va, tornem al safreig. Avui que hem de parlar de Karol G.
0: Vinga, doncs som-hi. Anem-hi. Baby, suena tu canción y tú no estás aquí a mi lado. Yo sé que no debo, aunque te pienso demasiado. Què hem de saber de Karol G?
2: Doncs mira, hem de saber que és la persona que signa aquesta cançó Baby Wow,
0: sí.
2: Una cançó que fa dies que ho diem, que és la cançó del moment.
0: Sí.
2: Una col·laboració entre Karol G, Jude Line i Rusowski. A més, és la cançó més escoltada a Spotify del món actualment.
0: Mm-hmm.
2: Per tant, les xifres avalen que és la cançó del moment.
0: Ahir ho vam fer el top 50 global. Aquesta cançó pràcticament doble en reproduccions la segona cançó més escoltada a nivell mundial. Una autèntica barbaritat.
2: És una autèntica bogeria, sí, però... Karol G ha revelat en una entrevista que vam estar a res de perdre'ns aquest èxit. I va ser per poques hores, eh? Karol G va estar a punt de no incloure Baby Wow, el tracklist de l'àlbum No m'arrepiento de sentir tanto, un àlbum que ha sortit aquest estiu.
0: Ostres, déu-n'hi-do, eh? Com ens agrada això de descobrir què hi ha darrere de les cançons una mica, i és ben bé que va d'una decisió que ens quedem sense un tamacle com aquest.
2: Però no una decisió, no. Hores. O sigui, un compte enrere...
0: Déu-n'hi-do.
2: Que era molt fàcil que tot sortís malament.
0: És com quan Bizarrap va anar a la Revuelta i va explicar que Quevedo no volia que hi hagués la part del quédate en el quédate. Vull dir, ens haguéssim perdut aquest tamacle, sí.
2: Per entendre tot això que estem dient, entendre per què gairebé ens quedem sense Baby Wow, hem de viatjar fins al gener d'aquest any.
0: Malauradament és gener.
2: Sí, fa fred.
0: Fa fred, sí.
2: Agafeu la bufanda abans de sortir de casa.
0: Vinga.
2: Karol G va començar a compondre Baby Wow al gener, però era una cançó que en aquell moment no li acabava d'encaixar. Mm-hmm. Deia que li faltava alguna cosa i pensava que aquesta cosa que li faltava probablement era una col·laboració.
3: Hicimos la canción en enero, la canción la estuve escuchando junto con las otras canciones que habíamos trabajado. Terminé la canción, después hicimos intro y coro esa vez, luego como dos meses después me senté en el estudio a hacer los versos y nunca sentí que la canción estaba terminada y la canción no iba en el disco porque yo sentía que la canción no estaba terminada. Ahí es donde creo 200% en colaborar. A mí me fascina colaborar porque me encanta encontrar formas de decir las cosas diferentes. Me encanta que todo el mundo trae a la mesa una perspectiva diferente del amor, del desamor.
2: Això va ser el gener i tenim una Karol G que diu: aquesta cançó no m'agrada, per tant no va al disc, va fora.
0: T'acaba de sonar una mica aquest missatge que ens dona Karol G? És exactament el mateix que ens va dir Nil Moliner de col·laborar amb Ginestar, que ens ho va explicar a l'entrevista. Al final, quan col·labores, és una cosa com molt màgica perquè et nodreixes d'altres maneres d'escriure, d'altres maneres de compondre, i una mica doncs, busques diferents mirades i que totes encaixin. Doncs això és el que buscava Karol G per aquest èxit que trobava que estava inacabat.
2: Sí, estava buit, li faltava alguna cosa. I ella va pensar això, que el que li faltava era una altra mirada, una col·laboració. I es va passar tot l'estiu pensant en algú amb qui col·laborar. Doncs ella mateixa explica que aquest estiu es va obsessionar amb un artista, Rusowski. Doncs a ella, durant durant l'estiu se li va ficar al cap que volia incloure Rosous, que a Baby Wow, i també a Jude Line, amb qui ja havia treballat en altres cançons d'aquest àlbum.
0: Val.
2: Però aquest àlbum, No m'arrepiento de sentir tanto, és un disc que al final Karol G va escriure perquè li va néixer. És un disc post-ruptura, un disc de desamor, que el va escriure ben bé com per desfogar-se i per quedar-se ben a gust.
0: Sí.
2: Un disc que no tenia cap objectiu comercial concret, tampoc no tenia una estratègia, i tot estava sent bastant desorganitzat. Era com un regal que volia fer ell als seus fans. Necessito... i volia compartir com se sentia, bàsicament.
0: Clar, exacte. Necessito una mica escriure, també potser per curar-se,
2: sí.
0: I mira, al final li va sortir això, i això és el que va publicar, 100%.
2: Però tot i així, ella no es treia del cap aquesta possible col·laboració a Baby Wow.
0: Vinga.
3: Yo quiero sacar este disco ya porque significa mucho para mí, porque me muero por cantarlo con mi gente en vivo. Sin vinilo, sin estrategia, no sé cuál es el sencillo. Yo necesito a Rosowski y a Yudelín en esa canción. Los llamamos. Yudelín en una parte de España, en un rincón de España, Rosowski en otro rincón de España. Necesitamos los versos para mañana.
0: Wow.
3: Porque mañana yo anunciaba el tracklist.
0: ¿Qué?
2: Pim pam. O sigui, una mica el que va fer Karol G és trucar a Jude Line i Rosowski i els hi diu: si aquesta nit em passeu els versos, Baby Wow entra al disc. Si no me'ls passeu, no entra, perquè demà he d'anunciar el tracklist. És a dir, demà he d'anunciar totes les cançons que entren al disc. I depèn de vosaltres que aquesta cançó entri o no entri.
0: Si no us hi sumeu, aquesta cançó no entra, no?
2: Totalment.
0: Wow.
2: Doncs mira, això és el que van fer Jude Line i Rosowski.
3: Los dos se metieron al estudio esa misma noche y al otro día por la mañana yo tenía el verso de los dos.
0: Buah! Ostres, però quin deadline, no? Quina sí, línia sí. Vermella, quina pressió per Jude Line i per Rosowski.
2: Al final aquesta història té un final feliç. Jo des d'aquí vull agrair a Rosowski i a Jude Line el seu talent, la seva dedicació, les seves ganes d'anar a l'estudi i probablement passar-se allà tota la nit.
0: Sí.
2: Perquè si no fos per ells, ens haguéssim perdut aquest autèntic temacle que està al número 1 global, que és la cançó més escoltada del moment ara mateix en tot el món.
0: Déu-n'hi-do, eh? Ens hauríem quedat sense Baby Wow si Rosowski i Jude Line no s'haguessin posat les piles, perquè Karol G va dir: mira, necessito els versos per ahir.
2: També et dic, si a mi em truca Karol G ara mateix i em diu: m'has de gravar això perquè si ho fas entraràs al disc, jo faig el que em demani, faig el pipon, vaig de genolls fins al seu país, si cal.
0: Si et demana un A molt llarg, com ho faries? T'ha quedat prou bé, eh?
2: Oi que sí?
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
2: Ojo que no em fitxi, eh? Karol G, si ens estàs escoltant.
0: Ha quedat molt bé, eh, Karol? Va, Karol G, Jude Line i Rosowski. Baby, wow, al

0: Col·laboració de luxe, Karol G, Jutline, Rosowski, la cançó del moment, al backstage, Baby, wow, acabeu de saber que, wow, una mica més i aquesta col·labo no surt, eh?
1: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
0: Va, que tenim el nostre doctor amor aquí.
2: I just hope that someday someone would love me.
0: Bona nit, Jofre Pijoan.
3: Molt bona nit. És com que la cadira no pot tirar més endarrere. Vull dir, mai fent així, no puc.
0: Com t'agrada, aquesta
3: cançó. Sí, sí, m'agrada, m'agrada.
4: La teva cadira mola, la meva no tira tan enrere.
0: Has de... Tens una aquí sota, tens una... Ah, no, sí que tira
3: enrere. Sí, hi ha tolerància, hi ha tolerància.
4: Tampoc cal que m'estiri, no, ara? Vull dir, estem treballant, una mica de serietat.
0: El tema és que tu ets com un cantant. Peso pluma. I llavors el Jofre pesa més i pot tirar enrere, saps, la cadira. En fi.
4: M'ha agradat molt aquest acudit.
0: Què ens portes avui, Jofre? Com estàs? Mira, com ha anat la setmana?
3: He apretat el coco, avui una miqueta.
0: Ah, sí?
3: És a dir, m'he reinventat perquè en aquesta nova temporada dic, va, anem a fer coses d'actualitat, anem a provar-nos en aquest programa, saps?
0: M'agrada molt perquè els nostres accionistes ja cada vegada més feel free, freestyle, sí. I tiren...
3: Sense avisar,
0: No, no, però ens encanta, ens encanta.
4: Sí, no ens pregunten.
0: Confiem en vosaltres, a cegues, evidentment.
3: I a més, jo sé que existeix el top 5 i el top 3 de coses.
0: Val.
3: I he fet un top 4.
0: Perquè sí.
3: Perquè no m'ha donat més temps a fer el top 5, saps? O sigui, dic...
0: Volia un top 5, però no hi he arribat per temps, no?
3: I m'he passat com 10 minuts fa un rato, que pensava que feia tard, i no,
0: Val.
3: Borrant top 5 de tot arreu, saps? Perquè vegueu que la ràdio és el moment, és immediata.
0: Tu saps que hi ha una funció al Pages, al Word, on sigui, que pots substituir top 5. Tu li dius, mira, cada vegada que posi top 5, poses top 4.
3: Sí, sí, però jo crec que era més senzill.
0: Has anat més ràpid, no?
3: A buscar-ho directament. La cosa és, he proposat, avui us proposo, fer un top 4 d'artistes Flashback que ens han ensenyat alguna cosa sobre l'amor aquest últim any o aquest estiu.
0: Val.
3: Vale? I després a la segona part de la secció ho desenvoluparem una mica.
0: Molt bé.
4: És la nostra zona de confort, aquesta, eh? Sí, Estabrejos amorosos dels artistes Flashback.
0: Artistes Flashback i amor, ens agrada.
3: Sí, doncs m'ajudareu a verificar tot el que crec jo que està bé.
0: Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé.
3: El temps que he tingut.
0: Abans, però, el de sempre, no? Actualitat amorosa, va.
3: Actualitat. Flashback. Nova tendència entre els homes. Dutxar-se menys per lligar més.
0: Què?
4: No ho compro gens, això.
3: Deixeu-me dir que començo a entendre per què vaig lligar tant a la universitat.
0: Estem entrenant amb el tema de les hormones i totes aquestes coses.
3: Sí.
0: És així?
3: Es diu Pheromone Maxim.
0: Sembla un encantari de Harry Potter.
4: És una paraula que s'acaba d'inventar ara mateix.
0: No, és Pheromone Maxim.
3: Se n'ha parlat molt les últimes dues setmanes i jo vaig dir... Me toca parlar-ne al backstage.
0: Vinga.
4: Val.
3: La cosa és, això és molt senzill. Es diu, en català, potenciar les feromones.
4: Val.
0: Mm-hmm. Hi ha el perfum de feromones.
4: Sí.
3: Vale.
0: Crec, no?
4: Sí, te'l poses com per lligar, presumptament.
0: S'està posant molt de moda.
4: Sí.
3: Jo, com a doctor amor i llicenciat en periodisme, només pago la llicenciatura, he investigat.
0: Va.
4: Molt bé.
0: Va.
3: I us he de dir que aquesta tendència realment... l'he de desmentir des del principi.
0: Oh.
3: Vull dir, es veu que els éssers humans no treballem com els animals i no treballem mitjançant feromones per atraure a les parelles i activar-los com les seves hormones sexuals.
0: Val.
3: Llavors, això no funciona.
0: No, no va bé.
3: No funciona.
4: Doncs ja gràcies. M'agrada com aquesta crida als homes de Catalunya que es dutxin, que fas com a persona qualificada en la matèria.
0: Seguiu comprant la vostra colònia Hugo, sí, Paco Rabanne o Calvin Klein, no?
3: Sí, jo vull dir que les propagandes aquestes de perfums que acabaven amb videoclips com els de Pitbull no són reals. Vale? Si el vostre nòvio encara fa olor a Axe Marine...
0: Oi.
3: Us heu de plantejar portar-lo al psicòleg.
0: Potser te l'has de cancel·lar, eh?
3: Sí, Axe Marine, Axe Chocolate, no anem bé.
0: Estan allà.
4: Axe Chocolate és el vestuari d'educació física de 5è de primària.
3: No anem bé, és una etapa i s'ha de superar, saps?
0: Sí, tota la raó, tota la raó, sí.
3: Llavors, després de, realment, una extensa investigació...
0: Hòstia, ha entrat al laboratori aquesta setmana.
3: He comprovat que hi ha estudis que verifiquen que a través de l'olfacte i la suor no es millorarà que tinguis millors relacions sexuals i íntimes.
0: Ah, no?
3: No, no passarà això. Aquí què vull dir? Que tot això, en teoria, va sorgir perquè a les xarxes està passant molt lo de Pheromone Maxim, Lux Maxim i tots Maxim, que ve com a potenciar la vessant masculina dels homes, com si no fossin prou masculins, saps?
0: Ah.
4: És que hi ha una tendència molt rara que mai entendré, que és aquella de sexualitzar, no, però com fer que t'atreguin o que et semblin més atractius els tius suats, per exemple.
0: Yeah.
4: Els tius al gimnàs o aquells, els anuncis de colònia, això, que surten com amb les gotetes caient. Em sembla zero atractiu, una persona suada, però hi ha molta gent que li funciona. Eh?
3: Aviso als pares i mares que tinguin adolescents al cotxe, sobretot que es fixin en aquestes tres tendències.
0: A veure.
3: El voice maxing, que consistiria en fer una veu més greu, saps?
0: Que però jo no ho sé fer, Manel Vidal, eh?
3: Correcte. Oh, d'aigual, no ho diré. La cosa és, voice maxing, patiu molt. Si veieu el vostre fill parlar molt lentament i molt ronco, si no té ressaca, si, és idiota.
0: Si parla ballet no és tonto.
3: Correcte. Vale. Lux maxing, que és lo del meowing. La gent fa meowing.
0: Mossegar-se fort per marcar més la mandíbula.
3: La mandíbula, correcte. Això fatal. I per últim, lo de no dutxar-se.
4: Val.
3: Que aquest seria com lo menys preocupant perquè són adolescents i ja fan pudor de normal.
0: Clar. Sí, això seria el més preocupant de tot. Et deixa llavors la casa amb un rastre.
4: El meowing aquest es fa a les batalles d'aura, també.
3: Sí.
4: Sí, és un pas estrella.
0: I s'ho marquen així, eh, amb el dit, fan així. Sí, sí. Fan així,
3: jo,
0: sí.
3: En defensa dels feromonomaxians, sí, per dir-los d'alguna forma, diré que a mi m'agraden molt les meves pròpies olors corporals.
0: Ah, sí?
3: A mi, en concret, sí.
0: Clar, però has de preguntar a l'altra gent.
3: Què significa segurament això?
0: Què?
3: Que m'estimo molt a mi mateix, també.
0: Clar.
4: Mi mare sempre deia,
0: ui,
4: nadie se huele sus peos ni sus hijos le parecen feos.
3: Vale.
4: És una frase molt encertada.
0: No, però comparar els pets amb els fills m'encanta. O sigui, és ja el sumum de la,
3: bueno,
0: la comparació.
3: Però quan tens una criatura, li olores els pets.
4: No, però és una mica el que dius tu, no? Que les teves olors corporals no et molesten.
0: No, clar, no.
3: Aquí és on vaig jo, que si trobeu parella, perdona, Andrea, que t'acabo de fotre una puntada, això la gent no ho veu, és que llavors està bé que t'agradin mínimament les olors que fa aquella
0: home,
3: persona.
0: Home, clar, clar.
3: Està bé. Comences a trobar com sintonia amb tot això.
0: Si de cop l'olor de la boca de la teva parella et molesta un punt, doncs, home, aquella boca no te la menjaràs, no sé com dir-ho.
4: No, però sí que passa que l'olor a suor, per exemple, molesta bastant, però l'olor a suor de la parella no molesta tant.
0: Aquest és el tema.
3: A mi m'agraden la meua i la seua. Potser...
0: Mira, molt bé.
4: A veure, jo
0: has
4: no
0: trobat
4: diria...
0: la persona,
3: sí,
0: Jofre.
3: Clar, clar. No he preguntat si a la inversa, també.
0: Va, anem a la segona notícia. Flashback.
3: Els terapeutes expliquen les tres raons més habituals per les quals la gent torna amb les seves exparelles.
0: Mira, això potser us ho podeu tatuar, eh? Si no pareu de tornar amb la vostra ex o amb el vostre ex, us tatueu això i ho tindreu claríssim.
3: Us he de dir que m'he passat tota la tarda buscant notícies vàlides pel doctor Amor i és que n'hi ha moltíssimes parlant de tornar amb l'exparella. És a dir, està tornant el que vam parlar la temporada passada de la cuffing season.
0: Totalment.
4: Sí.
3: I encara fa calor. O sigui, patirem però, molt aquest any, eh?
0: És que aquest és el tema. Avui, aquesta matinada, hem entrat a la tardor. La gent ja s'està preparant inconscientment.
3: Doncs pues moltes notícies, eh? O sigui,
0: que sí.
3: He flipat. O sigui, potser 10 per portal dels que jo valido com a doctor Amor.
0: Molt bé.
4: Sí.
3: I clar...
0: Tenen el segell de qualitat del doctor Amor, eh? Digues,
3: tres motius.
0: Vinga.
3: La por, la familiaritat i la nostàlgia. Aquesta última, duríssima.
0: Desenvolupa'ns això, porfa.
3: La por. Tot això validat per terapeutes. Jo, doctor Amor, valido el que diuen els terapeutes. Vale?
0: Li dono el xec.
3: Sí. La por. Les parelles que hem tingut ho saben tot. Clar, què passa? Que quan ens allunyem d'aquestes parelles perquè les hem deixat o ho hem deixat, no podem tornar a compartir amb elles tot el que compartíem abans. Aquelles trucades molt llargues... És a dir, ens provoca ansietat no poder explicar-li tot amb algú i de confiança.
0: Au, au, val.
4: Això és una cosa que passa molt, sobretot a les persones que quan tenen parelles s'aïllen dels seus amics.
0: Clar.
4: I després, quan estan malament amb la parella, els hi fa por deixar a aquella persona, perquè és el seu únic cercle,
0: el
4: seu
0: pilar,
4: únic vincle,
0: sí,
4: el seu únic lloc per fer oci, i clar, se senten sols o soles.
3: Correcte. Jo aquí diria que más, en castellà seria la de más vale malo conocido que bueno por conocer.
0: Sí.
3: I aquí el val més boig conegut que savi per conèixer. Jo tinc els meus dubtes.
0: No, clar,
3: no torneu
0: clar
3: on sabeu que estàs boig.
0: Aquest és el tema, clar.
3: Saps?
0: Clar, clar.
3: Vull dir, si estàs boig, estàs boig.
0: Sí.
3: No, no, no haurà canviat.
0: No ho canviareu. 100%. No.
3: Llavors, la familiaritat. Poca broma amb la familiaritat, eh? Molt lligat a la por, a lo desconegut. Els terapeutes avisen que el que et resulti familiar i bonic no vol dir que tota aquella persona s'hagi arreglat de sobte.
0: Clar.
3: Vale? No, no recordaràs tot lo dolent, recordaràs tot lo bo.
0: Aquest és clar el tema. Aquest és el tema. I recordes només les coses bones. Sí, sí.
3: I per últim, i més important, la nostàlgia. Vigileu amb entrar al Google Fotos,
0: ui,
3: a Instagram, ui, a tot arreu. Tot són records i costa molt. Els terapeutes ho anomenen ulleres de color rosa.
4: Val.
0: És el filtre que comentàvem ara, no?
3: És aquest filtre.
0: Clar.
3: Vigileu molt, companys.
0: Hòstia.
3: La tardor està molt complicada, eh?
0: Sí.
3: I només us queda la Mercè, perquè no vulgueu tornar a la cuffing season
0: dels enamorats. No, no fotis, no fotis.
4: No,
0: el Netflix està molt car, tranquil, que no caldrà fer mimos aquest any.
3: Ja veurem.
0: Va, que de seguida en Jofre ens porta aquests quatre artistes, top 4 d'artistes, que aquest estiu ens han ensenyat alguna cosa de l'amor.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Abans bon rotllo amb Bruno Mars i aquesta que es diu On My Soul. Al Backstage a Flashback obrim el The Romantic, el darrer treball d'estudi d'aquest tros d'artista. Benvinguts i benvingudes, bona nit.

0: És el so de Bruno Mars i aquesta que es diu On My Soul, 9 minuts i les 10 de la nit al backstage. I us recordem que Martini presenta el Tardeo de Flashback i aquest dissabte de 7 a 9 del vespre tenim l'últim Tardeo de la temporada amb una gran festa des de la Maller, origen del World Trade Center de Barcelona.
1: Els acompanyarà la periodista i comunicadora Alba Riera, també l'actriu Diana Gómez i, com sempre, controlant-ho tot plegat, l'Andreu Joanola. Si vols anar a aquesta festa, envia un correu a eltardeodeflashback@flashback.cat. eltardeodeflashback@flashback.cat.
0: Amb la col·laboració de Martini, Amalia, Origen, Banger, Ètnia i Casa Cendra. Últim Tardeo de la temporada, no t'ho perdis. eltardeodeflashback@flashback.cat.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: I ara sí, el top 4 d'artistes que ens han ensenyat coses aquest estiu del Doctor Amor. Anem a dir els consells del Doctor Amor.
3: I just hope that someday someone would love me.
0: Ja et tenim aquí, Jofre. Què?
4: Ho tenim tot preparat. Top 4, sí, eh? Perquè top 5 se'n feia molt dur.
0: Molt bé.
4: I el top 3 era impossible.
1: No volies deixar ningú fora, no?
4: No volia deixar ningú fora i tenia el top 5 fet. Ho he de dir. Ho tenia fet, però no el tenia consolidat.
0: Val. Llavors,
4: quan no me'l crec, no us l'explico.
0: Mm-hmm. Qui era el cinquè artista del grup?
4: Era el Bad Bunny.
0: Bad Bunny.
1: Home, sí.
4: Si ens dona temps, us explico una miqueta la idea que tenia.
0: Vinga, va, anem però primer als artistes.
1: Comencem amb el top 4. Taylor Swift i l'amor romàntic tradicional.

0: A veure, la Taylor. L'hem de tenir com a referent en la moltes Taylor. Coses.
1: Que ens ha ensenyat. Sí. La Taylor.
2: La Taylor, tia.
0: No, però per mi és com... Hòstia, aquest estiu ha estat com la referència de l'amor clàssic. Sí. De les bodes. Vull dir, aquesta cançó seria el Serà perquè te amo d'ella, saps?
1: Sí. Bastant.
0: Sense tovallons i fer el cutre, però guai,
1: probablement,
0: saps?
1: Sí.
0: Llavors... Per a mi, ha fet la típica del poble. S'ha casat als 36 anys amb algú de la seva edat, que anava a la seva classe fins i tot,
1: sí.
0: I ha fet una boda convidant a tot el seu poble directament.
1: Molt
0: poble,
1: bé. Eh?
0: Llavors, amb la gran diferència, clar, ella es va casar al Madison Square amb 1.000 convidats.
1: Ja.
0: Que tampoc s'allunya tant del que fem als pobles.
1: No, però tants convidats no, tio.
0: Però quan dius 400 convidats són quasi 1.000, eh?
1: Sí, això és veritat. Sí. Això és veritat.
2: Deien, presumptament, que el casament de Taylor Swift semblava un lloc per anar a fer networking,
1: sí.
2: I que l'objectiu de tot plegat era que el Travis Kelce, seu marit, volia començar a fer més coses d'actor i que van portar allà tota l'esfera de Hollywood perquè ell comencés a trobar feinetes. Diuen.
0: Jo, en directe, us llanço una proposta que jo us puc ajudar a desenvolupar-la, que s'ha posat molt de moda, també, fer podcast en directe de la boda, de tota
1: parlat,
0: la boda.
1: Sí, ja ho heu parlat.
2: Ho hem parlat fa 5 minuts.
1: Just avui...
0: Però en directe?
1: Sí,
0: m'ho he saltat, sí. M'ho he saltat.
1: Això ha sigut a la
0: us escolto
1: hora...
0: tot el programa i m'he saltat aquesta.
1: Ha sigut a la primera hora del programa que hem dit... De
0: tenim l'algoritme alineat, això vol
1: sí,
0: dir.
1: Sí, totalment. Hi ha un... He vist un vídeo, probablement he vist el mateix vídeo
0: sí.
1: que tu. I, de fet, hem dit que Snoop Dogg va anar a un casament...
0: Vale, i era, i us està escoltant.
1: Va,
0: sí, això de Snoop Dogg.
1: Doncs això, va cobrar 1 milió per 5 cançons
0: vale.
1: I hem dit que nosaltres aniríem a fer un podcast.
2: Per la meitat o per un quart, eh?
0: Ho passarem a l'equip de comercials i, si no, ho muntarem nosaltres.
1: Ha sigut un dia molt boig avui al backstage. Sí.
0: Què ens deixa d'aprenentatges Taylor Swift?
1: A veure,
0: sobretot, que tot i ser tan guapo i ric, casar-se als 36 no és fer tard.
1: Vamos, no
2: m'agrada.
0: Estem aquí, vale? Estem aquí.
1: Gràcies, Jofre.
0: És haver esperat a la persona concreta i que tocava.
1: Aquesta és la bona, ja arribarà.
0: Estem projectant
1: sí,
0: la persona
1: bueno.
0: ideal.
1: Sí.
0: I per això, nois, hem d'estar molt tranquils.
1: Sí.
0: Nosaltres tenim lo de guapos,
1: uh-huh.
0: La gent no ho sap, però ho tenim.
1: No, i tant. Sí
0: però
1: no
0: som rics,
1: gent, sí.
0: No som rics.
1: Això també és veritat, som rucs.
0: Estem a la meitat del camí.
1: Vinga, va, si ho fas així, si és així. Estem al mig.
2: Tenim un 5, està molt bé.
1: Tot arribarà. El camí és lluny fins a Ítaca. Va.
2: Anem amb el top 3. Tenim a Quevedo i l'amor a un mateix.
3: Ya veremos qué pasa después. Ya yo te pillaré, mi reina, yo no sé ajedrez. Y yo juego sin estar nervioso.
1: En Jofre s'ha posat a fer el xino amb els dits, saps? Així com el xino ximfumfà, que aixeca la cançó del xino ximfumfà. Bueno, és igual.
0: Tenim seccions musicals, eh?
1: Sí.
0: M'està agradant molt.
1: T'ha molat, sí.
0: T'ho demanaré abans, lo de les músiques,
1: està
0: que la gent no ho sap que t'ho demanaré a l'última hora, però...
1: Estem per, aquí, per això aquí. M'ha molat molt que anava pujant i baixant els dits. Era el teu pare ballant aquesta cançó en un casament.
2: Sí, el Jofre té aquesta vibra de pare, una mica.
1: Sí, gent de
0: sóc
1: poble.
0: El vostre pare.
1: La gent bona, sí.
0: La cosa és, per mi Quevedo és aquell amic que no es mou mai del poble.
1: Sí.
0: Tindrà la feina que van tenir els seus pares, i els dinars familiars ja fan allò d'apartar-li les cosines, saps?
2: Home, no.
0: Lluny. No t'hi fixis, saps? Tot això seria realment així si no tingués la veu que té. Que té veu de fero màxim.
1: Sí,
0: la veritat,
1: sí.
0: Vull dir, el tio s'ha treballat moltíssim la veu, o potser és innat. Segurament és
1: jo
0: innat.
1: Jo crec que sí, li ha sortit així.
0: He investigat una mica,
1: ui.
0: I he descobert, això de l'Andreu deu saber,
2: sí.
0: Que té parella des d'abans de ser famós, però l'ha mantingut sempre a la part,
2: sí.
0: Fora del focus. Més de 5 anys de relació, he llegit.
2: Sí. No sé quants anys són, però sí que ho he escoltat moltes vegades i no ha volgut com...
0: He vist alguna foto, potser es diu Noemí, no
2: sí,
0: confirmo ni un desmenteixo.
2: Sí,
0: que
2: sí.
0: Tampoc volia jo posar-ne el focus ara, saps?
1: No.
0: No era la intenció.
2: No, però si ho sabem nosaltres vol dir que ho sap molta
0: gent. Si busqueu nòvia Quevedo, us sortirà la foto.
1: Vale, molt bé.
0: La cosa és, per què el considero el rei de l'amor propi?
1: Per què?
0: Doncs perquè, tot i tenir nòvia, aparentment, ha decidit seguir apostant per la seva salut física i mental.
1: Home, i tant.
0: El tio està guapo i fort,
1: sí.
0: I sempre ho ha estat.
2: Mm-hmm.
0: I continuar fent cançons com si no s'hagués d'empotrar-ho, o sigui, com si realment s'hagués d'empotrar-ho tot, saps?
1: També és veritat.
0: Tenim de tot. És a dir, no ha perdut les ganes explícites de follar-s'ho tot. Punto G, jo i tu, la playa de les ingles, tot.
1: No!
0: Ho té tot.
1: Playa de l'inglès, jo,
0: però... Bueno, però... Vaig a escoltar les lletres?
1: Sí, tant.
0: A Gaudí, tio.
1: A Gaudí, diu, Molt bé.
2: Anem amb el top 2?
1: Sí.
2: Ginestar i l'amor entre germans.
4: Amb què estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu al nostre llit? Amb què estaràs? Qui t'abraça per l'esquena?
0: Per mi, a veure, els germans són resolts, que som tots molt amics del programa,
1: Sí.
0: Són aquells germans que fan veure que no fan cringe sent germans, saps?
1: Val.
0: És a dir, són noi i noia, que això ho fa molt més fàcil, llavors està bé, saps? És tot bonic. La gent opina, mira, es porten bé, saps?
1: Ah, no, clar, clar que sí.
0: Jo, llavors, els concerts que m'he rodat mitja Catalunya seguint-los, no m'he pogut estalviar el comentari de aquests s'han liat segur.
1: No, home, no!
0: Sí, la gent ho diu i ho pregunta, són parella?
1: No, home, no, que han de ser parella.
0: La gent no sap que són germans.
1: Que han de... Home, però que han de ser parella, per
0: clar,
1: favor.
0: Sí,
1: no
0: sí.
1: Vist... I la tercera germana...
0: Sí, la Marco.
1: Són, és que són clavats,
0: sí,
1: vull dir.
0: Estem d'acord.
1: Tenen la mateixa cara, tio.
2: Sí, és molt heavy.
0: Tranquils, tranquils. És quan escoltin el programa, m'entendran, perquè l'altre... S'ha de dir a defensa seua, que són d'aquells artistes que quan venen a la ràdio me saluden fins i tot a mi.
1: Bueno, clar.
0: Càmera, càmera oficial, gent de digital.
1: La persona que ens grava les entrevistes, en Jofre Pijoan.
2: Sí.
0: Els dos últims ho han fet, molt bé, aquesta gent, eh?
1: Sí, clar.
0: Molt bona gent, tots.
2: Només portem bona gent, al backstage.
0: Ja de tot, ja ho sabeu. Per a mi, són els reis de l'amor entre germans perquè portar-se bé sent artista i germà deu ser duríssim.
1: Tota la raó del món, perquè estan treballant amb el seu propi germà o germana.
0: I si ho dissimulen, ho fan tan bé que igualment són els reis de l'amor entre germans perquè això ens han ensenyat. Que fingir aquest amor tan bé és l'amor real entre germans.
1: És veritat.
2: T'imagines que s'odien en secret, que no es parlen, es tenen bloquejats del WhatsApp...
1: I no ho sembla.
0: Són germans.
2: Venen aquí a la ràdio i fan com si fossin els millors
1: totalment.
2: Amics.
0: Algun moment de la vida s'han degut odiar.
1: T'he de dir una cosa, clar. I és que no m'imagino una baralla entre en Pau Serrasolses i la Júlia Serrasolses.
0: Jo tampoc, és, perquè són Pau, saps?
1: Són tot amor.
0: Són tot simpatia.
1: Pau i Júlia són
0: sí.
1: Tot.
0: Sí.
1: És que clar, Jofre... Anem a l'últim.
2: Anem al top 1, que és l'Artur de la Fúmiga i l'amor als Països Catalans.

0: Per a mi, us ho juro, l'Artur és aquell amic que abraçaries sempre que veus.
1: Sí.
0: O sigui, té una abraçada, tio. No, el trobes al carrer i l'abraces. Jo no, crec que tens dret a fer-ho.
2: Una no, unes quantes, entès.
0: 25. Sí, sí.
1: És molt maco.
0: Representa tot el que està ben considerat per semblar que ets més bon català que ningú. Ser del País Valencià, parlar valencià i fer música perquè l'escoltem a Catalunya. Tot està bé en el seu discurs.
2: Per tu això et sembla de bon valencià, eh?
0: I de bon català, també.
2: Sí, sí, sí.
0: Països catalans, que oi, no perdem l'esperança.
2: Clar que sí.
0: A més, estic molt content per ell, perquè a més de cantant de la Fúmiga, és podòleg, això ho sabeu vosaltres.
2: Sí, i tant,
0: i
2: tant.
0: I tinc molt clar que el seu objectiu no era només cantar per tot el país, era trepitjar-lo.
2: Oh, bona, molt bé.
0: Això m'ho va dir a mi un dia que va venir aquí. Sí. Va pujar dalt i em va dir, no, no, Jofre, que a mi no m'agrada la música. A mi m'agrada la terra. Fer grounding, me va dir.
2: Fer grounding.
1: Va pujar dalt descalç, no? I et va dir això.
0: Sí. Llavors, després d'inventar-me això, que és mentida, no ho va fer, que crec que la gent ho ha entès.
2: No, sí, sí, s'ha entès.
0: L'Artur, sent valencià, sí, ens ha ensenyat a ser millors catalans. És a dir, la desfeta dels últims anys a l'11S, ell ens la farà remuntar. Com ho farà tot això? Ell ens dona un missatge de no deixar de creure. Quan ho va fer això? Subliminalment.
2: A veure.
0: En un videoclip de la gent de la Mediterrània, on va aconseguir unir dos grups catalans molt coneguts. Detalls de Figa Falagos.
2: Sí, sí, totalment.
0: Que clar, aparentment, bueno, costa veure'ls junts.
2: No, sí, sí,
1: sí.
2: Que cadascú faci les teves teories, perquè costa veure'ls junts. No?
0: Si ell va aconseguir això,
2: clar, clar,
0: i no ho va fer per muntatge, realment el muntatge del videoclip, nosaltres no podem perdre l'esperança en ser una nació algun dia.
2: Cuita!
1: Que profuns, no?, que ens hem posat.
2: Sí, sí, de cop, eh?
0: Què tenim pel top 5?
2: Vinga, va, tira'l.
0: Era el Bad Bunny.
2: Val.
0: Abans ja ho he dit.
2: Sí.
0: Un tio que s'ha treballat molt i que em sembla a mi que és la típica persona que es pot permetre les bromes de tot tipus perquè ell ho fa des de la seva perspectiva pròpia. És a dir, bromes de gais, lesbianes, humor negre, tot. Ell s'ho pot permetre tot perquè ell ho és tot, saps? Què m'ha après d'en ell?
2: Què m'ha après?
0: Perquè seria Bad Bunny i l'amor a tot el món.
1: Val.
0: Què m'ha après? Ojo el que us diré ara.
2: A veure, a veure.
0: Perquè aquí hi ha una lectura subliminal. Jo he llegit internament que cada vegada que venia a una ciutat diferent s'apropiava culturalment d'aquella ciutat i llançava com missatges, no?
2: Bueno, clar,
1: sí,
0: benvinguts, Barcelona.
2: I s'hi apropava culturalment, també.
1: Sí.
0: Qui hi havia darrere de tot això? Quina marca s'amagava darrere de tot això?
2: Quina marca?
0: El Zara. Senyors i senyores, qui no ho vulgui veure, el que ens estan fent, que no ho veu, no passa res.
2: Ai, en fi.
0: Factos, tot factos.
2: Sí, sí, ja ho veig, ja ho veig. T'has posat molt profund, trobo, amb aquest final de secció, eh?
0: Sí.
2: La setmana que ve hi haurà consells?
0: Jo crec que tornarem als consells,
2: sí, t'ho dic perquè ho hem dit a l'inici del...
0: Sí, perdoneu.
2: Quan hem, no, quan t'hem presentat hem dit que avui vindrien els consells d'en Jofre, que potser sí o potser no, la gent li hauria de fer cas.
1: Sí.
2: La gent que triï.
0: Que clar, tant donar consell, tant donar consell, de vegades vull mostrar que també estic a l'actualitat.
2: No, no, està de tope, està de tope amb l'actualitat, i tant que sí. Jofre, moltes gràcies.
0: A vosaltres per aguantar-me.
2: La setmana que ve, dimecres que ve, nova consulta del doctor Mor. Merci.
0: Vinga, adéu. Quan es fa de nit,
2: Backstage, a Flashback. Les 10 i 3 minuts, última hora de programa, que encetem el Backstage de Flashback. De seguida arribarà Ivan Herzog, que avui ens presenta el seu nou treball d'estudi, Disco de Cristal. Abans, My Halis i aquesta cançó que es diu Ballo sense tu. Benvinguts i benvingudes. Benvinguts.

0: És el número 1 de la llista, Another 54 Ultra, anava a dir 45 Ultra, el meu, la meva dislèxia.
1: Ja. Hi ha una cançó molt bona de Bad Gyal que es diu 44.
0: Doncs no, és 54 Ultra, i aquesta cançó que es diu Talk to You, el número 1 de la llista de Flashback, les 10 i 8 minuts.
2: A Flashback, només èxits.
3: Només èxits!
2: Al backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Com volem dir, eh? El backstage de Flashback ens ha quedat pendent abans d'en Jofre Pijuan i tal. Mm-hmm. Doncs escoltar-vos, perquè avui us hem preguntat quins artistes portaríeu al vostre casament. Hem rebut moltíssimes notes de veu, n'escoltarem només unes quantes, perquè sí, així podem també doncs, escoltar més artistes, però clar, és que ens heu enviat molts, molts missatges de veu.
4: Hola, bona nit.
0: Hola.
4: Flashback, què tal? Soc el Víctor,
0: què
4: des
0: tal,
4: de
0: Barcelona. Víctor?
4: Doncs jo al meu casament, si tingués això, tots els diners del món, que no hi hagués límit,
0: sí,
4: portaria a Bruno Mars.
1: Oh.
4: Perquè la meva parella també li agrada molt.
0: Sí.
4: I no només és cantar, sinó que a sobre faria el seu bailecito rollo funky, el
0: sí,
4: seu estil, i seria un showman. I tothom ho passaria genial.
1: Segur,
4: així que
1: sí,
4: jo firmo per aquest. I que cantés l'última, la Jasmine, si no, ho dic malament. L'última que ha tret,
1: ai,
4: el seu últim single.
1: Sí.
4: Doncs res, això. Diners il·limitat, doncs pues vinga, aquí...
0: Uf.
4: Despilfarre.
0: Ja veus.
4: Vinga, una baixada. Bona nit.
0: També jo bastant i t'ho compro bastant. T'he de dir que Bruno Mars és un dels meus artistes preferits i aquesta Jasmine és increïble.

0: I Just Might, Bruno Mars, que bé que t'ho passaries en el teu casament, estimat.
1: És una sort, aquestes parelles, que els agrada la mateixa música.
0: Home, i tant.
1: Perquè en el meu cas no coincidim en res. L'únic grup en el que coincidem és la Ludwig.
0: Ah, però anava a dir Bad Bunny.
1: No, només la Ludwig Band, l'únic grup que ens agrada els dos. I clar, no fotràs a la Ludwig a tocar, enganyar-te al dia del teu casament.
0: No, clar,
1: saps?
0: No estaria
1: bé. No, parla d'una infidelitat i clar, seria una mica estranyot. Penses.
0: Seria raro començar així la vostra vida com a casats.
1: T'imagines?
0: No, no, no.
1: I de cop la típica de... Jo tinc una cosa a dir, s'aixeca una persona d'allà...
0: No, no, no, no, fatal, fatal.
1: Fatal.
2: Què passa, backstager?
0: Què passa?
2: Jo portaria un mat sembrat.
0: A veure.
2: Ho sento molt, però tiro cap a la terra. Ja la meva boda, boda anar clar, vam obviar el típic quartet de corda i vam portar una rondalleta feta en grans amics.
0: Ah, que guai.
2: I jo portaria Blaumut, Oques Grasses,
0: bof,
2: Charango i Pepet i Marieta.
0: Carai.
2: I per favor, músic de carrer i bicicletes serien dos de les cançons que necessitaria sentir per gaudir-les i guardar-les en la memòria SD de per vida. Au, cuideu-vos.
0: És que això és un tamacle, eh?

0: Blau Mut, també, de cop et toquen pan, bol i sal, fa molt de còctel, d'aperitiu.
1: Sí.
0: No? D'entrada, copeta, tal, de benvinguda, comences a tastar, pum, vas menjant així dret, uns xerren amb uns, els altres amb altres, i Blau Mut de fons. Uf, m'ho imagino molt, eh?
1: Estic d'acord. A més, tots els artistes que ha dit, seria com el mític cartell de festival sí, de l'any 2015,
0: el Canet Rock 2016, sí,
1: totalment.
0: Totalment.
1: Sí, sí,
0: i a més, gent. Al moment que comencés la festa, sonaria aquesta.

0: Seria el toc de queda, pam, les 12, comença la festa.
1: És el moment en què apartes les taules i les cadires.
0: Sí, sí, sí, saps? Sí. Vista de ball.
1: Sí.
2: Bona nit, macos.
0: Hola.
2: Bona nit, Flashback.
0: Què tal?
2: Jo, a la meva boda, portaria a la rei.
0: A la rei?
2: Lo que pasa que en aquell moment deixaria la meva nòvia, no em casaria amb ella i me casaria amb la rei.
0: No, home, no!
2: Això és lo que passaria. Què us sembla? Una abraçada.
1: Què us sembla?
0: Home, doncs ens sembla malament. I, de fet, la teva parella, la teva nòvia, que dius tu, cantaria això. I tu, mentrestant, estaries amb la rei, punyatero.
1: Literalment, cantaria Where the Hell is My Husband.
0: Déu-n'hi-do, eh, el tio? S'ha quedat a gust.
1: Saps que això passa, als casaments, a vegades?
0: Ah, sí?
1: O sigui, no és una cosa sovint, però l'altre dia em va sortir a TikTok una noia que és organitzadora de casaments,
0: sí,
1: bàsicament.
0: Wedding planner.
1: Wedding planner, no em sortia la paraula.
0: Bueno, en català ho has dit, perfecte. Sí,
1: sí, i explica anècdotes de casaments i en un dels vídeos explica que va veure com el nuvi s'estancava en una habitació amb una de les convidades.
0: Mare de Déu, senyor!
1: I l'altre buscant-lo per fer el ball social aquell que parlàvem abans. De veritat, eh? T'ho imagina't.
0: I la nòvia cantant Where the Hell is My Husband.
1: Clar.
0: En fi, alguns dels artistes que portaríeu als vostres casaments.
3: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Arriben els catarres que seran a la festa del 120è aniversari del RAC. Aquesta és Diumenge sense drama.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: que vindran.
1: Diumenge sense drama. Són el backstage de Flashback, el so dels Catarres. I per què els diumenges són sense drama? Doncs perquè els dissabtes hi ha el vermut de Llucia Ferrer. Ah, però els Prits presenta el vermut de Llucia Ferrer i aquest dissabte serem al cor de la Cerdanya, a la plaça Santana de Puigcerdà, amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
2: Amb l'artista Joan Dausà, també amb en Sergi Mas, tota una icona dels mitjans de comunicació, i a més torna la secció diari d'una It Girl, de la Maria Vallespí, amb la presència de la food truck del Bonària Tour. Per anar-hi de públic, has d'escriure un e-mail a vermut@flashback.cat.
1: Cada dissabte de 12 a 2, en directe a Flashback, fem el vermut de Llucia Ferrer amb el suport de Bonària i la col·laboració d'Aperol Spritz, Frit Ràbic, l'Espanyola, Sant Aniol, Formatges Entremont, Galetes Tries, Hey Dude i Can Duran. Aquest dissabte, el vermut de Llucia Ferrer. Un quart tocat d'11 de la nit, petita pausa i de seguida Ivan Erzo, que entra al backstage de Flashback.
3: Cada dia, quan es fa de nit, backstage a Flashback.

0: Hola, estimats. Soc l'Ivan Herzog i us vull donar moltíssimes gràcies a l'equip de Flashback per fer sonar tant, et prometo, i fer que sigui tan maco tot això. Una abraçada enorme. Us estimo.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

23 d'abril on mai t'hi faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

0: estimar-te, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser.
1: És el so d'Ivan Herzog i aquesta proposta que es diu Et prometo, també inclosa dins el disco de Cristal. Ara en parlem amb ell.
0: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Abans anem a la 11.
2: Bona nit.
1: Hola.
2: En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1: els números 17, 23, 33, 46 i 47. I els sols 4 i 5. Enhorabona als guanyadors i guanyadores.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: Ben jugat, 5 minuts mal comptats i 11:15 de la nit. Ara sí, Ivan Herzog entra al backstage a Flashback.
3: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Avui entra al backstage a Flashback un artista amb majúscules. És d'aquells que s'asseu al piano i et posa la pell de gallina així, automàticament. Vam tenir la sort d'entrevistar-lo fa uns mesos i ja ens va dir que estava preparant un nou treball d'estudi i avui Ivan Herzog ens presenta aquest disc que es diu Disco de Cristal. Hola, Ivan Herzog.
4: Hola, guapos.
1: Benvingut al backstage.
4: Moltes gràcies.
1: Que guai, eh? Que tornis a ser-hi per aquí i que tornis amb el disc sota el braç, clar que sí. Ja saps que la primera pregunta sempre és la mateixa, aquesta no l'hem canviada. Demanem que puntuïs el teu dia de l'1 al 10. Com estàs avui?
4: Un... 8, si no fos per la migranya, un 10.
1: Hosti.
5: Tens migranya.
4: Sí, tio, avui ha sigut dia de migranya.
5: Hosti, però... quin merder.
4: Que flipes.
1: T'has aixecat malament o què?
4: Clar, és això, és la mítica de la migranya, és com, uau, aquest dia apunta maneres. I en el meu cas és espiritualment, tal, que se'm passi i tal. I a vegades no és una migranya tan forta al principi, llavors estàs tot el dia com negociant amb tu mateix, en plan, se viene, no se viene, se viene.
1: Ai, que arriba,
5: total,
1: no?
5: Sí. I, ja ho hem comentat, vens a presentar el teu àlbum Disco de Cristal. El 2024 treus Disco d'Oro, aquest 2026 arriba a Disco de Cristal, que va sortir divendres. Mm-hmm. Ja portes uns dies, no?, que això està al carrer. Com ha estat la rebuda de la gent?
4: És increïble. És increïble, sobretot perquè abans que sortís, jo... És un que tota l'estona, jo porto molts mesos teoritzant, no? Mm-hmm. Estic fent el disc a casa, perquè el faig jo allí a casa, amb l'estudi que tinc jo, i m'ho monto tot jo i tal, i fent també els arreglos de directe i tota la moguda, i ets tu sol amb tu mateix fotent una teoria, dient, jo crec que això... clar, jo crec que això està guapo.
1: Funcionarà així.
4: Clar, a mi m'està agradant, a mi m'està funcionant, no sé què, també t'enverines tu sol, que són moltíssimes hores, sònicament estàs ja perdut. Mm-hmm. Però, clar, quan ho treus, la gent ho rep, i rep el primer que tu vas fer al principi quan ho estaves escrivint. I tens a recordar aquella movida, aquella movida que t'esporta aquesta cançó.
1: Clar.
4: És com un flashback increïble.
5: Molt ben lligat, eh?
4: És com un flashback d'aquell moment, llavors em fa molt feliç. I a part, tio, que fa 4 dies ha sortit i estic en 4 milions i pico de...
1: Vinga, ja.
4: És, tio, és una locura.
1: Ah, clar, has fet una cosa molt d'artista aquests dies, prèvi al disc, que és eliminar totes les publicacions d'Instagram.
4: Moderna, eh?
1: Bueno, has jugat amb l'Insta aquí com sí, la gent sí. Bona. I també t'hem sentit dir que l'algoritme no t'ensenyava. Hem après de l'algoritme, ja l'has entrenat o no?
4: A veure, l'algoritme, evidentment, primer... O sigui, hi ha una cosa, és que jo com a individu sóc anti-xarxes. Jo no utilitzo el telèfon per a nada. O sigui, jo he fet una foto un plat de menjar en la puta vida.
5: Ni... Ui, aquest és un expert, eh?
4: Sí, ets aquesta persona.
1: Aquest tipus de gent, sí, sí.
4: Ets aquesta persona. No ho utilitzo, però en un moment de la meva vida vaig decidir que si hi ha alguna eina que pugui utilitzar i no l'estic utilitzant, sóc un hipòcrita, perquè m'estic trencant els quadernos per una cosa on podria estar fent més. I vaig inventar-me això de la manera de portar les xarxes. Dit això, segueixo sent antixarxes.
1: Val. Mm-hmm.
4: Però no puc deixar d'agrair-li a les xarxes el que m'han donat, perquè és que sé que si no fos per elles no estaria on estic ara mateix.
1: Clar.
4: I estic molt feliç de ser-hi. Encara així, és molt fàcil utilitzar les xarxes com a bullseye i com a diana per dir que no us doneu un tracte, estigueu preocupat d'ells, no preocupat. Fiques en un moment, l'algoritme t'entén, perquè et diu, bueno, però llavors la gent comenta, llavors... Ah, i creixes.
1: I creix, clar que sí.
4: I ja està.
5: I en tot aquest temps, tant de promoció com l'anterior de producció del disc, t'ha passat alguna cosa? Tens alguna anècdota així divertida? Perquè sabem que et passa de tot. De fet, quan ens vam veure al Clotilde, va ser l'últim cop, vas arribar tard perquè vas punxar una roda i et passen mil aventures, sempre.
4: Quin momentazo. Quin momentazo, nen. Vaya locura. Però el Clotilde se la veig, o sigui, llavors una locura. En plan... venia gent, venia el bateria, venia des de Mallorca. Estàvem en un mateix cotxe el baixista, la Cris, que és la seva dona, que estava embarassada en aquell moment, wow, el guitarrista, la meva parella i jo estàvem els cinc en un cotxe, vam punxar una roda a Torredembarra. Allí, a mig de Torredembarra, per anar a Barcelona, o sigui, estàvem rebentats, no arribem a la prova de so, o sigui, després l'equip va ser meravellós i ens van compensar amb tant més temps per poder fer la prova i tal, però una locura. Coses han passat moltíssimes, com a tots, però també és veritat que van passant menys, perquè és el que et dic, han sigut molts mesos de laboratori.
1: Vale. Estic a casa... Tancat i...
4: hipotetitzant, tio. És això, és fotent... No ho he passat gaire bé, estic en un moment una mica... Saps? Perquè és el que tinc, és que no ho veus.
1: Pel deadline?
4: Pel deadline i perquè cada dia tens la crisi, cada dia tens la crisi de... És que són òrdegos molt forts, tio. Estàs posat tu dient, a mi m'agrada... Després, el dia següent no t'agrada gens, tens el trauma postparto, després que flipes, que flipes, no pots escoltar... moltes mogudes. I, hòstia, no es passa, no, és complicat, tio. Ara ja estic guai, estem remuntant, saps? En plan, guai.
1: Ja el tens a davant, el nen, sí, ja, el fill.
4: Clar, dic, hòstia, nen, ets... Bueno, t'hauré d'estimar, Sí, clar.
5: I quan et passa allò de dir, això que he fet no m'agrada gens, com ho fas per no dir, m'ho carrego tot, ho esborro?
4: Ho faig.
5: Ho esborres?
4: Ho esborro.
1: Hòstia.
4: Ho faig, alguna vegada m'espero, si tinc la paciència, però soc bastant impulsiu en quan et confiar en els instints. I quan em passa el que realment dic, buah, no tal, altra cosa, sé que sortirà una altra cosa.
5: En aquest cas, fent aquest disc, t'ha passat això? Has esborrat moltes coses?
4: Sí, moltes. Bueno, o sigui, a nivell general, cançons, me n'he carregat. I a nivell ja més particular, dintre de cada cançó, buah, hi ha 50.000 milions de possibilitats
1: canvis
4: en cada cançó.
1: Canvis i, clar.
4: 50.000 milions.
1: I una vegada ha sortit, també canviaries aquell petit
4: I ara mateix no me'n recordo ni de quina versió és la que hem tret. O sigui, cada cançó, incandescente, és incandescente, parte buena de verdad, oh, que flipes.
1: Punt, o oh, definitiva, ara, clar, ara sí que
4: ara sí. Ara sí que te cagues,
5: 100%.
1: Majúscules. Sí. Punt, espera, que aquesta sí que és la bona. Hòstia,
4: de fet, hòstia, l'última versió dels temes, quan vaig fer l'últim export d'una última mescla de tot, no sé què, recordo que el sufix que tenia de cada d'això era... A veure... Vamos a ver. Això, era, ja està, o sigui, era, de cristal, vamos a ver. Macaco, vamos a ver. T'ho juro, tinc aquí 100% d'això. Vamos a ver.
1: T'imagino enviant-ho a la discogràfica, vamos a ver.
4: T'ho juro, de fet, hòstia, de fet, me'n recordo quan va enviar Loca, que és un dels temes del disc, s'escriu loc, arroba, és com loca, loco.
1: Sí.
4: I ficava, loca, vamos a ver si...
1: Vamos a ver.
4: I me parlaven de la discogràfica i em deien, buah, la del loca, vamos a ver si... T'ho juro, no sé fins a quin punt real, el nom i fins a quin punt era tonteria, tio. Increïble.
1: Següent disc d'Ivan Ertug,
4: vamos a ver si.
5: Però m'encanta que l'aprovessin el nom. Sí, la de vamos a ver si és genial.
4: Clar, és com, bueno, jo tu, ja no et dic res, ja. Jo que sé, que tens el cap, tio.
1: Tira, saps? Ja tira. Estic a bo. Anem a parlar una mica de les cançons, perquè el disc, ara ho dèiem, també combina diverses coses, diversos estils, també. Hi ha la balada més trista que et posa la pell de gallina que et fa plorar i també cançons molt més animades. En quin registre et sents més còmode?
4: En tots. Jo he fet les paus en que si hi ha gent que vol escoltar això, sap perfectament que no és perquè li agradi un estil de música en particular o un altre, és perquè, per molt que sigui completament diferent, que ho és, tot és completament estrambòtic, una cosa amb l'altra, no tinc res a veure, però hi ha un punt comú que és, al final, les lletres, potser, i la meva manera d'explicar-les, i que és una manera de composar particular. Llavors sona Ivan, sona la meva moguda. I, tio, gran part del convenciment que porto és que... Joder, a mi em fa feliç. O sigui, a mi em fa feliç perquè és tot un grapat d'inspiracions i de diferents referents, que al final tu fusiones perquè et surt sol, perquè és el que menges, però el que cagues és el que cagues.
1: I et ve, clar.
4: I surt això, tio, ja està, i sense refinar, i és... Jo soc una persona que escolto molta música i molta persona escoltarà moltíssima música. Clar. Algun referent et tocarà.

0: Quan arriba la nit,
1: comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Som amb Ivan Herzog, el backstage de Flashback. Anem a obrir el disc, si et sembla.
3: Sisplau.
2: La primera cançó és De Cristal. Anem a escoltar-la i ara parlem d'una cosa.

0: aquest final és una fantasia. Volem saber en quin moment et passa pel cap afegir aquest àudio.
1: Perquè també, o sigui, estava molt de moda en aquell moment i era molta, en aquell moment m'estava passant que utilitzava molt com a meme recurrent de, bueno, qualsevol cosa, quan ens agobiam, bueno, depèn de si no gomito. Clar, clar, pues, amb aquesta cançó la producció és una barbaritat, hi ha 350 pistes aquí, i vaig acabar...
2: Bueno, pues toma.
1: Depèn de si no gomito, justament d'aquí.
2: Oh, però el vas vomitar i bé, et vas quedar a gust, eh?
1: Ja està.
2: I hem mirat una mica els crèdits de la cançó, sempre ho fem, ens encanta això. Clar, posa Ivan Herzog, productor, vocalista, baix elèctric, guitarra elèctrica, piano i sintetitzador.
1: Sí.
2: Juan Palomo.
1: Sí, exacte. No, a veure...
2: Ho fas absolutament tot. En aquesta cançó, menys la percussió...
1: Menys la bateria, que és aquí llamado.
2: Sí.
1: El, en aquesta hi ha la resta.
2: La majoria, de... sí.
1: Bueno, però perquè és, ja t'ho dic, és un projecte que faig jo a casa i que... Primer, que és la meva joguina preferida, és la meva preferida, és el que més m'agrada fer al món, a la història, més que res, la que m'agrada és composar i produir. I quan la cançó necessita d'un punt més orgànic al que jo no puc arribar, evidentment truco a la meva gent, que són els més grandes, com en aquest cas la Guilla Mao, en altres casos el George Five, o el Diego Garton a la guitarra, o el Pau Figueres, és l'hòstia, però a mi m'agrada molt fer-ho.
0: Anem amb la següent cançó?
2: Vinga.
0: Bicho raro.
1: Sí, tio. El hijo...

0: Peli, ventaja al resto sin haber jugado mi vida al tenis. No me llevo bien con el talento, progreso poco y lento. Calla bien blanco y negro como Félix. Mira, no voy a rayarme por equivocarme, lo he hecho por el arte y me ha salido zumo y pulpa de los sesos. No es lo que me pase, es cuanto me rebase. Tengo como base de lo paso casi siempre medio de mí.
1: En quin moment Ivan Erdo, que és 50 Cent?
2: Tio, jo repeteixo des de sempre, tio.
1: No ho sabíem, això ens ha sorprès, que flipes.
3: Sí, molt.
2: A mi sempre m'ha molat molt el rap, el hip-hop m'ha molat moltíssim sempre, però entenc que, primer de tot, em mola molt el hip-hop, però em passa com quan... també mola molt el flamenc, i quan intento cantar flamenc, me diuen, te sale payo. No, pues amb el hip-hop... Clar, pues el hip-hop és una mica el mateix, però és que a mi m'ha agradat molt, moltíssim, l'he consumit moltíssim, i igual que el disc anterior ja hi era, una part de, una mica de hip-hop, aquí jo no la vull perdre, i aquí hi ha coses que les vull dir d'aquesta manera, com començar un statement amb Flow Spinelli.
1: Flow Spinelli, és que...
3: És que justament frases com aquesta, o el hijo pródigo sirviendo coño, no sé si ho has fet a propòsit, però ets com una manera de representar la generació Z millennial, perquè tu estàs com allà al limbo una mica com jo, i és com que per primera vegada estem veient com la gent a la música parla amb el nostre llenguatge, saps? Clar. Potser d'aquí uns anys... No ho sé, els artistes diran 6-7 a les cançons, eh?
2: Tranquil·lament, i com toquin les maraques serà perfecte. Però no, o sigui, crec que hi haurà molta penya que parlarà així. Potser passa molt més amb el hip-hop perquè són molt més honestos, com si diguéssim, hi ha molt menys codis establerts com en el mainstream, que el mainstream és parlar de corazón cucharón.
1: Tal qual.
2: Clar, llavors, crec que si aconsegueixes... Igual que si pots aconseguir tocar el piano d'una manera natural, no tocar cançons, sinó tocar el piano, crec que si aconsegueixes escriure de manera lliure com si parles, fas el que surt, que ets víctima de la teva generació i ja està.
1: Clar, és inevitable. 100%.
3: Que guai.
1: Per què l'acabes en Fade Out?
2: Ah, però això és per vintage. És bestial.
1: T'ho juro que em rebenta quan s'acaba, perquè sembla que és en plan... No la saben acabar,
2: clar,
1: tio.
2: Clar.
1: O sigui, em flipa la cançó, però l'acabes en Fade Out. Tinc aquí apuntat. No! Que bon.
2: No, però a més les minúscules, després.
3: Literal, eh? No.
2: Hòstial.
3: I anem amb l'última cançó del disc, que és Lo que soy.
2: Damn.

0: L'hem escoltat a la redacció ara, i els dos, pell de gallina, ganes de plorar, fins i tot. Tu has plorat fent aquesta cançó?
1: Fuà.
0: Sí, eh?
1: Fuà, l'home gran. I perdona, en directe...
0: Serà un drama, no?
1: No, no, és increïble. O sigui, no és un drama, és una cerimònia de...
2: A mi t'ho juro que em recorda el Rei León.
1: Rei León.
2: Que flipes, sí, m'aboca que flipes el Rei León.
1: És aquesta èpica la que jo no vull deixar de pelar, tio. O sigui, jo em flipa, i és aquesta èpica del Rei León, de Gran Showman, que flipes,
2: sí.
1: És el Gran Showman. Però, tio, aquesta cançó, a part de que el missatge és el que és, i em flipa, i és... perdona't, evoluciona, creix, mira-te amb bons ulls, estima, no te queda otra, seguir-te sol, saps? Mm-hmm. I és, m'he peleado conmigo mismo tantas veces que al final me quiero y me respeto como dos viejos rivales. Saps? És aquesta cosa de ja em sé ja. I lo bonic d'aquesta cançó és que, clar, qui m'ha vist en la puta merda ha sigut els meus amics,
2: clar,
1: la meva família, mons pares. I aquesta cançó, els coros, només són mons pares.
2: Això és molt
0: guai. És molt guai, això.
1: Clar, tio, els mateixos que m'han vist allà rebentat, tal, és com, per mi, és el que dic, la imatge per mi és la de Harry Potter tirant un Expelliarmus, que és uns pares aquests.
2: Ah, no,
1: saps?
0: Sí.
1: Clar, és aquesta. Clar, és aquesta. Clar, ells foten uns crits i uns per cantar amb que te cagues, saps? I ell diu, sí, estem amb tu, que sí, va, i em posa que em moro. I en directe és una locura, en directe això ho he de veure, tio, amb un germà, clar, és una locura.
0: Que Déu guai.
2: Meu, quina passada, i que guapo haver-ho creat d'aquesta manera. Parlem una mica de la gira,
1: Caritas,
2: la Turmalina. Sí, sí. Ben trobat el nom.
1: Gràcies.
2: A Turmalina. ja vas presentar el disc al Mercat de Música Viva de Vic.
1: Sí, tio.
2: Què tal?
1: Fuà.
2: Aquell concert.
1: Buah. És que era això, tio, o sigui, tu escoltes aquest producte o aquest disc, i és un producte que tu t'imagines en un teatre assegut, no sé què, la gent i tal. Llavors, jo sé que no vull això, que soc un bitxo de... Ah! Clar, clar. Però a veure com ho portes això, i més com ho portes en un festival, gent que no et coneix. Jo sé que si això faig a la Turmalina, en el meu públic, funcionarà i serà bonic, estarà guapo i serà molt guapo. Però com ho porto a gent que no em coneix? Com faig que la gent entri a una cosa que és tan difícil d'entrar de primeres? Perquè és que fa aquest flipat, saps?
2: Ja.
1: I vaig estar teoritzant, i em vaig crear aquest show molt currat, però encara així, per mi fins l'últim dia era depressió pura i dubtes, i buah, l'estic cagant, buah, em pujo a l'escenari, a veure què onda. I vam pujar a l'escenari, va ser l'hòstia, tio.
0: Que guai.
1: Va ser increïble. I després, el 16 d'abril, tinc Barcelona, a l'Apolo.
0: Queden poques entrades, no?
1: Sí, és increïble. Potser estan dos terços venuts ja, o sigui, i falten fins l'abril, o sigui...
0: Doncs que la gent s'afanyi, que encara clar, es quedaran sense.
1: Clar, o sigui, correu. Yo, what's up, guys? This is Michelle. Hey, this is Ultra Nintendo.

0: flashback, només èxits.
1: Només èxits!
0: Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Som Ivan Herzog, al backstage de Flashback. Arriba el moment de jugar.
3: Som-hi.
2: D'acord? Anem a fer-te les preguntes del test del backstage. Ets el primer del nou test.
4: Brutal.
2: Val?
4: Brutal.
2: Aviam, ara teoritzarem si funciona o no, com
4: okay.
2: Fas tu. Val?
4: Perfecte.
2: La primera pregunta diu així, diu, quina és la situació més random en què t'han reconegut?
3: Tio, se'm donen molt malament a mi aquests jocs, tio. O sigui, és que m'adona que sempre estic com...
2: I després sortiràs i diràs, merda, no
3: ho sé. Clar, era aquella. Aquell totalment. Jo, hi ha respostes d'aquest del test del flashback de l'altra vegada, que no perdo de dir, per què vaig dir això, si podia dir... Sóc idiota. Situació més rara la que m'han reconegut. No et respondré aquesta, però que no us tinc ni idea, però te la canvio per la mítica de... Perdona, una foto i jo, clar, no sé què, i em dóna el telèfon. Això m'ha passat molt, això.
2: Ah,
3: sí, sí.
5: Oh, uau, passat, i tu... Val,
3: clar,
5: val,
3: m'ha passat amb col·legues, a més, això. Saps? En plan, estan col·legues i ells... I, perdona, una foto i clar. Tal, i jo, sí, sí, tal, no sé què, telèfon, i jo...
5: Ai, que incòmode.
3: Sí, sí, sí. Està passant molt.
2: Has de deixar un selfie per si un cas.
3: Totalment.
2: Sí, i els
3: totalment.
2: Dius, això d'aquí uns anys valdrà que...
3: Totalment. Sí.
5: La següent pregunta és si tens alguna mania o alguna superstició.
3: Mania... Mira, ara mateix que vinc de dinar, no m'agrada tacar-me les mans. Tacar-me les mans menjant.
5: Em passa el mateix.
2: Mira.
5: I el meu pitjor malson són les bosses de patates on has de posar tota la mà dins. Només faig servir aquests dos ditets.
3: Exacte. I una mà, evidentment. Sí. L'altra és aguantar la bossa.
5: I a més has de fer així una miqueta perquè caigui la patata fins a la vora.
3: Totalment. Sí. Totalment. I no em passa, no em passa amb la resta. No soc un tio escrupolós, ni molt menys. És... gens, però el menjar no m'agrada. No,
5: em passa el mateix. No. I després de menjar-me un entrepà, m'he rentat les mans 100%. Si no, les mans plenes d'oli.
2: Marxo, us deixo aquí parlant de les vostres merdes. Brutal, molt bé. Però sí, sí. Ha costat trobar algú que sigui maniàtic com l'Andrea amb això.
5: La meva família riu de mi. Ja els diré, doncs sabeu que li va anar tot.
3: Totalment, ja està, és que és això. Sí, sí.
2: Quina és la cagada més gran que has fet mai en públic?
3: L'altre dia a Vic.
2: Al concert?
3: Sí, perquè... Ja, primer, la banda que va venir després de mi no va venir.
5: Oh,
2: llavors, sí.
3: Per mi de locos, perquè tinc més temps de show.
5: Sí, clar.
3: Jo el meu show, com el disc i com a tot, jo sempre em quedo curt, o sigui, jo vull fer moltes coses. Llavors, vaig poder fer una cançó més. Vaig fer una cançó més, perquè ja anàvem justo, perquè vaig fer una cançó més, va. I estava fent Ojalá, que és una cançó molt, molt guapa del disc, que és una balada així lenta i tal. I vaig dir, vinga, va, aquest és el moment en què jo...
2: Saps? Em llueixo,
3: clar,
2: a tope.
3: Pum, tal, i a veure si cura la lletra aquí de puta mare, no sé què, i tal, l'escribillo és... Ojalá seas más feliz que aquí conmigo, ojalá este sea el camino para tu felicidad. I és aquesta cosa molt intensa, i a la segona passa l'estrofa, no sé què, i tal, de puta mare, arriba l'escribillo... Si sé que algo te falta, yo allí estaré, pero ojalá te seas más que el te... conmigo. Directament.
2: Ah, no!
3: Directament. I a més, piano sol, allò de... Ai... Ai... Te seas más planquicido. No! I jo, no, va, jo la vaig escriure en 18 anys, aquesta cançó, i ara encara no em surt. No, no. Increïble, increïble. Però ja està, se soluciona.
5: No, i si dissimules, així poses bona cara, la gent ni se n'adona.
2: Actitud, clar que sí.
3: De fet, la mateixa cançó aquesta, el Príncipe de Pío, al final de gira anterior, la segona estrofa és... Para coserte una herida abierta, para sacar un clavo ardiendo en tu pared, i vaig dir literalment para sacar un calvo ardiendo de tu pared.
2: Un calvo ardiendo!
3: I està el vídeo, està el puto vídeo. És la cançó, o sigui, a més, aquesta cançó va sortir en primícia, en acústic, pel Príncipe de Pío,
2: no.
3: Està el vídeo YouTube sencer,
2: un calvo.
3: De puta mare, va sacar un calvo ardiendo en tu pared.
2: L'aniré a buscar.
5: 100% el recuperarem, aquest vídeo.
3: Para saclar un calvo, para saclar un calvo.
2: Saclar...
3: Increïble.
5: M'agrada molt aquesta versió. Ja?
3: Perfecte.
5: La següent pregunta l'hem batejat com la pregunta o què, perquè quan va venir aquí l'Enric Auqué ens va ensenyar la seva playlist. Llavors, el que preguntem als convidats és quina música tenen a la seva playlist, quines cançons estàs escoltant últimament.
3: No tinc playlist, tinc... jo escolto sempre la música per discos, en plan, per àlbums, sempre. I... no sé, podeu escoltar, no sé, què com fem, això?
2: Vas tot de rosa, avui.
5: Sí,
2: la funda
5: de
2: del mòbil també de conjunt, molt bé.
3: És veritat, suadera cortesia de mi madre.
2: Això és boníssim, eh?
3: Vale. A veure, no sé, reproduccions recientes.
2: Sí, o...
3: Bueno, pues...
5: Ens interessa tant,
3: això. Això és per feina. A veure, pues el disco de Cristal, evidentment.
2: Ahà.
3: Amb això estic obsessionat, que és el disc del Camilo últim que ha tret.
2: Hosti.
3: És una puta passada, dius.
2: Vam recomanar una cançó... Bueno, vam posar-la a la playlist de novetats de la setmana passada, diria.
5: És veritat.
3: És un disc de dalt a baix, eh? O sigui, estic enamorat d'aquest disc, que és una passada. Jo què sé, Charlie Puth a punt de pala, John Mayer... Michael Jackson, no sé... Ah, Olivia Rodrigo, me flipa.
5: Viscas, també.
3: M'encanta. Fa molt feliç, aquesta senyora. Fa molt feliç.
5: Aquesta senyora.
3: Sí. Aquesta no fa molt feliç, sí. Ja està, molta cosa.
2: Que guai.
3: No sé, sí.
2: Olé, mira, ja tenim la recomanació de Herzog.
5: Molt bé.
2: La següent pregunta és si t'han deixat mai O has deixat mai plantat algú?
3: Deixat plantat, sí. Hòstia, això és guapo, tinc cançons, això. I després, jo deixar plantat, sí, una vegada, i no, jo per mi no era tan així, o sigui, no s'havia acabat de...
2: Concretar.
3: Val. Clar, jo me'n vaig agafar això com un fill de puta. No, això no s'ha acabat de dir.
2: No.
5: I l'altra persona allà amb el cafè esperant.
3: Clar, i llavors, i en aquell moment no ho sabia jo, però aquesta persona es veu que l'estimo. Llavors, clar, llavors vaig deixar de donar importància, que no s'havia de clar, i vaig dir com, hòstia puta, he fallat amb aquesta persona.
2: Val.
3: Això és una liada.
5: I l'última pregunta és si recordes la pitjor cita que has tingut mai.
2: De fet, en tinc una cançó que...
3: De fet, en té ella, no? No recordo una mala cita. No recordo una... No, sempre li traiem profit. És que passa, em passo tot el puto dia...
2: Sempre li traiem profit. I si no, em trec una cançó, si va malament. Clar, és que és de puta mare.
3: La veritat és que jo em passo tant de puta rato al laboratori, a casa meva, a l'estudi, fotut aquí amb mi i tal, que si tinc una cita és entrevista i explica'm la teva moguda.
2: Clar.
3: Ja em portaré encara que sigui teoria, saps? O sigui, clar, ja em porto coses i ja...
2: Hauré viscut i tindré material per noves cançons.
3: Clar, totalment. Clar, sí.
2: Hosti, que bé.
5: Que guai.
2: Mira, Ivanez, se'ns acaba d'apagar el llum.
3: Oh, que maco, no?
2: Per tant, és com poesia, no? Bé, perfecte poesia. Per acabar l'entrevista aquí.
3: Fem un fade-out.
2: Que bé que me l'has tret aquí. Hola. Molt bé, molt bé. Escolta, moltíssima sort amb Disco de Cristal.
3: Gràcies.
2: El cremarem moltíssim al backstage de Flashback. I ja saps que aquí, quan vulguis, és casa teva. I que sàpigues que el 16 d'abril tenim moltes ganes de la Polo.
3: Sisplau.
2: Que vagi molt bé, bonic.
3: Gràcies.
2: Merci.
3: Gràcies, guapos.
0: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
2: Nou minutets i ens plantem al punt de les 11 de la nit. Això vol dir que els del backstage de Flashback toquem el dos, pleguem veles, tanquem els ànecs. Avui, molts nois al programa.
5: Sí, l'altre dia vam fer majoria noies, avui majoria nois, no es pot tenir tot.
2: Ha vingut el doctor Amor, en Jofre Pijuan, i també l'Ivan Herzog, que acaba d'entrar al backstage per presentar-nos aquest nou treball d'estudi, Disco de Cristal.
5: Quin tros d'artista, l'Ivan Herzog, la veritat.
2: Agafa el piano i et sorprèn, agafa, a més, tots els instruments. Ja ens ha explicat que en aquest disc ha produït la majoria de les seves cançons, de fet, totes les seves cançons, i també doncs, ha tocat el baix, ha tocat la guitarra, un artista de cap a peus.
5: A més, ell és tan maco, tan simpàtic. Sí. Ell arriba aquí i com si fos casa seva, això.
2: Unes abraçades que fa.
5: Sí, abraça molt bé, Ojo.
2: No us perdeu aquesta entrevista. Ben aviat la tindreu penjada al nostre canal de YouTube i demà ja segurament començarem doncs, a treure els primers fragments a les xarxes socials. Cremeu-li el disc a l'Ivan Herzog, que s'ho mereix, perquè la veritat és que està molt i molt bé.
5: I nosaltres anem a dormir, que necessitem descansar una mica. Demà més, demà tornem a les 8 del vespre i tot anirà bé,
2: O no, ja ho veurem. Fins demà a les 8.
5: Adéu.
2: Ara l'Andreu Preses, que vagi bé.
0: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
4: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback.

0: el backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera. Ha escoltat el backstage i no és cap broma.
1: Quin artista portaríeu al vostre casament?
2: A veure si ho endevino. Oques grasses. És que ho sabia!
3: I a més acaba de passar una cosa molt grossa. Una persona diu: jo, Oques grasses, també. Casem-nos, Frigola.
1: Tenim casament al backstage!
0: Sí! Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A Flashback. Reviu tot el que t'ha agradat o descobreix el que t'has perdut al podcast de Flashback. Tot el que fem ho trobaràs a la web flashback.cat. Flashback. Són les 11.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Per començar aquesta nova hora d'èxit després del backstage, què millor que fer-ho amb l'èxit de la setmana? Acomiadant el Marc i l'Andrea. Són les 11 i 3 minuts, a punt Siderland. Què bé amb Elvis Crespo. Dua Lipa. Bueno, he vist que tots són èxits, eh? Com aquesta. Karol G, Bruno Mars. No més
1: èxits. Amb Andreu Preses.
0: Flashback. Still OK. Balada 100% flashback.

0: És el número 1 de la llista. Felicitats, felicitats. Felicitats per Another amb Fit by Ultra, Talk to You, una de les que ens acompanya aquest estiu 2026. Només èxits. Hem passat al punt de 11:45. Ara amb l'Alba Morena. La versió original era de... Només
1: èxits. Amb Andreu Preses.
0: Era de Manel. L'Alba Morena l'ha fet la seva versió. El mar.

0: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
1: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
2: Ràdio què?
1: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare...

Un dels xiulets més icònics de Florida, Whistle, des del 2012, Flashback. Com ens agrada. I per cert, la setmana passada vam tenir a Gene Stein i el Moliner aquí als estudis de Flashback, els companys del Backstage, els van entrevistar. Recupera l'entrevista sencera a flashback.cat. Van venir a presentar-nos aquesta cançó, Amb qui estaràs?

Flashback. Posa cara a les veus que escoltes. Flashback.cat. Time stood still.

0: Per començar aquesta nova hora d'èxit amb la Shakira i Burna Boy, Dai Dai a Flashback.
1: A Flashback, només èxits a Andreu Preses.
0: Els més èxits? Doncs mira qui tens aquest servit per Jordi Stone. És el Far del Sud, sopa de cabra. La va trobar.

Where is my husband? Tranquil·la, tranquil·la. Al final, rei, la trobaràs, eh? Arribarem a 1:15 aquesta nit. Mira, a punt per escoltar Figa Plauas, Olivia Rodrigo, Sebastián Yatra, gran èxit, Tacones Rojos. Abans la Miley. Sí, sí, nova cançó de Miley, sense Cyrus. Let's go.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

Moving to the Sun, èxit d'Àgel, amb la veu d'Ultra NT. Ens plantarem a la una amb Imagine Dragons, Bruno Mars, Doctor Prats. Abans, nova cançó, al final ha entrat aquesta cançó, eh? Mi Chico, estem parlant de Melody amb DJ Goja, amb Jason Derulo. Una bona nit, família.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: No és èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Teddy, com es diu? Gràcies. Mr. Know It All és l'èxit de la setmana, que sona a Flashback.
1: A Flashback, només èxit ja. Andreu Preses.
0: I d'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits. La 1:04. La nova de l'Aitana. Connexió psíquica.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El so dels èxits. Arrenca el cap de setmana amb Ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

0: sabrosa.
1: Un èxit rere l'altre, oi? Com ens agrada, la graciosa, Quevedo, Elvis Crespo. I ara, rascant la guitarra, el ventilador, de Banda Neon i Búhos, a Flashback.

0: Els més top sempre passen pel backstage.
1: Enric Auqué. Enric, benvingut al backstage.
2: Hola. Un Gaudí, un dels Gaudís, el teu, el meu veí, que... Que li vaig...
3: Li va regalar?
2: No regalar, però me'l guardes, li fa cangur.
4: Però que... Hòstia, que guapo, això!
2: Fa com 2 anys que el té.
3: Però això és com deixar un llibre i que no te'l tornin, tio.
2: No, ja sé que està allà, però el cuida.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
5: What's up, everyone? BB Rexha.
6: BB Rexha!
5: The number one hit music station.

amb aquest baix tan penetrant. Ana Mena, Lola Índigo, Petit Toa. Ara és moment de baixar les revolucions per escoltar la nova cançó d'Olivia Rodrigo, Stupid Song.